0: intentar reanimar-lo, però finalment va morir. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
1: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes, hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran.
0: L'OPEP més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol. És el mateix increment que el mes anterior, però en gran part és simbòlic, mentre continuï el tancament de l'estret d'Hormuz, que dificulta el subministrament mundial de cru.
1: Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
0: Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere. Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà dimarts coincidint amb l'arribada del Papa.
1: La protesta començarà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
2: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de l'ESPAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
1: La mobilització de dimarts té per lema "Demanem fets, no miracles" i començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. A la protesta s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa mesos per protestar contra el nou conveni laboral.
0: Esports. El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88 a 96. Dimarts arrenca la primera semifinal Barça-Tenerife i dimecres la segona València-Joventut.
1: Clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
0: El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
1: L'Europa ha eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta.
0: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i de Pecco Bagnaia.
1: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Que m'he comprat un armari.
6: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
5: Sí, sempre anava a burra.
7: Una burra, els penjadors.
5: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
7: No! Home, és el Cardis d'alta baix del balcó, eh?
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous. dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquests dies que celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és curiós descobrir quins eren els seus costums a taula. Es veu que Gaudí era de menjar poc, escàs, i era un fanàtic de les hortalisses. Una dieta senzilleta, frugal, sense excessos i amb poc o gens de carn i peix. Àpats pràcticament vegetarians. Segons recullen alguns dels seus biògrafs, un dinar tipus gaudinià podia ser verdures crues i triturades o una amanida amb oli del bo, una mica de llet i un grapat de fruits secs i aigua, sempre aigua. Un menú que contrastava realment amb les cartes dels millors restaurants de Barcelona que es veu que havia freqüentat quan era més jove. Fins i tot en això anava a contracorrent perquè, òbviament, en aquella època, finals del 19 i principis del 20, no era pas tendència ser vegetarià. Darrere de tot això, una salut una mica delicada i la creença que evitant la carn notaria el cos més lleuger i tindria la ment més enfocada en la seva obra. Ora et labora i menja poc. I ben pensat, algú podria dir que avui Gaudí seria exemple d'allò que tantes vegades prediquem: menjar molta fruita i verdura i reduir la carn. Però no sempre era exemplar el gran arquitecte català. Es veu que també feia dejuni sense control d'aquells que tan sovint desaconsellem. Atropellat pel tramvia, a Gaudí se'l va trobar amb un grapat d'avellanes a la butxaca. Esperem que de Reus.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, ben tornat, benvingut, què tal?
2: Molt bé, gràcies. Bé. Estava pensant que la meva dieta no és gens gaudiniana.
1: No és gaudinià, tu.
2: És que això de les... Has dit verdures crues? Verdures crues triturades.
1: Bueno, ho hem llegit en diferents llocs. Sí. Jo anava a posar crema de verdures, però clar, per fer una crema les has de coure.
2: Una mica.
1: Però no, perquè es veu que si menjaves tot cru, doncs tot millor, segons Gaudí, eh?
2: Avui en dia hi ha els crudivegans, no?
1: Sí.
2: Els crudivegans.
1: Doncs mira, per aquí devia anar. També. No, perquè no veia llet, llavors ja no hagués sigut vegà, clar.
2: I després hi ha els que fan el dejuni intermitent,
1: també,
2: no? Que pel que has dit també ho feia.
1: Ho feia tot.
2: Que era un nutricionista avançat al seu temps, també. A part d'un arquitecte avançat al seu temps, nutricionista avançat al seu temps.
1: Sí. Bé, a qui convidem avui al restaurant caníbal?
2: Doncs mira, avui hauríem de començar convidant en Jaume Subirós, del Motel Empordà de Figueres. Ja n'hem parlat en altres ocasions d'ell, però és que aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Cuina Tradicional que dona l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.
1: I tant, moltes felicitats en Jaume Subirós, que a més aquest any, mira, està d'enhorabona perquè fa allò una doble efemèride, eh? El Motel Empordà, que és el seu restaurant, i el restaurant de la família Subirós ha celebrat 65 anys d'història i també 100 anys del naixement de Josep Mercader, que va ser el fundador del Motel, eh?
2: I bon moment per recordar que Mercader va ser el primer gran modernitzador de la cuina catalana. Ell va capgirar i simplificar la cuina tradicional, quan la cuina catalana era estovalles de quadres, estofat de faves, botifarra amb mongetes. Mercader hi fa una amanida de favetes a la menta, una mousse d'escalivada...
1: Oh, uns plats ja que formen part de la història de Catalunya gairebé. A més, aquesta doble efemèride l'han celebrat amb una festa amb tot de clients i amics, una cosa molt, molt emotiva.
2: I el dia dels Premis Nacionals es va recordar que Jaume Subirós havia estat guardonat per, llegeixo, la seva trajectòria exemplar al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat i de l'hospitalitat entesa com a valor essencial.
1: I sí, nosaltres vam coincidir amb ell aquests Premis Nacionals de Gastronomia amb el senyor Subirós i li preguntava a mi per què, si encara a algú no li queda clar, el Motel Empordà és tan important, no?, el que va passar allà, i això ens deia.
3: El Motel va significar un projecte nou a l'entrada de Figueres, diguent Motel, perquè el concepte era que la clientela que venia d'Europa fes una nit al Motel i llavors continués el viatge cap a Espanya, no? I llavors aquest concepte va anar arraigant amb la cuina del seu Mercader i ell va recrear aquesta cuina nova catalana amb un camí que dura fins ara, producte temporada, i seguir el límit del temps que toca posar a la cuina. En aquest moment, quasi que apostaria per per uns moixernons que fem amb una carbonara posat al dia, i que és genial, és sensacional.
1: Moixernons amb carbonara, doncs sí, sí, ara mateix faríem una cullerada. Sí. Escolta, també hem de felicitar, òbviament, els altres premiats a la gala dels Premis Nacionals de Gastronomia, que, com dèiem, doncs, s'ha celebrat aquesta setmana al Palau de Pedralbes, a Barcelona.
2: Doncs mira, altres premiats, en Raül Balam també ha rebut aquesta distinció en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva trajectòria. El Premi Cap de Sala 2026 se l'endú Patrícia Sierra, de la Granja Helena de Barcelona, per la seva manera d'entendre la sala com un espai d'acollida, ricor i proximitat, i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l'experiència gastronòmica.
1: A la Patrícia Sierra també ens la vam trobar al Palau de Pedralbes i ens explica això, no? Com de particular és servir en un restaurant com la Granja Helena.
4: Crec que nosaltres tenim molts hàndicaps, no? És un local petit, sorollós, les taules estan juntes, o sigui, tenim moltes coses que dius, hòstia, a priori hi ha gent que arriba i diu, oh, però després compensa el factor humà, no? Un servei proper, professional però distès, no? Que et sents com a casa.
2: El Premi Revelació 2026 ha sigut per la Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Néstor Luján 2026 ha sigut per la Trinitat Gilbert per l'obra Els aliments que mengem, el detall, que combina divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic. I deixa'm afegir també que aquest any la gala de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ha sigut un homenatge a Carles Vilarrubí, que va morir a finals de l'any passat, en reconeixement de la seva contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana.
1: Homenatge emotiu i felicitats especials a Trinitat Gilbert, perquè és de les nostres, vull dir, és del nostre equip, de l'equip dels periodistes. I si ve en Jaume Subirosa, que el convidem?
2: No sé si ens podríem atrevir a fer-li un bacallà amb mussolina d'all.
1: Home, doncs potser d'entre tots o la manida de favetes.
2: També,
1: aquesta és més
2: també,
1: fàcil,
2: també,
1: perquè mira,
2: sí,
1: tot cru, com el Gaudí, i adéu, adéu.
2: Doncs va.
1: Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: En Carles Porta.
1: Carles Porta, ui, coses sí. Passen... Bueno, si ve ell, malament.
2: És que hem de parlar de vísceres.
1: Ah.
2: Sí, alerta, perquè això és xulo. Demà dilluns es fa Igualada la primera edició del Fòrum de les Vísceres de Catalunya, i durant tot aquest cap de setmana tota mena d'activitats a la capital de l'Anoia.
1: Sí. Molt xulo això, eh? Estem parlant de gastronomia en tot moment, eh?
2: Sí, sí, sí, vísceres, però des del punt de vista gastronòmic. El cas és que hi ha una associació que es diu Bada Foodies, que vol reivindicar la cuina de les vísceres com a part del patrimoni gastronòmic català, cuina humil i moltes vegades està vista amb una mica de recel.
1: Sí, sempre ha format part del nostre receptari tradicional, però malauradament la veritat que a les cases cada vegada es cuina menys, eh?
2: Sí, la trobada es farà a l'Adoberia Vella d'Igualada. No és un lloc qualsevol, allà temps enrere es veu que els curtidors de pells integraven les vísceres a la seva dieta, doncs fent evident aquest vincle entre territori, ofici i la cuina popular.
1: Mm.
2: Tu hi seràs, oi, Paula?
1: Sí, jo hi seré.
2: Igual
1: sí, sí.
2: Que en Salvador García Ros, en Jordi Vilà,
1: també,
2: el Marc Pérez de la Sosenga, la Carlota Clavé de la Gourmanda, la Judit Càlix de la revista Cuina.
1: Sí, és dilluns, és mal dia, t'anava divina si pots, que serà molt interessant, però no ho sé. Qui vulgui venir que vingui i pugui. A qui convidem en Carles Porta si és que ve al restaurant Caníbal?
2: Doncs li haurem de fer alguna cosa de vísceres. No sé si el sang i fetge li agradarà.
1: Sí, o sang amb ceba, boníssim.
2: Sang amb ceba, també.
1: Boníssima. I encara tenim un últim convidat.
2: Mira, aquest t'agradarà, que vingui en Gareth J. Holland.
1: No tinc el gust. Home, qui és el Gareth?
2: El bo d'en Gareth. És un investigador de la Universitat de Cambridge que, després de portar a terme diversos estudis, ha demostrat que quan ens posen a un plat o una quantitat de menjar més gran del compte, podem arribar a menjar fins a un 50% més del que ens vindria de gust.
1: Oh, o sigui, com aquella necessitat irracional, una mica,
2: sí.
1: No tens gana, però tant se val, que tu has d'acabar tot.
2: Ah, exacte. Ja. Hi ha molts estudis que intenten definir què ens condiciona més a l'hora de consumir més aliments del que ens interessa. I s'ha demostrat que el que més influeix és que ens serveixin una quantitat gran de menjar. No sabem menjar només el que necessitem. Això vol dir que podem ingerir fins a un 50% més del que el cos ens demana.
1: És molt.
2: Per a què serveixen, doncs, aquests estudis, a banda de per comentar-los en aquest programa? Doncs segur que les empreses alimentàries en saben treure bon
1: profit. Reddit.
2: Sí,
1: aquí convidem aquest bon home.
2: No sé, fem un experiment, li fem un arrosset, però ni servim, no sé, un plat gegant.
1: A veure
2: quan se'n menja.
1: Si més del 50% del que necessita. Doncs ja els tenim a tots aquí al restaurant Caníbal, el Garrett a Holland, el Carles Porta i Jaume Subirós, sempre convidat. I la Dolors, que ja
2: la
1: ve,
2: Dolors,
1: va.
2: La Dolors. Hola, Dolors.
5: Bon dia. dia, ben trobats.
1: Què tal?
5: Com aneu de gana?
3: Bé.
1: Sempre.
5: Avui hem preparat una amanida de favetes amb pernil d'escriptor gironí. Mm. Molt refrescant. Un fricandó que fem amb carn de director de cinema. I per postres us servirem un pastís tatent amb crema de llet de pastisseria.
3: Oh, sí.
5: I per començar, us podem oferir una grellada de verdures amb un romesco de primavera que fem picant, una nutricionista i un cuiner.
1: Mm.
5: Una lasanya amb sofregit de pianista o bé lletons de bisbe a la brasa. Què us ve més de gust?
1: Ai.
2: Jo, la grellada, què? Aquesta amb el romesco de nutricionista.
1: Ho dius per dir, perquè no, ho farem en homenatge a Gaudí, potser, no?
2: Ah, sí, clar.
1: No, lo de les verduretes i el romesco.
2: Sí, la grellada.
1: No pas per tu, sinó per Gaudí.
2: Sí.
1: Vinga, això.
5: De seguida, la grellada amb romesco de nutricionista i cuiner.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. He vist evolucionar molt les cuines, el que és dietèticament està molt controlat i molt perfecte. I de cuina, doncs, bueno, hi ha dies millors, dies regulat. Tenim que tenir en compte que estem en un hospital, no venim aquí a menjar i a disfrutar del menjar. I també tens una cosa en compte, estàs malalt, no tens tanta gana. I jo el trobo bastant bé.
7: Bueno, jo el menjar i el sopar ho trobo que és per la gent que està aquí a l'hospital. Sense sal, per l'atenció. A mi és que em costa molt de menjar-s'hi. Però bueno, és varietat i això ho trobo que està molt bé. N'hi ha dies que està més bona que altra, però bueno, se pot menjar.
8: La Catalina i la Cristina són pacients de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. I Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
9: A todos nos ha pasado que estando convalecientes en un hospital o acompañando a una persona que está en esa situación, pues nos ha chocado que la alimentación en muchas ocasiones que recibimos en hospitales pues no corresponda con el tratamiento que estamos recibiendo. Creo que hay un clamor social por esta cuestión y que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos. Igual que hicimos con los comedores escolares, vamos a garantizar el derecho a una alimentación digna en todos los hospitales y las residencias del país.

0: Doncs ara estem a la planta Menxo, que és la planta menys maca de l'hospital, però que és imprescindible, perquè és on està la bugaderia, la cuina, els vestidors, la gent de manteniment. I ara anirem a la cuina terapèutica, de les úniques, o per no dir l'única, a Catalunya.
1: Som a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, on ens espera Mariona Martín, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital.
2: Bon dia, Mariona.
3: Bon dia.
2: Què tal? Com estem?
3: Molt bé.
2: Escolta, explica'm on som.
3: Som a la cuina terapèutica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és una cuina especial per treballar amb els pacients totes les receptes i tots els consells dietètics que donem.
2: Uh-huh. Es diu RutiChef, veig.
3: Sí, i fem tallers de moltes patologies diferents. De persones que han tingut un infart, de persones que tenen disfàgia, de persones amb problemes al ronyó...
2: Uh-huh. I és una cosa única, em sembla. No sé si m'atreviria
3: a dir... A la resta d'hospitals no n'hi ha cap d'aquest tipus de cuina i és com un valor afegit que té el Germans Trias.
2: Que bé. Seiem, si et sembla, Mariona. Mariona, ara sentíem el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, el Pablo Bustinduy, i déu-n'hi-do, això ho deia fa un any, i era com molt contundent, no?
3: Bueno, és veritat que realment cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals, perquè parlem del nostre hospital aquí, els Germans Trias, però realment a la resta de Catalunya o a la resta d'Espanya poden haver-hi força mancances. Sí que hi ha hagut un període molt, molt gran on no s'hi ha destinat gens de recursos i es nota quan es té en compte que l'alimentació és un punt clau per a un pacient que està ingressat i quan arriba la safata amb el menjar a vegades és l'única alegria del dia. Si a més això no està a l'alçada, com deies, no, doncs no ajuda a millorar a nivell clínic, ni a nivell emocional, ni a cap nivell.
2: Sempre ha tingut una certa mala fama, no? Pensem, menjar a hospitals, ui, es menja malament.
3: Exacte, fins i tot es diu, ui, aquesta és una dieta d'hospital, no?
2: Ah,
3: quan algun àpat, sí, total.
1: El govern espanyol impulsa un nou reial decret d'alimentació saludable als hospitals, residències i centres sociosanitaris. Entre les diverses mesures, redueix a 3 les racions de carn de la setmana, limita els fregits i exclou totalment els ultraprocessats dels menús infantils.
3: En un hospital, no, a diferència de casa, sí que la proteïna és importantíssima cobrir-la. No, no pot ser, o no podem dir que en general sigui més d'origen vegetal i llavors treure valor al que és la proteïna animal, o no podem reduir lactis, però realment potenciar els llegums quan algú està ingressat, està en un llit immobilitzat, on té més problemes a l'hora de, no, si tinc flatulències, comparteixo habitació, i a més, tenint en compte moltes restriccions associades al motiu d'ingrés, potenciar la llegum en aquest aspecte no és factible. El pacient, un, o no s'ho acabarà menjant,
2: ja.
3: O dos, no arribarem a cobrir les necessitats proteiques amb la seva qualitat nutricional, no? No és el mateix dir quantitat de proteïna que qualitat d'aquesta proteïna, no? Per tant, és bastant estricte dir que només 3 racions siguin de carn, tot i que també inclou peix i ou, eh? I entre peix, carn i ou sí que podem arribar-ho a cobrir.
2: Un altre punt important, jo crec que per vosaltres els nutricionistes, importantíssim, és el tema dels ultraprocessats. Hauríem d'anar al zero o a com?
3: Home, és bastant, no és agosarat, però és com molt estricte dir que, per exemple, en un menú infantil d'un hospital no pot haver-hi cap ultraprocessat.
2: Val.
3: Quan pensem, per exemple, en un nen que igual s'està 3 i 4 setmanes, no? Que a vegades, sobre el paper, està molt bé escriure les coses, fer-ho al màxim d'equilibrat, de sostenible, d'ecològic, però la realitat pràctica, què acaba passant? Doncs que aquest nen igual li porten el menjar de casa.
2: Ja.
3: Perquè realment...
2: Es pot fer això?
3: No és el que aconsellem. Ah. No, per tema seguretat alimentària, per saber què cobreix el pacient, per si hi ha intoxicacions. Dir un 0% d'ultraprocessats o restringir-lo a 2 per setmana en adults, penso personalment que és força estricte.
2: Clar, sí. Ultraprocessats, pensem, podríem incloure una galeta?
3: Per exemple, o fins i tot el Real Decret descriu que només podran haver-hi iogurts naturals, ni tan sols de sabors. És força estricte. Fer-ho a diari no, però tenint en compte una freqüència de consum raonable i saludable, no hi veiem el problema, que és el que intentem fer aquí, no? Ja hem apostat per uns esmorzars molt saludables, amb el cereal integral, el pa integral, amb el lacti, amb proteïna saludable, amb l'oli, no, per amanir d'oliva, però de tant en tant hi podria haver-hi unes galetes, tot i que no hi és, però podria escollir unes galetes un cop a la setmana, per exemple, o cada 15 dies. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament, no l'única mai, però sí que és una part important d'aquest tractament. Intentem que la majoria, no?, puguin escollir tant l'esmorzar com el dinar com el sopar. Fins i tot estem preguntant si volen o no aquest panet que ho acompanya, el dinar i el sopar, perquè a vegades veiem que no se'l mengen. Per tant, fer que el pacient escolleixi ens ajuda tant a millorar la seva ingesta com a reduir el malbaratament, no?
2: Hi ha un altre aspecte que, preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès moltíssim, que són aquests estudis recents que assenyalen que als hospitals hi ha entre un 20% i un 50% de pacients desnodrits, no? És una xifra realment que impacta, vaja, a nosaltres ens ha impactat.
3: És molt alta, i si parlem de gent gran, major de 70 anys, parlem ja de més d'un 30%, no? Ja. És a dir, un de cada quatre persones de majors de 70 anys té risc o està en desnutrició, no? És un percentatge altíssim.
2: Què vol dir, per cert, que una persona estigui desnutrida?
3: Que estigui desnutrida o tingui risc significa o que està menjant molt poc o que ha perdut molt pes, que a vegades una malaltia et fa perdre la gana i perds pes de manera involuntària, sempre és involuntària, o que pel que sigui, per exemple, un tumor orofaringi no a la boca fa que no puguis menjar, per tant necessites una sonda. No? Llavors és que tens risc nutricional o de desnutrició. També preguntar, i amb tres preguntes a vegades tenim el cribatge fet. Per tant, realment hi ha estudis ja que demostren que invertir en tot aquest aspecte millora i estalvia milions a cada hospital. És invertir diners en l'alimentació perquè al final acabi repercutint també en aquest estalvi.
2: Clar, això pensava, més nits a l'hospital, més euros invertits,
3: exacte,
2: que costa cada pacient.
3: Clar, sí. Clar.
2: I que tornem una mica on havíem començat, aquesta idea de convertir el menjar en una eina terapèutica més, no?
3: Total, que ens ajudi això a la seva cura, a la seva millora, que se'n vagi aviat a casa a fer aquesta educació també dietètica.
2: Doncs moltes gràcies de veritat a Mariona Martín, dietista, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol a Badalona, aquí on estem. Nosaltres ara, de fet, a Mariona marxem a l'Hospital Vall d'Hebron i jo crec que allà podrem copsar molt bé
3: la dificultat,
2: aquesta
3: complexitat. El que...
2: Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: A vosaltres.
2: Una abraçada.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Adéu.
1: Sortim de Badalona i enfilem cap a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, que acull l'única cuina d'hospital a Catalunya amb treballadors públics.
2: Bon dia, Patricio.
4: Hola, bon dia.
2: Com estem?
4: Molt bé, encantat de tenir-vos aquí.
2: Déu-n'hi-do, Dèiem, la Vall d'Hebron és un tros d'hospital,
4: És un dels més grans d'Europa, sí. És una ciutat sanitària sencera. Potser som més de 10.000 persones.
1: Patricio Molina és el cap de cuina del Vall d'Hebron, on hi treballa des de fa prop de 20 anys.
2: Tenim l'edifici, l'imponent edifici central de la Vall d'Hebron aquí a mà esquerra, i ara caminarem, perquè on està la cuina? Està soterrada? On
4: la
2: està?
4: Cuina, sí, està a la planta menys 1, acostumem a tenir les cuines al soterrani.
2: Ara entrem per aquesta porta?
4: Entrem,
2: Patricio,
4: per aquesta
2: porta. Sí? Perfecte, doncs tu ens guies.
4: I aquí girarem a l'esquerra.
2: Molt bé.
4: Aquí el passadís.
2: Bon dia.
4: Una mica fosc, fa una miqueta de por, sobretot si vens a les 6 del matí.
2: Ai,
4: que no hi ha ningú.
2: Que és l'hora que deus entre tu.
4: Sí, sí, a les 6 i mitja.
2: Ara són baladís, estem gravant això sobre a vora a les 11 del matí. Em sembla que veurem emplatar el que els...
4: Sí, a les 11, 11 i quart començarem la cadena d'emplatat.
2: I això és el que menjaran, encara que pugui semblar una mica estrany, al cap més o menys de 2 hores els pacients.
4: Sí, perquè clar, la cadena d'emplatat dura unes 2 hores precisament, i bueno, després aquest menjar, passem per aquí, sisplau.
2: Sí.
4: Aquest menjar pues, serà regenerat perquè es doni a la temperatura adient. Donem de menjar aproximadament a unes 900.000 persones i pues, alguns d'ells estan aquí a General, amb la qual cosa distribuïm directament amb ascensors, però d'altres estan en altres centres com són materno-infantil o traumatologia, i ho repartim amb aquests carros. Aquí entrem pel moll i aquí pues, ja començaríem a entrar en el que és la cuina pròpiament dita. Aquí tenim les marmites aquestes, que com veuràs són bastant imponents.
2: Ostres!
4: Aquí veus un bon brou de pollastre.
2: Un bon brou, ja. Té molt bon aspecte, això. Quants litres caben aquí de brou?
4: Pues això deu ser uns 400 litres.
2: 400 litres. Ah, pollastre, pastanaga i veig, alguna altra cosa deu haver, però queda enfonsada.
4: Gallina, carcanada, pastanaga, ceba, porro, també ossos de vedella i alguns quarts de pollastre.
2: I entenc, si no vaig errada, que cuineu sense sal.
4: Cuinem tot,
2: completament sense sal.
4: Tot això
2: és sense sal, eh?
4: Correcte. Aquells pacients que poden consumir sal per la seva patologia, se'ls proporcionen sobrets de sal que es poden afegir al menjar. I aquí veiem la cadena d'emplatat ja llesta per començar. Amb carros de bany-maria, per mantenir la temperatura per sobre dels 60-65 graus. Cadascun dels carros hi haurà un auxiliar d'hoteleria que quan passin les safates per aquí mirarà la tarja i si porten el plat que ells tenen, en aquest cas, per exemple, aquí hi ha uns macarrons, si la persona porta uns macarrons a la tarja,
2: sí,
4: doncs li serviran. Si no, doncs passa de llarg i la següent persona li posa el menjar que toqui. Sí que hi ha una mecanització darrere de tot aquest sistema. Fem servir un sistema de gestió de dietes que es diu COCUS, que funciona per tags, per etiquetes, de manera que cada pacient té una sèrie d'etiquetes, al·lèrgica, no sé què, intolerant a la lactosa, etc. I cada ingredient té també una sèrie d'etiquetes. Llavors, és impossible que es combinin dos etiquetes incompatibles. Per exemple, un al·lèrgic a la vedella, doncs mai no portarà un plat que porti vedella. El mateix sistema automàticament ja ho impedeix. Aquí el moment de l'emplatat és tot manual.
2: Quantes dietes diferents podeu arribar a servir aquí a Vall d'Hebron?
4: Doncs mira, de dietes diria que tenim més de 400.
2: Uau.
4: Que això no vol dir que les servim cada dia totes.
2: Clar.
4: Hi ha algunes que són inferiors al 0,1%.
2: Ara veiem moviment, és un moment de força moviment a la cuina. Quanta gent esteu treballant aquí dins en aquesta cuina?
4: En aquest moment tenim 40 auxiliars, 10 cuiners i hem tenir 7 dietistes.
2: T'anava a dir, avui què menjaran els pacients ingressants a Vall d'Hebron, però no sé si pots fer un menú estàndard o com, perquè clar, tantes dietes diferents, no?
4: Ho podem intentar.
2: Sí? A veure,
4: et puc
2: què
4: dir,
2: hi ha per dinar?
4: Què és el que menjarà la dieta basal? La dieta basal avui menjarà uns macarrons amb verduretes i un peix amb ceba i tomàquet. I de postre, doncs una peça de fruita i segons com un iogurt.
2: Ara pensava, Patricio, als aliments, no? És a dir, treballeu sempre en producte fresc, hi ha coses que són congelades...
4: Tant de bo fos tot fresc, no. No ens ho podem permetre.
2: Sí, ja.
4: Treballem amb alguns productes frescos, com, de fet, treballem amb totes les carns fresques, treballem amb... Havíem treballat fins fa molt poc amb peix fresc, però ara estem treballant una altra vegada en congelat, per una qüestió de preu, i treballem amb moltes verdures congelades també, o de cinquena gamma. És un mix.
2: Anem a veure la safata, si et sembla. Són safates de...
4: Diria que és policarbonat.
2: De color així com beix podríem dir. I ens explicaven a Can Ruti, no?, aquesta idea d'humanitzar el menjar.
4: Al final són els dos objectius que tenim. El primer objectiu sempre és no fer mal, és a dir, que cap de les coses que subministrem al malalt li pugui sentar malament o li pugui generar una complicació. Satisfer les seves necessitats nutricionals i l'últim objectiu, però no menys important, és el plaer, o sigui, donar-li una experiència satisfactòria integral.
2: I a tot això, Patricio, deus estar al dia segur. Tenim sobre la taula aquest nou reial decret llei impulsat pel govern espanyol per millorar, diguéssim, la qualitat del menjar d'hospital. El tema dels ultraprocessats.
4: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir. Aquest reial decret, que està sent polèmic per diversos motius, sí que és cert que una de les millors coses que fa és reduir el número d'ultraprocessats. És complexa. Hi ha moltes coses en les que haurem de treballar per arribar a lo que es demana, si s'aprova, tal com està ara mateix, l'esborrany.
2: Ja.
4: Si vols venir a mi un moment...
2: Sí.
4: Nosaltres el que intentem és fer una cuina el més natural possible dintre de les possibilitats econòmiques que tenim. Sí, de la mateixa manera que et dic que aquest dematí igual hem donat una magdalena, recordo, demà, per exemple,
2: sí,
4: donem aquest pa de pessic,
2: vale,
4: que us he deixat fet uns talls aquí per si el volíeu tastar.
2: Home, mira.
4: És un pa de pessic de pastanaga. Això és completament natural i amb una quantitat de sucre baixíssima.
2: I home, això seria indulgent també, perquè ve molt de gust. No, però no seria un processat perquè l'heu fet aquí.
4: Exacte.
2: Ja.
4: No és un processat, sí, sí, sí.
2: Sí? Vinga, a veure.
4: Com veus, no és gaire dolç.
2: No és molt dolç.
4: Però estem parlant d'un 7% de sucre. És que és, vamos, un pa de pessic normal porta entre un 25 i un 30 i això porta un 7. O sigui, és...
2: Molt bo.
4: Merci.
2: Tornem a les safates.
4: tornem.
2: I tornem al decret llei, perquè ens hem deixat això de la carn vermella, que també ha sigut polèmic.
4: Ostres, oi? Sí. Jo entenc que és per una qüestió de sostenibilitat. Generar la carn de vedella és molt costós, tant a nivell de recursos com a nivell de contaminació. De fet, adançant-nos al Reial Decret, ja estem incorporant més llegum. De vedella doncs estem donant ara mateix 2-3 cops a la setmana, haurem de baixar una mica. Tampoc representa un canvi tan radical, tan important.
2: Ara sembla que estan començant ja a emplatar. Efectivament, posen, no?, a cada safata aquest paperet que deies tu.
4: Correcte. Com pots veure, ara mateix hi ha doncs, més de la meitat de la nostra plantilla en aquest moment s'està dedicant a la cadena d'emplatat. La logística que és l'emplatat i distribució dels àpats ens porta més temps realment que el cuinat.
2: Bé, de moment la cuina continua en funcionament, pas contundent, poc a poc, però bueno, es veu...
4: Però bona lletra. La persona que llegeix, veus aquí el company que està llegint les targes, diu, ui, em falta aquest plat. I és just el que està fent. Està venint...
2: Val. Ell està agafant aquests especials, eh?
4: Correcte. Al final hem de ser conscients que el malalt dintre de l'hospital es troba en una de les pitjors situacions, potser no de la seva vida, però sí d'aquell any, no? Aquella persona es troba debilitada, no es troba probablement a un nivell anímic gaire bé, difícilment podrà apreciar en la mesura que podria en un altre moment la cuina i la gastronomia que li donem. Intentem revertir aquesta situació, és a dir, millorar el seu estat d'ànim, donar-li un gust, no?, diguéssim, però és difícil, és molt difícil, perquè, clar, jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària, que no és gaire bona. Per què això és així? És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital, ja no parlem de malalts oncològics que els hi afecta...

0: nosaltres. Sou a casa vostra, torneu quan vulgueu.
1: Moltes gràcies. Adeu, adeu.
0: Adeu.
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
3: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
4: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
4: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
3: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats directament ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
7: I surt a taula ara el Salvador García Arbós, que aquesta setmana no s'ha passejat per la sala d'un restaurant, sinó pels Premis Nacionals de Gastronomia. Mare de Déu, a qui haurà vist el Salvador allà?
8: He vist gent que no veig mai. En conec que es passen el dia voltant el país de punta a punta com el Port de Sant Antoni. Ara un acte molt multitudinari a Pedralbes, l'endemà un homenatge molt i molt emotiu a Figueres, un hotel, un altre dia un simposi entranyable i deliciosament porca Igualada. Hi ha hagut un parell d'esdeveniments als quals no hi he pogut assistir per raons d'agenda. Per no dir ninguna de cara de res perquè no vaig als puestos. En general, hi ha una tropa de gent que correm el risc d'acabar molt amics. Una colla de persones a refugi. Quan hi són, respires. Ens fem fotos, compartim grups de WhatsApp, revistes, programes de ràdio i taula. Imagineu-vos una festa en un palau-palau en uns jardins i una gentada molt mudada i segura, vestit negre, sabates negres, corbat elegant. Hi ha les principals autoritats del país, banquers, editors, empresaris, la gent que remena les cireres, més enllà de la gastronomia i el president de la Generalitat. Són gent que no veus mai, però saps que existeixen. De fet, la gent que talla el bacallà es reuneix en taules de grans restaurants. Aquest és el valor de la gastronomia. Són gent que no sol aplaudir perquè suposo està acostumada que l'aplaudeixin. La colla de periodistes de totes les classes socials i mitjans, públics i privats, amb els quals ens fem fotos i compartim grups de WhatsApp, entenem l'art generós de l'aplaudiment, excepte quan s'espera que siguem neutrals. Però això ja seria política.
2: Nyap. Top.
7: Gerard Jubany, ben tornat, com estem?
9: Molt bé, gràcies.
7: Doncs res, nyap o top, sona la sintonia, això vol dir que és moment de donar la benvinguda, sempre ens agrada dir-ho, al servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal.
9: És un nom que dona com una mica de credibilitat.
7: Sí, entitat.
9: Sí, entitat.
7: I la primera pregunta sempre és la mateixa. Qui s'ha ofert com a voluntari per sotmetre's al nyap o top d'avui?
9: Doncs avui s'ha ofert com a voluntari per venir al Caníbal una persona que coneix bé el sector de la restauració perquè l'ha viscut des de dins, tot i que no s'hi dedica actualment. Fa anys que va optar pel cinema, però ara, a través de la seva última producció, doncs s'ha tornat com a acostar al món dels fogons, més o menys. És en Pol Rodríguez, creador, guionista i codirector de Rabalejar.
7: Pol Rodríguez, què tal? Benvingut al restaurant Caníbal.
10: Molt bé, molt content d'estar aquí.
7: Un plaer per nosaltres, de veritat. Felicitats, suposo. Bueno, heu sigut, tampoc diem res que no us hagin dit en les últimes setmanes. És una sèrie molt elogiada, immensa. Quin tros de sèrie, de veritat.
10: Gràcies.
7: Ho hem passat molt bé, molt bé. I la qüestió, i ara entendrem també perquè el Pol està assegut a la taula del restaurant Caníbal, és que aquesta és una mica la teva història, eh? El protagonista és el restaurant familiar dels teus pares, la família Rodríguez Ferrer, que es deia Can Lluís, aquest local històric del 1929 al carrer de la Cera de Barcelona, al barri del Raval, que la sèrie es diu Can Mosques. Can Lluís va tancar el 2021 perquè us van desnonar després d'anys de moviment immobiliari i vindria a ser una mica el punt de partida d'aquest thriller, dieu vosaltres, sobre l'especulació immobiliària. Quin patir també, a mi em venen ganes de cremar-ho tot quan,

0: veus la sèrie, però és que quan veus el que va significar el restaurant pel barri, el valor patrimonial que té, penses, i com va poder passar això?
1: Doncs això passa, això ens va passar a nosaltres i passa constantment a Barcelona, desgraciadament. I és així com ho has dit tu molt bé. Vull dir, nosaltres tenim un restaurant que va obrir el meu besavi el 1929, que el van matar amb ell amb una bomba a dins del restaurant el 46, va deixar el meu pare el 49, i que ens van desnonar el 2021 amb una pandèmia mundial.
0: Clar, ara anem a imaginar un altre final, no? Anem a imaginar que aquest 2021 no sou desnonats, és a dir, que cap fons voltor es vol quedar amb Can Lluís. Els teus pares, en Ferran i la Júlia, haguessin passat al restaurant, te l'haguessin passat a tu i al teu germà?
1: Ah, 100%. Sí? Vull dir, la idea era que, de fet, tot va sorgir quan el meu pare té un petit ensurt al cor i el meu germà i jo decidim fer-nos càrrec del restaurant, i és quan intentem comprar el restaurant, perquè era un restaurant molt, molt antic, i per fer la inversió, per posar-lo al dia, o el compraves o no sortia a compte. I llavors a partir d'aquí es van moure les coses, és quan va entrar un fons d'inversió i va comprar l'edifici, i vam estar aquests 5 anys negociant amb ells fins que ens van fer fora. Però haguéssim continuat, per suposat que sí.
2: Sí, que ara t'imagines tu que estaries cuinant avui. Bueno, el 2026 estaries als fons.
1: Igual no tant amb la cuina, perquè sí que m'agrada cuinar molt, però el restaurant està més de cara fora i m'agrada molt estar a sala, però sí, sense cap mena de dubte haguéssim continuat a la restauració i haguéssim fet cinema i restauració, vull dir, haguéssim fet les dues coses, òbviament.
0: Ah, sí, des dels 18-19 anys, que tu ja voltaves, o abans.
1: Sí, ara, amb 14 anyets anava allà a divendres i dissabte a netejar els gots i no teníem renta a vaixelles, i jo veia les muntanyes de gots que s'apilaven i deia,
0: ai, això.
1: Sí, tota la vida, imagina't, no? Als 14 anys ja vaig començar divendres i dissabtes, i des de llavors, als 18 anys, sí que vaig anar-hi a treballar de manera oficial, després d'estudiar un any a cinema, i gràcies a estar treballant allà, doncs venia un client a menjar cada dia i cada nit, que era el Joaquim Jordà, i el Joaquim Jordà em va proposar la seva pel·li de nens, que jo fes l'ajuda de direcció, la seva pel·lícula de nens.
0: Xulo, o sigui que el restaurant et va donar, d'en certa manera, la teva professió. Ara has dit això de que fregaves gots, però a la cuina et deixaven fer alguna cosa, algun sofregit, no sé,
1: bueno,
0: alguna picada.
1: Vull dir, no pels clients, però sí que la cuina, sobretot quan ens trobàvem la família a menjar i això, doncs sí que hi participaven tots a dins de la cuina i cuinàvem tots. Són aquests restaurants, d'alguna manera, que són casa per tu, però crec que són casa per molta gent, no? Vull dir, són aquests restaurants que donen, doncs, una identitat a la ciutat, doncs, que quan tu vas a fora busques espais que identifiquin la cultura, que identifiquin la gastronomia, que identifiquin el ciutadà, i a través dels seus plats, doncs, entendre una miqueta més l'altre, no? I això és el que era una mica Can Lluís abans.
0: Mira, si et sembla, escoltem com sona, perquè són magnífiques, grandioses escenes les de la cuina al restaurant de Rabalejar, però escoltem una mica com sona aquesta cuina a la sèrie.
3: Àlex, Paciana, Lea, Hola, guapa. Posa't amb els calçots, que no arribem.
4: Sí, ja tinc.
5: Elsi, com passen les camies?
3: Olga, finalment serem 80 comensals aquesta nit.
6: Vinga, mama. Va, tira, ja me n'ocupo això.
5: Ei, Olga, ja tengo 200 calçots. Ajuda'm.
3: Elsi, dime. Una safata amb aigua al forn, per la coca, que no s'assequi.
6: Vale. Li falta carn.
3: Està bé? Ve buscant l'os al forn.
6: Què tal, Olga?
0: Ens ho podem imaginar, gairebé, Pol. Vull dir que ara ho escoltàvem, però seria fàcil a veure l'escena, el funcionament d'aquesta cuina.
1: No, vull dir, per mi era bàsic poder explicar el dia a dia d'un restaurant i d'una cuina que té un negoci de cara al públic, no? Que tu estàs passant una situació complicada, no? T'estàs enfrontant a un possible final del teu negoci, però tu de cara cap a fora has de donar la cara, i després a dins, doncs, les dinàmiques familiars i l'estrès que tens tu fora del restaurant, doncs amb una cuina que ja per si ja és estressant, i un servei, com tots sabem, un servei d'un restaurant és estressant, doncs suma aquestes capes, el que volia provocar una miqueta també a l'espectador era això, no? És aquest neguit i aquesta sensació d'angoixa, no?
0: Sí. No, és que si pensava, si la mires a la nit, no sé si després costa una mica poder anar a dormir,
1: T'has de fer un fricandó, t'has de menjar alguna
0: cosa. Sí.
2: Avui parlarem de fricandó, em sembla. Podrem anar a dormir tranquil. No, anava a dir, la teva mare, la Júlia, sí que cuinava en el restaurant.
1: Sí.
2: Quin plat recordes de tots els que guisaven? Hi ha algun que en tinguis un record especial?
1: Bueno, és cert que nosaltres, la meva mare va estar molts anys, de fet, va ser el restaurant, diguéssim, que és, era territori de dones que cuinaven a dins, no? La meva mare, la meva àvia, la meva besàvia, van ser les encarregades de tirar la cuina endavant. I tant, molts plats, però sí que nosaltres fem cuina tradicional catalana i valenciana, perquè també tenim arrels d'allà, i hi havia un plat que feia moltíssim i que qui era molt amant d'aquest plat era el Manolo Vázquez Montalbán, que era l'olleta del coll. L'olleta del coll és una espècie d'escudella amb orella i morro de porc, amb cardo, amb botifarró negre, una cosa ben lleugereta. Ben lleugereta,
2: sí,
1: era.
2: Però que costaria trobar ara mateix en un restaurant de Barcelona.
0: Trobaríem?
1: Sí. No ho sé, jo no l'he trobat mai, de fet no l'he trobat ni al coll, imagina't, saps? Però era un plat ben calòric i boníssim.
0: A mi m'agrada un debat que es planteja en un moment, en una escena de la sèrie, sobre si servir o no a un, i anem a dir-ho així per no donar més detalls, a un mafiós, podem dir un mafiós, sí, i el debat és aquest, l'escoltem.
4: Muchas gracias, caballo. Venga, gracias.
7: No, li fotem la catifa vermella, també.
8: No cal, li posem un plat a taula, ja està.
9: No, tenim el dret d'admissió.
10: Ja, mama, però i si no s'aixeca la cadira, què?
9: Doncs truquem a la policia. És una qüestió de dignitat.
8: El dret d'admissió, Lisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
9: És un criminal.
8: També hem servit alguns polítics.
11: No, papa, que li vaig dir que s'aixequi d'una puta
12: vegada. Àlex.
11: Què passa, què?
12: Estàs fent exactament el que ells volen, que aquest tio estarà encantat si surts allà.
9: Ah, sí?
12: A intentar-li trencar la cara? Sí, encara que tu et diverteixin molt les teves pel·lículetes, això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
0: I punt. Pol, un restaurant ha d'acollir tothom? O sigui, ha de ser hospitalari amb tothom, sense excepció.
1: Uf, no ho sé, això és com casa teva una mica, no?, el que tu vegis, però sí que és cert que el nostre restaurant era un lloc on tothom tenia espai. Tothom tenia espai, teníem clientela de tot tipus i sempre ha sigut benvinguda. I tu, si anaves sol, doncs podies venir allà a menjar i llavors es juntava doncs, un taxista amb un polític, amb un pintor, amb un escriptor, i llavors era tot un lloc on al final el que fas una mica és compartir, dialogar i compartir el menjar, no?
0: Mm-hmm. Bé, avui el nostre convidat d'honor al restaurant Caníbal és el senyor Pol Rodríguez, però no sé el que t'oferirem, Pol, jo no poso la mà al foc perquè a partir d'aquí ja jo em desentenc, diguéssim, eh?
2: A veure si som igual d'hospitalaris.
0: Sí, mira, a veure què has portat, Joan.
2: Avui et porto un plat que honestament no sé del tot segur si preparaven a Can Lluís, però com que hi feien cuina catalana, com ens explicava ara, és possible que tinguessin fricandó.
1: Sí,
2: a la carta.
1: I tant.
2: Hi havia fricandó.
1: Ai, quina por em fas.
2: I us preguntareu, aquest animal ara ha trobat fricandó en un supermercat? Doncs sí, n'he trobat.
0: Ai.
2: I es prepara el microones en un moment, sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats. Per tant, us donaré tres arguments a favor del fricandó, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer el tast. El tinc aquí a punt calent, ja.
0: Ja l'has escalfat,
2: sí, sí, sí.
0: Comencem pels tres arguments a favor. Vinga.
2: Doncs el primer argument a favor és el més obvi, el temps de preparació. Gràcies a aquest producte tens un fricandó a punt en, això que dèiem, 5 minuts. 5.
0: Ai.
2: Això és un producte que et venen congelat, però
0: congelat?
2: No l'has... Sí, però ni tan sols t'has de molestar descongelar-lo la nit abans ni res de tot això per tenir-lo a punt. L'agafes del congelador, el poses al microones i al cap de 5 minuts pots estar degustant aquest plat que normalment mengem o en un restaurant o a casa en un dia de festa perquè tens temps de cuinar i de preparar-lo i te'l fas.
1: Aquest
2: tant,
1: és el punt a favor, eh?
2: Això és a favor. A favoríssim.
0: Prepara't, queden dos.
2: He de fer esforços d'imaginació per trobar els arguments. El segon argument a favor, la democratització del fricandó. Vull dir...
1: Titular.
2: A través d'aquest format, el plat arriba a moltes llars on potser mai arribaria si se l'haguessin de cuinar ells.
0: Ja.
2: Normalment, aquest format de plat cuinat congelat ha viscut de congelar pizzas, lasanyes, croquetes, menjar ràpid, diguéssim. Però no és tan usual trobar-hi plats més elaborats com és el cas d'un fricandó congelat.
0: T'ho compro.
2: I el tercer argument a favor és el de això, pujar el nivell del menjar ràpid. Quantes vegades hem de recórrer a un gaspatxo rapidet, entrepar aquests pots de fideus d'inspiració oriental als quals afegeixes aigua calenta, per no parlar de quan tirem directament de la llauna de tonyina per sortir del pas? Doncs mira, en 5 minuts, que és menys del que trigues a fer-te una truita o un entrepà, tens un fricandó que és una mica més complet que tot això que dèiem, de menjar-te qualsevol cosa en un moment.
0: Doncs sí, avui estem amb Pol Rodríguez, aquest fricandó congelat, rescalfat i no sé quantes coses més, i aquests són els tres arguments en contra.
2: El primer, que perds l'encant de la cuina. Coi, no és el mateix ficar això al microones que fer un fricandó a casa, deixar-lo coure prou temps i que tota la cuina o tota la casa t'acabi fent olor de guisat. I dintre de l'encant també hi trobem dir allò de per sopar això serà més bo, ja, que és el que es diu de molts guisats. Clar, si escalfes això al microones al migdia, no sé si per sopar serà més bo o l'endemà.
0: No, sí, no,
2: pot ser que sigui tot el contrari. El segon argument en contra, els ingredients. Clar, aquest fricandó comercial has d'acceptar que hi hagi ingredients extra que no portarien en un fricandó fet a casa, com ara hi ha colorants, ja el gelificant, estabilitzants...
0: Això a Can Lluís no ho feien servir, ja.
2: Tot això
0: jo,
2: a Can Lluís no es posaven al fricandó. I el tercer argument en contra seria el preu. Aquesta ració de fricandó per una persona costa 5,99 €, o sigui 6 €, probablement més econòmic que un plat de fricandó en un restaurant, però no gaire més econòmic tampoc. Ja, vull dir que segurament la qualitat del fricandó d'un restaurant seria més elevada. Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats,
0: sí,
2: i ara...
0: Sí, ja.
2: A veure,
0: un moment. Ja anem a patir. Espera, que no et cremis. No et cremis, no et cremis.
1: Jo he vingut com a voluntari, no?
0: Sí, sí.
2: Voluntari, voluntari. Nosaltres no obliguem a ningú.
0: O enganyat.
2: Sí.
0: I ara això, a veure, serà fàcil de treure el plàstic? No.
2: Està calent, eh?
0: Ai, Pol.
2: Quedarem tots plens de fricandó.
1: Ja veuràs.
2: Ara.
1: A veure.
0: Mira, et dono una forquilla de plata de llei.
1: Tu tens del nivell aquí, eh?
2: Sí.
1: Ja ho veig.
0: L'olor, què? No està malament, l'olor.
1: No, no està gens
0: malament.
1: Malament,
0: eh?
1: És cert que la textura és molt líquid, no?
2: Sí.
1: Molt més líquid.
0: Gairebé, que podríem esperar.
2: Gairebé necessitaríem una cullera, per aprofitar tot.
0: Sí.
2: Molt valent el Pol, No dubtat, se n'ha menjat un dros.
1: Doncs mira.
0: T'ha agradat, Pol?
13: No, però és que m'esperava molt dolent.
2: S'esperava un...
1: M'esperava molt dolent. Però fins i tot està... Sembla que tingui aquesta com sorra, no?, dels bolets. Vull dir que fins i tot els bolets són...
0: Que vols dir que són de veritat, no?
2: Exacte. Està sorra afegida per donar autenticitat al plat.
1: Això podria ser.
0: Com diria el meu fill, se'n fa bola.
1: Se fa bola,
0: No se t'està... Tu ja...
1: No sé, tinc molta gana. No m'he esmorzat aquest matí. Però ja et dic jo que no...
0: No, li falta la salsa, està lligadeta, aquesta carn, no sé quina part de la vedella és, però...
1: Total, d'idea.
2: Doncs escolta'm, us faig la pregunta.
0: No sé, no cal tastar-lo més. No.
2: Us faig la pregunta. A veure, comencem pel convidat, Pol Rodríguez. Si haguessis de situar aquest fricandó de supermercat en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries? Et puc donar una sortida diplomàtica, que és donar-li un C.
0: C.
2: Que és un
0: C. Un C.
2: Un entremig, un entremig.
1: Val. Ah, jo diria un C.
2: Un C, Ens
0: quedem amb
2: un
0: C. Mira que amable el Pol.
2: Està sent generós, està sent generós.
1: Estic sent generós, però està bé tenir aquestes ofertes també de fricandó, d'aquest tipus de recepta.
2: El que deia el titular, la democratització del fricandó, és això.
0: Sí, em sembla injust ara fer-li donar-li un nyap, això,
1: No, dona-li un nyap.
0: Llavors guanyo jo, perquè entre un nyap i un C, què fem? Fem un nyap, no? Deixa'm ser benevolent, perquè és que em sap greu pel pobre fricandó.
2: Dos Cs. Doncs ja ho tenim. Això. Tenim que aquest... Això. És un set.
0: Pol Rodríguez, de veritat, moltíssimes gràcies per venir al restaurant Caníbal. Enhorabona per revelejar. No us la perdeu ara mateix a HBO Max i al novembre, ho diem bé, a 3CAT, em sembla que sí, vora el novembre, alguna cosa per aquí. És una meravella de sèrie, de veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes felicitats.
1: Gràcies.
0: I escolta, mira, nosaltres sempre acabem el programa amb una especialitat, cerquem els plats estrella d'alguns restaurants i avui fem un salt, déu-n'hi-do, perquè del Raval anem a Palamós per visitar un restaurant que també us recomano molt, d'aquells que val la pena, a la Cort del Mos, un negoci petit, un local petit, amb gent que vol donar i posar en valor la feinada dels petits productors de la zona. I al capdavant hi ha una parella, que és el Jeffrey Ruiz i l'Helena Termes. I una de les seves especialitats, aquí a la cuina catalana l'agafem tangencialment, però gairebé és una tarta tatent, que és una cosa, un postre fantàstic, i ens la serveix l'Helena Termes, que és cuinera i rebostera de la Cort del Mos. Va, l'escoltem. Adeu, Pol, moltes gràcies.
1: Adeu, gràcies.
0: Una abraçada, adeu.
14: És un dels postres que més m'ha marcat. El que fem és una mantega amb un sucre que quedi tot ben caramelitzat i després l'acabem amb mirfulls al forn. Sempre he intentat fer-la amb altres versions, com agafant el concepte i canviant-ho una miqueta a la meva forma. Quan vam obrir la fèiem de pera, amb vainilla, amb préssec a l'estiu, que quedava molt més àcida. Després, quan va arribar la tardor, vam començar a fer-la amb la carbassa. Carbassa, canyella... I més endavant ja vam passar amb calçots, quan ja era temporada de calçots. Els fèiem caramelitzats, li posàvem una salsa romesco per acabar. I ara, per primer cop, la fem de poma, amb una miqueta de canyella també. Sempre intento que quedi ben torradeta, que no em quedi la poma massa bullida, que és el més complex, i sempre això, intento que quedi ben torradeta i per això crec que agrada el caramelitzat.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ja ho sabeu, nosaltres tornem diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gisela Cot, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi atacat l'Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats. Teheran responia així als bombardejos israelians d'aquest cap de setmana sobre Beirut, la capital del Líban. Tel Aviv té en el seu punt de mira els suburbis del sud de Beirut, un dels bastions principals de la milícia pro-iraniana Hezbollah. Tot i que l'atac iranià a Israel no ha fet víctimes, el portaveu de l'exèrcit hebreu, Efi Defrin, ha promès represàlies.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a
3: Daesh.
1: Donald Trump demana, mentrestant, calma a les dues parts per evitar una escalada que posi en risc les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador. D'una banda, ha advertit que els atacs iranians compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i ha instat el govern iranià a tornar a la taula de negociació. I de l'altra, ha assegurat que pressionarà Israel perquè no respongui militarment a l'atac iranià. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres notícies en format breu amb la Carola Gil.
4: Un terratrèmol molt fort de magnitud 7,8 ha sacsejat aquesta matinada al sud de les Filipines. El sisme s'ha registrat a la regió de Mindanao, segons el Servei Geològic dels Estats Units. El Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també el Japó. Segons les primeres previsions, les onades podrien superar els 3 metres de les Filipines, mentre que Indonèsia i Malàsia serien més baixes. De moment no consten víctimes ni danys greus.
1: Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid, davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
4: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen el crim a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. L'endarreriment de la formació d'una família, la falta de feina estable, els sous baixos i la priorització d'altres despeses, com el pagament d'un habitatge, en són els principals factors. Les línies aèries alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de la guerra al Pròxim Orient.
4: Serà pel gran encariment dels preus dels combustibles. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
1: A Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en la jornada, en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats en el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
4: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a de consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
7: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre és obrir els ulls.
9: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
7: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Atenció a la notícia, que sembla una broma, però que no ho és. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Fa uns dies, oients, en un vol dels Estats Units a Palma, va saltar l'alarma perquè, quan es va permetre connectar els mòbils dels passatgers, de cop va aparèixer la paraula BOM. Espantada, la tripulació va girar cua i l'avió va tornar. Estaven convençuts que duien una bomba al damunt. Finalment, tot va quedar en un ensurt. I sabeu què va passar? Que un passatger, un noi, havia batejat així el seu aparell, el seu mòbil, i en connectar el Bluetooth va sortir a la pantalla la paraula BOM, és a dir, bombes. I la tripulació del vol va entrar en pànic. Es va tornar a l'origen, es va desembarcar tothom, es va inspeccionar l'avió i el noi va ser detingut fins i tot. O sigui que, oients, us dic, vigileu amb el nom que poseu als vostres dispositius. Una broma pot sortir molt i molt cara. Déu-n'hi-do, oients, les coses que passen. Bé, avui farem un debat molt interessant sobre una qüestió molt important per a la indústria. Quin futur li espera si cada any milers de llocs de feina qualificats queden vacants per manca de talent jove? Avui en parlem amb tres grans experts. També conversarem d'un concepte que pot canviar la nostra vida. Apunteu, el VIP coding. Acabarem el programa també parlant de neuroeducació, quina és la millor manera d'estimular el nostre cervell perquè aprenguem millor. Com serà el món de demà? Com serà el futur? Comencem a revolucionar-nos.

0: Indústria 4.0.
1: Fa unes setmanes un informe impulsant per la MEC, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, FEMCAT, i la Fundació per la Indústria, en col·laboració amb la consultora KPMG, va fer saltar les alarmes. Falten talent a les indústries, repeteixo, Falta talent a les indústries. Som a temps de revertir aquesta notícia que ens preocupa? De qui és responsabilitat que això passi? Què es pot fer per canviar la realitat? Hi ha moltes preguntes, moltes indústries, moltes feines i també molts interrogants que mirarem de respondre de seguida. Steady losing life, steady losing my mind, over shadows and grass. I per parlar i debatre sobre aquesta qüestió que ara us avançàvem, hem reunit un autèntic Dream Team, eh? Mireu quina alineació tenim a punt. Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, què tal?
2: Molt bé, contents d'estar aquí.
1: Molt bé. Joan Tristany, director general de MEC, Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades. Què tal, com estàs?
3: Hola, molt bones.
1: I l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria. Què tal?
4: Gràcies, un plaer, Chantal.
1: A veure, comencem amb els dos grans titulars d'aquest informe. Dos titulars que van lligats, eh? Només el 42% de les vacants a les indústries es poden cobrir amb nous professionals formats al sistema educatiu català, i per tant això vol dir que cada any es deixen de cobrir 15.000 vacants per manca de talent. Sí, expliqueu-me això, sisplau.
2: Bé, exactament, deixar de cobrir potser no és l'expressió. Sí que hem volgut posar xifres a un problema, a una situació que tenim detectada des de fa temps, i el que veiem és que el nostre sistema educatiu de formació professional, d'enginyeries, universitari, etc., té un dèficit d'aquesta xifra. Altra cosa és que les empreses busquen solucions i parcialment les troben, eh? Ja sigui doncs, portant talent de fora, o bé doncs, formant el seu propi talent i fent l'upskilling, que és un tema doncs, de molta actualitat, o prenent altres estratègies que comentarem.
1: Clar, és un estudi molt sòlid, perquè s'ha fet a 200 empreses analitzant milers de vacants. Situació greu o gravíssima? Què em diríeu?
5: Greu, però resoluble. El tema està en veure en quant temps som capaços de resoldre això. És una situació que possiblement no és nova, ha passat en el passat, és a dir, les escoles industrials van ser creades per cobrir el talent industrial que en aquell moment no hi era. Aquí el tema està en com ho hem de fer, no? I hem de treballar tots plegats, sistema educatiu, empreses, per poder trobar, i evidentment administracions, per poder trobar la solució i poder-la aplicar de forma el més ràpida possible, i això és possiblement la pedra a la sabata, no? La rapidesa en poder resoldre tot això.
1: Li pregunto a l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria, reversible o irreversible, em diries, Anna?
4: Totalment reversible, i si l'orquestrem entre tots sempre és un missatge positiu. És veritat que està canviant molt la societat, moltíssim, i s'ha d'aplicar, com deia el Joan, quan abans les solucions, no?
1: Clar. Us pregunto, de què parlem? Quan diem que falta talent, poseu-me exemples de perfils que manquen. En aquest cas, Pere, Joan, ara que es parla tant d'intel·ligència artificial, de quins són perfils no substituïbles per la IA o altres tecnologies, què falta? Perquè sabem, no? Quines són aquestes professions que falten?
2: Una de les xifres de l'estudi és que si diferenciem aquest talent entre la gent que està treballant més a la part operativa, dintre de les fàbriques, en la manufactura, aquí és més greu. És a dir, gent amb formació professional, per operar màquines, etc. A la part doncs, més de disseny, d'enginyeria, etc., també en falta. No és tan abrumadora la xifra, però també ens trobem amb situacions amb disseny, coneixements de les noves tecnologies, de tot el tema d'Indústria 4.0, etc., que les empreses necessiten fer aquesta transformació i troben a faltar els tècnics, els enginyers que puguin dissenyar i implantar en els seus processos aquestes solucions.
1: A veure, és que fins i tot la Generalitat ha arribat a dir que falten joves, aquests joves, i que falta la cultura de l'esforç. No sé si és tot plegat va junt, eh? O és massa dur dir això?
5: Jo crec que és massa dur, perquè a vegades estigmatitzem els joves amb la cultura de l'esforç, però jo que ja tinc una edat, quan em reuneixo amb els meus amics, tots estem pensant a veure quan ens jubilarem. O sigui que no és una qüestió dels joves, jo crec que els estem estigmatitzant en aquest sentit massa. És una qüestió social. Sí que és cert que hi ha el sistema educatiu i produeix el que produeix, però la capacitat de produir és superior, és a dir, no totes les places es cobreixen. Per tant, l'oferta educativa hi és, possiblement hi ha una poca atracció per part del món de la indústria, de les professions industrials, cap a la societat. Per tant, aquest seria un dels elements. I l'altre és que cada vegada que ens has fet la pregunta, les empreses estan buscant més unes competències toves, unes soft skills, que són molt relacionades amb l'evolució ràpida que té la tecnologia i que té el món. Capacitat d'adaptació, capacitat d'aprenentatge, és a dir, avui estan sortint de les escoles, de les enginyeries, dels àmbits educatius, i dintre de 2 anys hi hauran coses noves. És a dir, que el que hem après avui no és que quedi en desús, però apareixeran coses noves. Per tant, la capacitat d'aprenentatge un cop estem a les empreses és fonamental. Aquesta capacitat d'autoaprenentatge, d'adaptar-se a les noves necessitats provocades fonamentalment per les noves tecnologies, doncs és una de les coses que les empreses estan demanant i que avui aquests soft skills no es treballen. Són molt hard skill, competències dures, clar, tècniques, i en canvi les toves doncs no es treballen massa.
1: Anna, l'informe assenyala 10 mesures que cal fer per pal·liar aquest problema. Repassem-ne alguna, perquè la primera situa la indústria al centre del projecte del país. No sé si us sentiu gaire ben tractats, però com es fa això? Demaneu planificar, no?, una oferta educativa cap a necessitats del sistema, sí?
4: Sí, i en estudis que diuen que el 67% dels joves que surten de qualsevol dels sistemes educatius no se senten preparats, no?, per entrar a treballar. Per tant, hi ha 2 qüestions. Una, repassar aquest model educatiu entre tots i veure en aquests moments que dèiem que s'introdueix la IA i que no és només ja el tema de que el model potser ha quedat una mica caduco, sinó també de cara a futur, no?, de les empreses, què oferim i si és atractiu o no, prou atractiu per als joves.
1: Digues, espera, atenció a la dada. A Girona, 3 de cada 4 vacants no poden ser cobertes per gent de la zona.
2: Efectivament, això té una distribució territorial i potser la demarcació que queda més mal parada en aquests moments és Girona, però més enllà d'això, nosaltres el problema el veiem de manera global en el país, i sí que m'agradaria posar en valor el fet de que ens preocupa en el sentit de que la indústria representa avui el 20% del producte interior brut català, però en realitat té molt més impacte d'això. Hi havia molts serveis que anteriorment estaven integrats dintre el que era l'activitat industrial. La seguretat d'una fàbrica, per exemple, formava part de la plantilla de la indústria. En aquests moments això és subcontracte. Per tant, aquest 20% és estrictament la part de disseny, de manufactura, comercialització, etc. Però hi ha molts altres serveis que també doncs es beneficien d'aquesta activitat. La indústria és el motor de progrés de la nostra economia i de la nostra societat. Per tant, tot allò que puguem fer perquè aquesta indústria pugui ser competitiva, seguir sent competitiva, perquè ho és, i la indústria catalana funciona bé, i en Joan ens pot donar unes dades en aquest sentit, creiem que hi hem de posar el focus. Per això el punt 1. La indústria ha de ser el punt central de l'estratègia del nostre país.

0: Avui analitzant des de la revolució, no? Aquest talent jove, les indústries també han de tenir aquest talent jove. Quins sectors, m'explicaríeu, industrials, són avui els més afectats per aquesta manca de professionals? L'FP industrial continua tenint massa estima social respecte a altres itineraris acadèmics. Què en diries?
1: És molt transversal, no és específic d'un sector industrial concret. I sí que m'agradaria afegir que no és un problema exclusiu del nostre país. Aquesta manca de talent a la indústria és transversal a qualsevol país industrial i ve fonamentalment per dos motius. El primer és l'evolució tecnològica molt ràpida i, per tant, els sistemes educatius tenen unes velocitats que moltes vegades van darrere de tot això. I el segon és una evolució demogràfica. Els països desenvolupats, els països més industrialitzats tenen, com sabem tots, doncs una problemàtica demogràfica que l'hem de suplir, doncs, evidentment, doncs, formant a més gent o incorporant gent d'altres llocs. Recordo una situació semblant a la que tenim en aquests moments, que es va produir en el moment en el que va caure el mur de Berlín i els països de l'est van començar a desmantellar la seva indústria. En aquell moment, moltes empreses catalanes van fer contractació amb origen a Romania i altres països de l'est. En aquests moments això no és possible perquè ja no hi són aquestes indústries i hi ha gent molt preparada que vam poder incorporar. Per tant, estem en una situació que és genèrica. Quan els nostres professionals, i això sempre ho explica doncs el Pere, se'n van a treballar a altres països, a Alemanya o a França o a Itàlia, és perquè amb ells també els hi falta talent industrial. També els n'hi falta. I avui tenim una sort, que és que formem a bons professionals.
0: Clar. Anna, què demanaries també? Què demaneu, no? Des de les indústries, quines són els objectius que voleu, no, canviar en aquest sentit, em diries?
2: Les empreses han de ser agents actius en la formació d'aquest talent, no? Cal ampliar aquesta formació dual, reforçar les pràctiques de qualitat, impulsar programes de col·laboració estables entre empreses, universitats i centres de formació professional i des de l'empresa fer-la més atractiva perquè els joves i al final aquesta necessitat de talent s'incorpori de proximitat, no? Que no tinguem que anar fora a buscar-lo.
0: Clar, talent jove a la indústria i a més us he de... Clar, aquí parlem molt i hem parlat molt aquesta any d'intel·ligència artificial, no? Quin paper també ha de jugar a la tecnologia com la IA i la indústria, no? Em diríeu també doncs, que situa la indústria al centre del projecte del país, com em dèieu, no? Un sector clau, però com hi entra també aquesta intel·ligència artificial?
3: Entre tot arreu i aquí també. I de fet és una de les estratègies que hem de seguir, forçosament. La IA ens amplifica com a professionals, ens fa més productius, ens permet fer les coses més ràpid i fer-ne més. I per tant, doncs, ha de formar part de la solució. Deixa'm tornar al començament de la pregunta quan deies talent jove a la indústria. Efectivament, necessitem talent jove i per això ho comparem amb el sistema formatiu, però talent en majúscules i és a totes les edats. I és, en part, en el món jove i és també en la part de persones més experimentades. Per tant, una altra de les estratègies és cuidar el talent en majúscules que tenim a les empreses. Aquesta generació baby boom, que si no la cuidem, doncs ens marxarà potser abans del que ens podem permetre del sector industrial. Per tant, no tot el talent és jove, ni tots els joves són talent, també cal dir-ho això. I per tant, la IA ens ajudarà a que els joves siguin més talentosos i que els que ja estan en el sector industrial puguin millorar els seus outputs, la seva productivitat.
0: El Joan i l'Anna, us pregunto si hi ha prou coordinació, no?, entre l'administració, entre les universitats i les empreses, perquè clar, si aquest talent no arriba és que potser cal una millor coordinació, no?, que la indústria parli amb la universitat sobre també, no?, què estem ensenyant, no?, perquè com que tot va molt ràpid canvien aquests estudis, no?, també.
1: Claríssimament, és un problema de tots. La indústria aporta moltes coses i una d'elles és equilibri territorial, una cosa que en el cas de Catalunya hem de garantir. No pot ser que Catalunya acabi sent l'àrea metropolitana només, que també ho és, però la indústria fa reequilibri territorial i per tant és un projecte de país perquè paga millors sous, La indústria és un sector bastant masculinitzat, per tant, la incorporació de talent femení jo crec que també és un repte, en positiu, no només com a dret de les dones, sinó com a benefici per la indústria, i per tant, aquesta coordinació entre tots els agents, que això vol dir sistema educatiu, vol dir govern, i vol dir, per exemple, doncs, professionals i empreses, si ens assentem, crec que trobarem les solucions, les tenim apuntades, les solucions per poder millorar tot això. És veritat que ho hem de fer, jo crec que amb generositat, però també jo crec que hem de buscar flexibilitat amb els àmbits regulatoris que podem tenir avui. És a dir, hem de ser capaços de no ser rígids per trobar aquestes solucions.
0: Anna, les dones, no? Que ara comentàvem, falten dones, sobretot que es dediquin també a aquest sector tecnològic industrial, no? Falten més dones a la indústria.
2: Sí, però cada vegada n'hi ha més. És a dir, jo crec que les hem de fer visibles, no? Perquè a la vegada la gent s'identifiqui amb elles i també obrim aquest altre, doncs, àmbit en què elles es trobin, que tenen un lloc per treballar-hi, no?
0: Uh-huh. Més coses a veure d'aquest
3: si vols,
0: debat.
3: T'aporto una dada en aquest sentit, que jo crec que és rellevant.
0: Titular, m'agraden els titulars,
3: titular,
0: ja ho saps, un titular a veure.
3: A l'enginyeria, en aquests moments tenim un 20 i molt poc per cent de noies que comencen els estudis. Per tant, aquí tenim un problema.
0: I què hem de fer? Què els hem de dir? Digue'ls, què els diries a les dones que t'escolten?
3: Primer, que és una magnífica oportunitat per elles des d'un punt de vista professional. La indústria genera molt més valor i, per tant, reparteix més valor. És a dir, que des de les perspectives a carreres professionals són excel·lents. Segon, hem de fer més visible el propòsit de la indústria. Les noies són més sensibles a entendre per què. El propòsit, de què va allò. I una altra dada en aquest sentit, l'enginyeria biomèdica, que és una enginyeria i és una enginyeria dura, té un 66% de noies. Quan es fa clar el propòsit, la noia s'hi aboca. Quan el propòsit queda diluït darrere de conceptes, doncs, més tecnològics, més tècnics, doncs se'ns fa més difícil que s'entengui el propòsit. Per tant, hi ha diferents elements que fa que la pròpia societat, la pròpia indústria s'ha d'explicar millor i ha de fer entendre millor quin és el valor que li pot aportar a aquest jove si la seva opció és aquesta.
0: Clar. Quina responsabilitat també teniu les empreses? Heu sabut fer atractives les carreres industrials i les feines industrials? També és una pregunta. De fer autocrítica, no? Una mica?
1: No.
0: No s'ha sabut fer bé, eh?
1: No.
0: No s'ha sabut fer bé.
1: No ho hem sabut fer bé. A vegades considerem que som poc glamurosos, no?, la indústria, però, com diu un bon company, en l'Internet of Things nosaltres fem els things, les coses, i aquestes coses són molt importants. Jo sempre m'agrada explicar una anècdota, que és que quan hi ha el mobile, a l'Eixample de Barcelona veig en les cantonades molts estrangers, els veus perquè, doncs, asiàtics, que estan amb un telèfon buscant, doncs, amb unes apps estan buscant cotxes perquè els puguin transportar, però no hi ha cotxes. És a dir, l'internet és molt important, però els things ho són més. És a dir, si hem de renunciar a una cosa, hem de renunciar a aquesta. Els things, les coses, són importants. I això és el que fa la indústria. I és veritat que, per exemple, durant la pandèmia, i aquí hem de fer autocrítica tots, no? Durant la pandèmia sortíem a aplaudir amb uns professionals especials, que ho van ser. Però cal recordar que durant la pandèmia...
0: Professionals sanitaris,
1: sí. Ho he donat per fet, perquè l'audiència segur ho entenia. Però hi havia uns altres, que és que qui va fer les mascaretes? Les mascaretes les va fer la indústria. Qui va posar les prestatgeries dels nostres supermercats plens de productes que els estaven fent les empreses? Els respiradors els van fer les empreses. Les vacunes les van fer empreses industrials. És a dir, la indústria també és important i possiblement nosaltres no som capaços com a indústria de posar en valor això, però hi hem de treballar i tenim projectes de futur per intentar posar en valor, doncs, el que la indústria fa, perquè la gent hi vulgui anar a treballar i perquè tinguem aquest equilibri territorial i aquesta millora de salaris en el país.
0: Molt bé. Ens queden 5 minuts de debat i pregunta que et faig en aquest cas, Anna. També les vocacions industrials en infants, no? Avui només s'associen a tecnologia mòbil i xarxes socials. És a dir, també explicar a les escoles, no? És un tema que no ens expliquen tampoc a les escoles. No? Falta més ensenyament, sempre diem, sobre empreses, emprenedors, treballar en una indústria, no? També tota aquesta part, no?
2: S'ha de construir aquest relat i s'ha de fer des de ben aviat, no? Com tu deies, a les escoles i abans d'arribar inclús a formació professional. Jo crec que revaloritzar socialment la indústria i explicar-la bé és el que ens pertoca ara a tots, no?
0: Clar. Enginyers, espera, a veure, els enginyers, Anna, no els hi falta la feina, no? Estaries d'acord? Els enginyers teniu molta feina en aquesta era tecnològica.
3: Si tinguéssim...
0: I no? O què em diries?
3: Si tinguéssim una mirada curta, et diria que la situació és favorable, perquè l'oferta de demanda és la que és i, per tant, doncs, si n'hi ha pocs, ens veurem més valorats i això s'està corregint. És a dir, el tema salarial, per exemple, que hi ha un gap important entre els salaris dels enginyers en aquest país i al nord d'Europa, s'està corregint.
0: S'està corregint,
3: eh? S'està corregint a poc a poc. Encara hi ha diferències importants, però això s'està corregint justament perquè la part de l'economia, Joan, funciona, és a dir, oferta-demanda et porta en aquesta situació. Però ara, perdona, m'he perdut de la pregunta.
0: No, et deia que als enginyers no els hi falta la feina. No, però, estem parlant que falta aquest talent jove a les indústries avui.
3: Amb mirada curta diria que la situació ja ens està bé, però si som allò que hem de ser, que és veure on anem, l'enginyer i la indústria viuen en simbiosi. És a dir, sense enginyers no hi ha indústria, però sense indústria no hi ha enginyers. Per tant, hem d'ajudar que les indústries siguin competitives, puguin tirar endavant els seus projectes de creixement, guanyin dimensió, que és un tema que a Catalunya és rellevant. Tenim una indústria excessivament petita i això fa que no puguin innovar i no puguin internacionalitzar-se al nivell que necessitarien. Cosa que no vol dir que no ho siguin.
0: Ara teniu un minut i mig al debat final perquè em feu de periodistes i em destaqueu un titular que hem de deixar clar a l'audiència. Comences tu, en aquest cas, Joan, què destacaries? Com a final, reflexió final, eh?
4: Reflexió final. Una cosa que sabíem que passava, avui té una diagnosi clara. I, per tant, a partir d'aquesta diagnosi tenim números, tenim quantificat i, per tant, podem començar a treballar per millorar aquests indicadors.
0: Val. Molt bé. La teva reflexió final, Anna, què afegiries? Objectius? Què demaneu? Pues... Què es necessita? Què cal fer?
2: Jo diria que orientar el sistema educatiu cap a les necessitats d'aquest sistema productiu i construir una estratègia compartida de país pel talent industrial.
0: Molt bé, bona reflexió. I en el teu cas, què diries?
3: Que si volem un país...
0: Teniu un mes, no aprofiteu, assembleu. Teniu un minut i mig,
3: Joan, digues. Et tornaré a donar la paraula. Si volem un país pròsper, hem de saber posar el focus en allò que ens genera més valor. I avui, per avui, l'activitat econòmica que genera més valor és la indústria i des d'allà distribuir-lo al conjunt de la societat. I hem de saber atreure els joves cap a aquesta idea. La societat, les societats avançades en general es mostren reàcies en aquest tipus d'activitat. I Catalunya n'és un exemple. Quan surten grans projectes, sempre tenim plataformes, i les hem d'escoltar perquè les coses les hem de fer bé, però les hem de fer.
0: Molt bé.
3: No ens podem quedar bloquejats amb els petits conflictes que això se'ns va engegar.
0: Frase final, Joan?
4: Un afegitó. Promoure la indústria és una oportunitat. No promoure-la no és neutral. Si no promocionem la indústria, no tenim una bona indústria, tindrem una dependència de l'exterior que en moments complicats pot ser una catàstrofe.
0: Déu-n'hi-do. Avui ens ha visitat Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, fent una reflexió radiografia. També el Joan Tristany, director general d'AMEC, de l'Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades, i també l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria. Realment, jo crec que ha estat un debat interessant. Estem davant d'un tema important per Catalunya, per la indústria. Com ens explicàveu, ens hi va el futur dels nostres fills i filles també, no? I esperem que ve ben aviat aquestes xifres del que parlàvem, de que manca talent es redueixin, no? I sobretot fer entendre també que la indústria és important i fer-la atractiva, no? I que molta gent hi participi. Gràcies als tres per les bones reflexions i espero que la propera vegada ens trobem amb millors titulars. D'acord? Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Capital Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. I'm on top of the world.
1: Oients, ens passem el dia parlant de digitalització, de tecnologia o d'IA, i la realitat és que, atenció, el 99,4% de la població mundial no tenim ni la més remota idea de programar. De 8.000 milions d'humans, només 47 tenen coneixements informàtics sòlids, una xifra molt i molt significativa i que ens ha de fer pensar. I saludem a la Cristina Mont, és directora de la Vinia AI. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
2: Què tal?
1: A veure, Cristina, avui ens portes una paraula que potser molta gent encara no ha sentit mai, nosaltres també ens costava, vibe coding, vibe coding, però abans d'entrar-hi comencem pel principi, no? Quan dic programar, de què estem parlant exactament? Perquè, com deia fa un moment, la majoria d'humans som gairebé analfabets en aquesta qüestió, no sabem programar webs nosaltres, no? Correcte?
2: Correcte, de fet, fins ara era un tema molt reservat a persones que sabien aquests llenguatges de programació, no? Programació vol dir, bàsicament, donar instruccions a una màquina perquè faci alguna cosa concreta, però fins ara aquestes instruccions havien de tenir uns llenguatges i unes paraules i, per tant, doncs quedava recluït a les persones que coneixien aquest idioma, aquests idiomes.
1: Que normalment ho fan els enginyers, enginyeres, informàtics, informàtiques, no?, que es dediquen a això. Correcte. Per tant, quan algú programa, no està parlant amb l'ordinador com parlem nosaltres, no?
2: Correcte. Tenim llenguatges tipus Python, JavaScript, Java, i n'hi ha molts més, eh? Alguns són més habituals i d'altres menys, però hi ha molts llenguatges, però al final has de poder entendre aquesta correlació. Si tu o jo ho veiéssim, doncs no té cap sentit el que posa allà, no sabries veure de què està parlant.
1: Val. I llavors aquí entra, perquè ho entengui tothom, Cristina, el vibe coding que dèiem fa uns segons, no? Quina diferència és? Amb què canvia això ara?
2: Doncs com tot el tema de la IA generativa és la incorporació del llenguatge natural per poder doncs programar webs, aplicacions, el que sigui. Clar, tot aquest tema és molt interessant perquè talla una mica la barrera aquesta de m'imagino una web i he d'anar directament a un programador a que la faci, perquè fins ara jo no podia fer-ho. Ara clar, comença a haver-hi eines que ens permeten nosaltres dir-li viu una web que tingui això i allò, i aquesta web es crea.
1: Clar, però la pregunta que em faig és que, clar, això amb la intel·ligència artificial, és a dir, jo si soc periodista no vull ser informàtica i crec que si he de fer encarregar una web li encarregaré a un informàtic, però està passant igualment que el periodisme, no? Que ara amb la IA generativa tothom pot fer articles. Llavors, és una mica, em diries, Cristina, com a reflexió, que amb la intel·ligència artificial estem canviant, no?, professions, o tothom pot fer de tot? Com a reflexió,
2: Estem canviant professions, però defenso molt i ho

web d'aquest estil o estic mirant cap aquí, cap allà, i aquests programes el que et permeten és, dius alguna cosa, veus com queda, no?, la primera versió de la web, i a partir d'aquí li vas dient, val, doncs ara el logo més cap aquí, la lletra més gran, no?, i vas veient al mateix temps el que passa. Clar, és molt interessant des del punt de vista més de prototipat, si vols, perquè per persones que sempre, jo mateixa soc una persona que m'agrada molt crear, i moltes d'aquestes coses, doncs, era una barrera de dir, i ara com li transmeto a algú que és el que vull, no? Llavors, m'agrada molt parlar del vibe coding per temes tipus, doncs, de prototipatge, de mostrar, de poder parlar amb aquest programador i traslladar millor aquestes instruccions que tingui en ment.

0: Posa'm algun altre exemple concret, no? Perquè l'audiència ho pugui visualitzar. És a dir, pots fer web del que vulguis, d'un producte, de la teva empresa, de tu mateixa com a professional, sí?
1: Sí, de fet, qui diu web pot dir una aplicació, i pot ser fins i tot una aplicació pel mòbil, pot ser un programa pel teu ordinador, pel teu escriptori, o directament, doncs això, una web que després puguis publicar de zero. Tu no has creat mai res en Vibe Coding, Chantal, encara?
0: No,
1: encara no t'has animat?
0: No, i la veritat és que segueixo pensant, que quan he de crear una web per algun... Intento, no?, donar aquesta feina a un informàtic, a un expert, no?, perquè al final crec que també ell és més expert que jo, però segurament surt igual, és a dir, és una web igual de professional o té algunes mancances amb elles?
1: Mira, ara en parlarem. De fet, ara em demanaves algun exemple. Imagina't que tu et volguessis crear com un taulell on puguis apuntar temes, no?, per preparar aquest programa, sí? Marcar si estan pendents o aprovats, assignar-los a una secció, veure quins convidats hi ha, una mica el que ara fem amb diferents excels i documents, doncs seria, sí?, una mica més integrat. Sobretot perquè tu, com a periodista i com a persona amb el teu equip, que saps com va el teu programa, ets la que sabràs millor quina forma de tenir això i com t'ha de funcionar. Clar, amb aquestes eines, que ara en parlarem d'algunes, li dius, doncs, crea'm una aplicació web senzilla per organitzar els temes d'un programa de ràdio, per exemple, indicacions tipus vull poder afegir temes, posar-los en categories, marcar-ne l'estat, exportar una llista, és igual. Les tasques que tu pensis que són interessants per al teu programa. Clar, la IA et genera aquesta primera versió que, a més, doncs, tu podràs, veient què surt, anar retocant i segurament tindria errors i pot ser lletja o alguna funció no acaba de funcionar, però ja no parteixes de zero. Quin és el canvi aquí, que em deies a nivell professional? Que tu has creat això, com deia abans, una mica com a prototip, però evidentment, precisament perquè nosaltres no sabem com ha de ser l'arquitectura d'una eina o d'un web concretament, doncs la IA pot semblar que alguna cosa funciona molt bé i en realitat hi ha moltes esquerdes, entre cometes, no? Imagina't que tens algú t'ha construït una casa, tu des de fora la veus estupenda, però en realitat aquells fonaments no estan ben fets. Doncs vindria a ser una cosa així, no? Pot ser que hi hagin dades sensibles que estan quedant publicades a fora, pot ser que hi hagi funcions que no, realment no funcionin, no es guardin, és igual, hi ha mil elements. També és cert que és molt diferent si és una eina per tu mateix, que si és alguna cosa que has d'anar, doncs això, no?, a posar al públic en general, per exemple.
0: Clar. O sigui, que és una eina que tant pots fer, webs per tu mateix, però també podrien ser webs públiques, sí?
1: Podrien ser webs públiques, i tant. De fet, aquí el que sí que hi ha un element on, no vull dir saltar del programador, però comença a haver-hi eines que t'ajuden, que és que moltes d'aquestes plataformes tipus Lovable, sí?, el que et permeten és que ells mateixos diguem-ne que s'encarreguen ells de fer tota la part de doncs el servidor, penjar els elements, fer auditories de seguretat, tot el que normalment faria un programador, com que estan veient precisament aquest gap entre el coneixement de la gent que fa servir el seu programa i poder fer que allò sigui una eina viable, doncs et fan aquest servei. Tot i així, evidentment, doncs tindrà moltes més mancances de base que si doncs tinguessis algú que ja s'hagués preocupat d'entrada que l'estructura d'allò que estàs construint tingui sentit.
0: Molt bé, ara si li expliquéssim a l'oient, és a dir, com comença a treballar, com ho hauria de fer, és a dir, si hagués d'entrar a programar, com comença, com ho fa?
1: Mira, pots entrar a eines tipus, doncs el Lovable és un d'ells, però també hi ha altres una mica, hi ha Vault també, o Berserk, que són eines, com comentava, són de les més bàsiques en el sentit que directament quan tu programes alguna cosa ja et mostren allò que estàs dient perquè tu puguis anar retocant des de la vista. Val? Tu veus aquella web com es va fent. Hi ha altres eines que són més directament per fer codi. T'ajuden a generar codi i, per tant, normalment requereix una mica més de coneixement de tot aquest àmbit, però, doncs, evidentment, la IA també està treballant aquí darrere. Aquí tenim eines com Cloud Code, que ara mateix està molt en boca de tothom perquè fa coses bastant increïbles,

0: A dins de Google tenim Antigravity, tenim Codex d'OpenAI o tenim Cursor, i de fet moltes d'aquestes eines, fins i tot CrowdCode és una d'elles, l'estan fent servir programadors. O sigui, quan dèiem si estem canviant els perfils,
1: clar,
0: sí que els canviem, perquè una persona que abans havia d'estar estona escrivint aquest codi, doncs ara el que fa és com supervisar i manar, donar les instruccions a la IA. Clar, no és el mateix algú que digui fes-me una web, que algú que digui no, vull una web amb un frontend, un backend, un servidor, tal, la base de dades en aquest programa. Doncs clar, són instruccions diferents.
1: Però la pregunta que et faig, i ara segurament si ens escolten programadors que escolten el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, això vol dir que els programadors han de patir una mica pel seu futur i la seva feina? És el que sempre estem explicant, clar. La IA generativa, la IA és tan màgica que, clar, també fins i tot sap programar. Llavors, clar, han de patir una mica? Què diries? Quina reflexió faries?
0: Des del meu punt de vista, ara mateix no. Ara mateix no. En el sentit que el coneixement que tenen encara els hi pots treure valor. Jo el que sí que diria és entra en aquestes eines, treu-los i suc tu, com a
1: però
0: programador.
1: Bé, els programadors també poden fer més webs, també.
0: Això,
1: és a dir, al final, ells també són molt més productius,
0: exactament,
1: no? Aquestes...
0: Exactament, i de fet això ens ha passat a nosaltres mateixos, no? Persones que, ui, no, la IA, doncs ho fa molt malament. Ara ho comença a fer molt bé, i amb les instruccions adequades, i ens passa igual amb l'audiovisual, ens passa igual, abans parlaves del tema de l'escriptura, evidentment hi haurà qui fa tot de zero, però també hem d'entendre que hi ha dinàmiques que canviaran, i en aquest sentit, en la programació, de fet, moltes d'aquestes eines que precisament el que tenen per darrere el codi, són les primeres que accepten que estan fent servir eines de codi amb IA per desenvolupar-se.
1: Clar. Per tant, no desapareix l'ofici de programadors, però canvia el centre de gravetat. I abans deies, no, la programació, aquesta programació, programar una conversa, com hauria de començar algú que vulgui provar-ho? No és cap disbarat, es pot fer, és fàcil, no? I per tant, per què no, no? Ens hem de dir, no, Cristina?
0: Exacte, jo ja us dic, en plataformes tipus Vault o Lovable, que més permeten alguns crèdits gratuïts, per tant, si vols testejar pots fer una mica la teva. Al final, el més interessant de la IA no és tant què pot fer, sinó què li pots arribar a demanar tu, no? El que et deia d'ara de l'eina per la Chantal i pel seu programa. Fins ara tu deies, ostres, necessito un programa per poder organitzar els meus guions de ràdio. Doncs segurament hauries d'anar a un SaaS, a un software as a service d'algú que ja l'hagi creat per programes de ràdio, i anant bé no acabaria d'encaixar exactament amb el que tu necessites. Per tant, també té aquest plus de personalització. Llavors tu, amb el teu dia a dia, potser el que vols simplement és una aplicació que t'ajudi a gestionar la llista de la compra, doncs vas a Lovable o a Vault o a Verser i et fas un compte i li escrius, escolta, vull crear una aplicació pel mòbil que tingui aquestes característiques, que m'ajudi d'aquesta manera, agafa la informació d'aquí, el que tu necessitis, tingui aquests apartats, aquestes funcions. Com més ho hagis pensat tu prèviament, més s'assemblarà el que estàs fent al que tu necessites.
1: Amb un resum, una frase, un titular, com ho diries que és, Cristina?
0: El vibe coding, programar amb llenguatge natural. Programar relativament, a mitges, prototips, deixem-ho així.
1: I, per tant, podem fer coses que abans impensables. És a dir, fa 15 anys deies, jo programaria o jo em crearia la meva web, no?
0: Fa 15 anys, imagina't, doncs fa dos també. El que, com a màxim anàvem, no?, a WordPress i aquest tipus d'elements, de nou, que hi tenien una base i tu podies treballar sobre ella.
1: Molt bé. Ja saps que jo encara penso que la gent s'ha de dedicar al que sap fer, però que sí que aquesta eina ens ha d'ajudar, però en el meu cas, jo em considero periodista, no canviaré a ser ara programadora ni informàtica.
0: Ah, no?
1: Mira, fer webs. Tu sí? Tu no,
0: no, faig broma. Et veia allà fent el programa de ràdio.
1: No, però bé, està bé, no? El coneixement al final sempre serveix, no? Suma i ajuda, no? I això és el que heu de provar el que ha dit la Cristina, a veure què surt, Us poseu a preparar, vull fer aquesta web, doncs avui a la ràdio ens hem donat uns consells, per fer-ho.
0: Correcte.
1: Hem après una mica aquest concepte nou, però que segur que transformarà moltes vides. Gràcies, Cristina.
0: Moltes gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. We don't talk anymore. We don't talk
1: anymore. We don't talk anymore like we used to. Estem a punt d'acabar les classes als centres educatius. Això vol dir que més d'un milió 700.000 alumnes sumant-hi i tots els nivells posaran el punt i final a un nou curs, però la roda no s'atura. Passarà l'estiu i al setembre les aules es tornaran a omplir i entre moltes altres qüestions ens tornarem a preguntar fins a on ha d'entrar la tecnologia a l'aula? I avui volem parlar de com aprenem en una societat plena de pantalles, estímuls, intel·ligència artificial, i ho fem amb el Joan Subirats. És professor d'educació secundària especialitzat en educació física i docent universitari al Tecnocampus de Mataró, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Tu parles, Joan, d'un concepte, a veure, la neuroeducació. De què estem parlant exactament i, sobretot, de què no estem parlant?
2: Doncs començaré per la part del que no estem parlant. No és una moda passatgera, tampoc és una recepta màgica que hagi d'explicar tot l'entorn educatiu i tampoc va en contra de la pedagogia. I jo diria que el que fa és complementar-la. Els últims anys, a nivell d'escàners, a nivell de neuroimatge, la neurociència ens ha portat moltes dades, ens ha donat molta evidència científica que el que fan és consolidar i fan que aquesta neuroeducació sigui una brújula per saber quina gestió i quina aplicació dels aprenentatges hem de fer a l'aula.
1: Clar, tu parles dels neuromites. A veure, com ens expliques als oients que encara hi ha molts centres educatius que creuen coses que la ciència ja ha descartat? Posa'm algun exemple, no?
2: Sí, bueno, els centres educatius, inclús les lleis estatals i tant els decrets, encara circulen neuromites. I, per exemple, un dels mites més extensos és el tema de la piràmide d'aprenentatge. I molt relacionat amb això està el tema dels canals auditius, visuals, com si l'alumnat tingués un canal fix on aquell aprenentatge es consolidés millor. Això no és cert, l'evidència científica no ho corrobora, i de fet el que ens hauria d'importar com a docents és què fa l'alumnat amb aquesta informació que entra al cervell. No és l'entrada, no és l'input d'informació, sinó quan està aquesta informació dintre el cervell, què fa l'alumnat amb això? Serà el que ens dirà si hi ha un aprenentatge profund i durader o no.
1: Clar, però tu com s'ha d'encaixar això a les aules? És a dir, fins a quin punt hem de tenir tecnologia a l'aula i fins a quin no, diries?
2: Bé, de fet, la pregunta no seria ja, crec jo, si tecnologia sí o tecnologia no. Crec que és una pregunta ja massa simplista al món que estem vivint, sinó ens hauríem de preguntar si aquesta tecnologia, ja sigui intel·ligència artificial, generativa o qualsevol eina digital, si aquesta eina substitueix, subroga aquest processament i aquesta consolidació que ha de fer l'alumnat dintre el cervell, a nivell de pensament. Si aquesta eina el que fa és substituir aquest processament, segurament aquesta eina no ens convé a l'aula.
1: Clar. Quan un alumne demana un treball al ChatGPT i l'entrega tal qual, què està perdent exactament?
2: Doncs està perdent tot aquest procés. Vivim en un món on la gratificació ha de ser ràpida, ser constant. També diria que haver externalitzar amb eines tota la vida ho hem fet. Per exemple, un exemple molt clar és la calculadora. Tothom sabem que per realitzar operacions matemàtiques complexes utilitzem la calculadora, però tots estem d'acord que un nen de primària el que no farem és, quan li estem ensenyant les operacions matemàtiques, és donar-li una calculadora perquè això ho faci, perquè si no estem perdent el procés. Doncs això passaria una mica amb el ChatGPT o qualsevol eina d'intel·ligència artificial.

0: M'agrada especialment una idea que dius, la IA socràtica. Vols dir exactament amb aquesta expressió? Què vol dir exactament, Joan?
1: Doncs, a veure, Sócrates parlava i comentava molt el poder que tenen les preguntes. Hauríem d'intentar buscar com aquesta intel·ligència artificial ens ajuda amb el procés. Ens ajuda a fer aquest pensament visible de l'alumnat i a través d'una tutorització més personalitzada intentar fer veure com realitza tot aquest procés i com va consolidant, com va recordant, com compara les idees i com reflexiona amb qualsevol aspecte educatiu.
0: Val. A més, reivindiques coses aparentment molt simples. Llegir en paper, escriure a mà o parlar en veu alta. Per què? Sobretot els exàmens en veu alta, també, eh?
1: Doncs perquè ara mateix la intel·ligència artificial que ens dona és una revolució cognitiva i és que l'alumnat pot generar productes finals sense haver après res. Com hem anat comentant, hem de buscar aquest pensament i si no fem això, el que estem perdent són les competències clau que té l'ésser humà. Llavors, l'escola ha de ser l'antídot del que estem vivint a la societat i el que hem de buscar és tornar a escriure a mà, perquè escriure a mà és un procés més lent, és un procés que ens permet equivocar, que podem borrar, podem subratllar, cosa que la intel·ligència artificial no ens permet, ens dona la solució.
0: Clar, i propostes o estratègies perquè els alumnes pensin més?
1: Doncs rutines de pensament, com ara abans pensava, ara penso, debats, intentar fer que l'alumnat sigui partícip i pugui contrastar idees, intentar valorar sempre el procés i no tant el resultat.
0: Molt bé. Tu que vens també, oi que sí, a part de l'educació física, és important fer servir el cervell i també el cos, no? Al final és important el moviment, l'esport a les escoles, no? Ajuda a aprendre també?
1: Exacte, el que fa regular l'atenció. De fet, l'atenció és la porta d'entrada del coneixement. El que fa l'educació física, a part de reduir el sedentarisme físic, és intentar regular el seu nivell d'arousal. L'alumnat el que fa, quan està assegut molta estona, pot entrar en un estat de poca activació o inclús quan venen de l'esbarjo poden estar en un estat d'alta activació. El que pot fer el moviment amb exercicis senzills de coordinació ocular manual, amb jocs, el que pot fer és regular aquesta arousal perquè l'aprenentatge sigui més profund.
0: Clar. Per tant, important, la tecnologia pot substituir moltes coses, però el que no... Què és allò, no? Que una pantalla no podrà substituir mai dins l'aula, doncs el vincle humà, la relació educativa, l'acompanyament, no? La interacció social, Joana, és molt important, no? I en una societat amb més pantalles, amb més intel·ligència artificial i amb més velocitat, amb què hauria de protegir avui l'escola, sobretot, que ens escolten pares, mares... que estan pensant en els seus fills i filles. Jo crec que hem de protegir molt també el servei dels nostres... Ja ho hem fet, de protegir la xarxa social, recordem, als menors, no? I això n'hem parlat al Revolució 4.0, però l'hem de protegir molt més, no?
1: Jo faria una metàfora que crec que és molt visual. L'aprenentatge l'hem d'entendre com encendre un foc. La curiositat de l'aprenentatge, entendre que tenim una necessitat, seria la xispa per encendre'l. L'atenció seria la flama i jo diria que el foc es mantingui viu i que no s'apagui seria la memòria. Pensem que la memòria és el residu del pensament i l'humà és el que ha d'atiar el foc per a que ajudar a donar embastides, com deia Vygotsky, per a que tot això funcioni.
0: Clar. A veure, acabem amb alguns titulars, Joan. Per tant, el futur de l'educació en aquest cas, no? Hem de tenir en compte que han d'utilitzar pantalla, però una pantalla a una certa distància, el cervell l'hem de fer servir, també, sobretot, la part oral, no? La part oral de la persona és molt important, no? Com explica, com pensa, i fer exàmens orals, no? Cada vegada més ho feu, també, sí?
1: Bueno, de fet, aquí, a diferents països, als Estats Units són els primers. Hem de pensar que els millors enginyers, els millors neurocientífics estan programant un món que està constantment que ens crea com a interrupcions. Abans la vida era com a més seqüencial, començava un procés i acabava un altre. Ara és com que necessitem immediatesa, és com a que busquem aquesta eficiència. L'escola ha de ser tot el contrari. Hem de tindre un espai per pensar, un espai de calma, i tot això ho hem de provocar des de, dels centres educatius.
0: Molt bé. Doncs escolta, Joan, prenem nota de tot el que has dit. Ara arriba l'estiu, temps perquè els alumnes docents, no?, carreguin piles després d'un final de curs especialment complicat, eh? I crec que les idees i reflexions que proposes són útils, no?, per saber cap a on va aquest futur, cap a on va la barreja de les pantalles, eh?, al servei. Necessitem joves formats, competents, però sobretot amb esperit crític i que, sobretot, sàpiguen pensar per si mateixos i que no pensi el ChatGPT per ell i que no pensi qualsevol altra intel·ligència artificial per ell. Moltes gràcies. Gràcies per venir a Revolució.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

oients, acabem el programa i avui amb una frase del pianista i compositor ucraïnès i nacionalitzat nord-americà Vladimir Orovich. I diu aquest, es diu així, no? No assolirem la perfecció, però si la perseguim sí que podrem assolir l'excel·lència. Ho recordo que demà tenim programa a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, que parlarem amb l'economista catedràtic Santiago Niño Becerra i sobretot d'aquesta visita del Papa, ja sabeu, el 9 i 10 de juny a Barcelona, de l'impacte econòmic també que significa la visita del Papa, 125 milions d'euros, i també de totes les notícies que se'n deriven.

Ja sabeu, el Revolució els dissabtes i diumenges, els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, el programa es fa en equip gràcies a tota la feina de la Júlia García, a la producció del Xavier Llaurador, a la realització tècnica del Gerard Gil, a la fotografia i a les xarxes del Jordi Pi, a la producció executiva, i el Jordi Portals al guió. Gràcies a tots.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
2: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: L'agenda del Papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixin víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatollahs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat dos morts, Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran.
1: Almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada s'ha exagerat al sud de les Filipines. Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han esfondrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses, de fet, demanen a la població allunyar-se del litoral mentre es mantingui l'alerta.
3: El món torna a prioritzar l'ús d'armes nuclears i s'acaben les dècades d'esforços per reduir les xifres i les potències d'aquest tipus d'armament. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut per la Recerca de la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic aquesta matinada. Segons el document, els nou països amb armes nuclears han continuat els programes per modernitzar i ampliar els seus arsenals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port a Barcelona. Fa tres setmanes una altra persona va morir en un tiroteig en aquesta mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets que ha fugit i se'n desconeix la identitat.

0: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi, coincidint amb la celebració de l'última Patum completa del Corpus.
1: La petició de la Creu de Sant Jordi ja l'havia reclamada en els últims dies l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, i ahir la consellera la va confirmar.
2: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula seguríssim.
1: La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir la nit en un autèntic mar de foc amb la celebració de la darrera Patum completa de les festes de Corpus. Els salts de les comparses van posar el punt final a 5 dies intensos de celebració. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça per saltar, cridar i ballar al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga.
0: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
0: I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia.
3: Fins aquí les notícies.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè al Catalunya nit som pausa.
6: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: A tot hora
5: i a tot arreu.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.
3: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
7: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
3: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
7: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
3: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
7: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
3: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Bona nit, des diumenge són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que Florentino Pérez hauria guanyat les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà sent president blanc. Encara s'està fent el recompte, però ara mateix els resultats que de moment tenen a Valdebebas és que Florentino hauria obtingut un 70% dels vots per contra el 30% d'Enrique Riquelme. Hi ha certa polèmica, hi ha hagut certa polèmica amb el vot per correu, sembla que s'han hagut d'anul·lar alguns centenars de vots per correu, però a Madrid a aquesta hora tothom dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme. Ara hi anem, a Madrid. També aquesta nit la penya s'ha classificat per les semifinals de l'ACB després de guanyar a Vitoria a la pista del Baskonia. Baskonia 88, Joventut Badalona 96. Gran partit de la penya de Dani Miret, que ha remuntat l'eliminatòria contra el Baskonia amb un Ricky Rubio platòric i que jugarà a les semifinals de l'ACB 3 anys després. Aquesta vegada contra el València de Pedro Martínez. La penya tindrà el factor pista en contra. Les semifinals de l'ACB també la jugarà el Barça, que hi va guanyar la pista de Lucan Múrcia, i la jugarà contra el Tenerife, que ahir, per sorpresa, va eliminar el Madrid a Madrid. Les semifinals de l'ACB juguen a 5 partits, no com els quarts de final, que han estat a 3 partits. El primer, dimarts, Barça-Tenerife al Palau Laurana. El Barça té el factor pista a favor. Dimecres començarà la penya a la pista del València. D'aquí 4 dies comença el Mundial. Ja sabeu que el Club de la Mitjanit obrirà cada nit a les 11 durant el Mundial, de dilluns a diumenge, totes les nits de Mundial. La majoria de seleccions ja són als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. La selecció espanyola amb els 8 jugadors del Barça és a Puebla, on la matinada de dilluns a dimarts jugarà l'última amistós de preparació abans del Mundial contra el Perú. I atenció, perquè fa unes hores Lamine Yamal ha explicat el misteri de l'embenatge a la mà dreta, de per què fa més d'una temporada que acostuma a jugar amb la mà dreta embenada. Ara ho descobrim. En un dels amistosos que s'han jugat avui, el Dinamarca-Ucraïna, entre dues seleccions que no jugaran al Mundial, s'ha viscut una escena dramàtica. El danès Eriksen s'ha tornat a desplomar sobre el terreny de joc. Recordeu que fa uns anys, en un partit de l'Eurocopa del 2021, Eriksen es va desplomar a mig del camp per un problema cardíac, va salvar la vida de miracle, va poder tornar a jugar a futbol, està jugant a futbol encara, i avui ha donat un altre ensurt. La Federació Danesa, però, ha informat ràpidament que Eriksen s'ha recuperat bé, té consciència i es troba més o menys bé, per sort. Al Barça, en les últimes hores, hem sentit Bernardo Silva. El portuguès diu que té algunes opcions de futur i que es decidirà per l'equip que realment el vulgui. Després intentem interpretar i posar context el que ha volgut dir Bernardo Silva. A l'Espanyol aquest cap de setmana hem sentit Monchi, el nou director esportiu blanc i blau, en una entrevista molt interessant al Tot Gira amb el David Clubés i el Sergi Andreu. Després el sentim, a Monchi. Temps de play-off en totes les competicions. Play-off d'ascens a segona. L'Europa ha perdut a la pròrroga a Balaïdos contra el Celta Fortuna per 3-2 i ha caigut eliminat a les portes de la final. La final sí que la jugarà el Sabadell, que divendres va remuntar la nova Creu Alta contra el Madrid-Castella. El Sabadell jugarà aquesta final d'ascens amb el factor camp a favor contra el Zamora, que ha eliminat també amb remuntada aquesta tarda al filial del Villarreal. En el play-off d'ascens a segona federació, el Badalona ha aconseguit remuntar contra el Cornellà, ha guanyat 3-0 a l'anada, el Cornellà havia guanyat 4-1 i ara el Badalona ha de jugar la final per jugar a segona federació. I en els fantàstics play-off d'ascens a primera, avui s'acaba de jugar a Les Palmes 0, Màlaga 1. Ahir Castelló 1, Almeria 0. La tornada d'aquesta semifinal els jugaran dimarts a Almeria i dimecres a Màlaga. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 7 de juny. Falta 4 dies perquè comenci el Mundial. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu la ràdio i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, tres coses. Uri, l'Almeria va empatar al camp del
1: 1-1.
0: Castelló, 1-1, crec que havia dit 1-0, i no, Castelló 1, Almeria 1. El dimecres, el dimarts, a Almeria la tornada, l'Almeria de Rubí, que té força bé per passar a la final del playoff. I fa una estona acabat, en Les Palmes 0, Màlaga 1. Sònia, la veu la tens una mica malmesa.
2: Sí, no hem passat un bon cap de setmana.
0: A veure, has de marxar al Mundial, és dimarts que marxes.
2: No, sí, resistirà.
1: Jo pensava que era la primavera, divendres, això.
2: Ah. Digues? No, és que el primavera ja no em trobava bé i no vaig poder veure de Cure, de fet.
0: Molt bé. I també hi ha el Sergi Andreu, que està nit amb nosaltres. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi, bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: notícia d'aquesta nit, aquesta hora, a Madrid estan fent el recompte dels vots a les eleccions al Real Madrid i Florentino Pérez, ja es pot dir, ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Em sembla que al voltant d'un 70% dels socis del Madrid han donat suport al fins ara president i que continuarà sent-ho, Florentino Pérez, per davant d'un 30% a Enrique Riquelme. Hi ha hagut una mica de mala maroma els vots per correu, s'han hagut d'anul·lar alguns centenars, uns 500, i ara mateix el que podem fer és connectar amb Valdebebas, que és on s'han fet les votacions i on s'està fent el recompte, on hi ha el Sebas Guim. Sebas, bona nit.
1: Bona nit, Xavi. Bona nit. Sí, ja tenim pràcticament confirmat, a falta de confirmació oficial, tindríem nou guanyador d'aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. Novetat, Florentino Pérez segueix sent president.
0: Per on va el recompte? Quin percentatge de vots s'ha escrutat ja?
1: La Junta Electoral no està comunicant de forma oficial això, cal remarcar-ho, que aquestes informacions que has donat o que donaré jo ara, doncs s'han d'agafar una mica amb pinces, però amb un 75% del vot escrutat, la victòria seria per a Florentino Pérez amb un 65-35, una miqueta més baix del que donaves, però esclar, de moment això són filtracions, no són dades oficials de la Junta Electoral, que no ha comunicat res més enllà de la participació a les 5 de la tarda, que era una alta participació per a aquests comicis després de 20 anys que el soci del Real Madrid no acudia a les urnes. Ho ha fet avui amb el vot per correu i el que s'ha escoltat fins ara, recordem, 75%, 65% a favor de Florentino Pérez i un 35%, déu-n'hi-do, per Enrique Riquelme.
0: I en números globals, o sigui, 65%, 35%, aquestes informacions que us arriben a Valdebebas, Sebas, fixen ja la quantitat global de vots que ha tingut Florentino i la que ha tingut Enrique Riquelme?
1: No ens arriben. A nivell global no ens arriben. Sí que hi ha diferents xifres de taula per taula. Han sortit algunes taules, la número 1, la número 20, la número 14, i els vots són, doncs, escadussers, no? Són de xifres al voltant de 450 per 200 o 360 per 180, però, esclar, aquestes xifres, diguem que no són prou significatives, i aquí al nivell global, doncs, parla d'aquest 65 fa una estona, 70%, ara 65% a favor de Florentino.
0: I sabeu més o menys a quina hora això pot ser oficial? Us han donat alguna pista?
1: En menys d'una hora la Junta Electoral confia tenir-ho tot acabat, un cop que s'han resolt els problemes amb el vot per córrer. Nosaltres ara ens trobem no a Valdebebas, on allò està tancat amb pany i forrellat i només hi entren empleats del club. Estem a la seu de final de campanya de Florentino Pérez, on s'espera que el encara president del Real Madrid, perquè a diferència del Barça, el president vigent no ha de deixar de ser-ho per presentar-se a les eleccions, doncs Florentino Pérez comparegui aquí per parlar amb els aficionats i aquells socis que l'han votat avui i que previsiblement el conduiran a 4 anys més de florentinisme a la poltrona del Bernabéu.
0: On és aquesta seu, Sebas?
1: A l'hotel Eurobuilding, que és a poc menys de 400-500 metres de l'estadi Bernabéu.
0: Sí, sí, sí. Sebas, gràcies per explicar-nos tot plegat. Es dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez. És impossible, oi, que hi hagi que es capgiri aquest pronòstic?
1: Jo crec que és absolutament impossible, però també et dic que si el vot per correu, si és cert que les informacions que diuen que ha guanyat Florentino en el vot per correu per un 80-20, el fet que ara puguem estar parlant d'aquest 65-35 vol dir que les eleccions a peu dret, a peu d'urna, doncs han estat moltíssim més ajustades del que ningú es podia imaginar fa 2 setmanes quan Florentino, o fa 3 setmanes quan Florentino Pérez va dir allò d'aquell aficionat del Real Madrid, empresari amb accent mexicà. No coneixia ningú fa 3 setmanes Enrique Riquelme, més enllà de ser un empresari, jove empresari d'èxit, doncs 2-3 setmanes després, al final de les eleccions, doncs sembla que s'ha constituït en una oposició que en els últims 20 anys Florentino Pérez no ha tingut, i això canvia una miqueta doncs les regles del joc o el devenir dels pròxims 4 4 anys de presidència de Florentino, que sens dubte no seran els mateixos 4 anys que els que ha tingut els últims anys després d'unes eleccions en què ningú s'hi presentava i el soci no podia anar a votar.
0: Gràcies, Sebas, estem en contacte.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Us sorprèn, Uri, Sònia, Jordi, Ricard, que el marge no sigui tan ampli, 65-35?
2: Sí, finalment 65-35, em sorprèn una mica i demostra un vot de càstig important per Florentino. Perquè és evident, ara ho explicava el Sebas, no? Que al final Enrique Riquelme, hi ha molta gent a Madrid que no sap qui és, des de fa 3 setmanes que és una mica conegut, i al final eren unes eleccions que eren o Florentino sí o Florentino no. I a mi em sembla que tenir un 35% en contra és un vot de càstig molt important, i això el que fa, també com explicava el Sebas, no? Que a partir d'ara Florentino, com aquest any no li vagin molt bé les coses, la gent ja no començarà a criticar jugadors, entrenadors, vull dir que la gent ja el criticarà directament amb ell,
0: però
2: el focus anirà molt més amb ell. Per tant, jo crec que Florentino, si no guanya aquest any, jo crec que li queda poca durada a la presidència del Madrid.
0: A veure,
3: amb els noms que ha apostat, va, és que no puc parlar gaire,
0: costa,
3: però vaja, que amb els noms amb els noms que ha apostat Riquelme aquesta setmana, jo imaginava que aniria una mica més ajustat del que inicialment es preveia, però vaja, tot així és un ampli marge per Florentino.
4: Jo estic bastant d'acord amb la Sònia. El vot de càstig que diu l'Uri és evident, però és que després de 2 anys en blanc i sobretot després de la imatge que va donar Florentino en la famosa ja roda de premsa de... Bé, a mi em va transmetre la sensació d'una un historial increïble però molt gastada, i vaja, jo no sé si voldria que el president del meu club estigués en aquestes condicions, per més que pugui mostrar un full de serveis escandalós. Jo crec que té 7 Champions, si no m'equivoco, al palmarès. Però vaja, vist des de la nostra òptica, a mi em sembla que és bona notícia que el Madrid canviïn més aviat poques coses, per més que a mi Riquelme tampoc no m'ha emocionat, eh? Jo crec que he intentat forçar la màquina, però molt poc concret tot plegat. Fitxaré Haaland...
0: I el tema Klopp, que no, volem fitxar Klopp i treballar una nota de premsa una mica ridícula, clar, jo vull fitxar...
4: Clar, no, dilluns, si guanyem dilluns, Raül s'asseurà amb Klopp. Escolti, què vol dir això? Vull dir que bé, jo crec que era la traca final a una campanya electoral que és poc edificant pel madridisme, i insisteixo, vist des de la nostra òptica, doncs ja va bé.
0: Ricard, a mi em sembla que tu creus que la victòria de Florentino no és dolenta per al Barça.
5: Com em coneixes, eh?
0: Sí, home.
5: Sí, no t'ho negaré, no? Jo no tinc la sensació que Enrique Riquelme ha fet una bona campanya. O sigui, des del punt de vista de que, jo és que fa 15 dies no sabia qui era aquest senyor. Ha tingut una campanya curtíssima i s'ha posicionat com a alternativa a Florentino en 4 dies, com diu l'Oriol, comença un nou trajecte ara. Normalment, per que faci això, ha de ser una campanya poc edificant. És a dir, ningú amb una campanya molt edificant i coherent és capaç de fer un salt de qualitat com aquest d'Enrique Riquelme des del punt de vista popular. Bé, caldria anar a buscar la porta i David Beckham, vull dir... Si tu has de remar molt per intentar apropar-te al poder, has de fer servir tot, i més amb aquestes minicampanyes, que clar, aquí a Can Barça hi ha candidats que treballen durant anys per tenir un nivell de popularitat per poder competir unes eleccions. Estem parlant de dos universos diferents, no? I aquest senyor en una setmana s'ha situat aquí i ha acceptat aquest vot de càstig que era evident que el madridisme li presentaria a Florentino. Però vaja, el que ens imaginàvem, no? Potser amb una diferència, jo m'esperava més diferència. Jo pensava que el florentinisme i el madridisme anaven més de la mà del que significa aquests resultats, tot i que s'han de confirmar, i tot i que és veritat que les últimes aparicions, com diu el Jordi, de Florentino, és que fa la sensació que l'oposició se l'ha fet a ell mateix, no?
0: A veure, continuem pendent del resultat final de les eleccions del Madrid, ja heu sentit el Sebas Guim, es dona per feta gairebé ja de manera definitiva la victòria de Florentino Pérez, però no hi ha cap dada oficial i fins d'aquí uns minuts, potser una miqueta abans de la mitjanit, no sabrem exactament el resultat oficial i definitiu d'aquestes eleccions a la presidència del Madrid entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Estem pendents de Madrid. L'altra gran notícia de la nit és la penya, perquè el Joventut de Badalona s'ha classificat per jugar a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar a la pista del Baskonia a Victòria, victòria importantíssima. La penya ha guanyat de 8, 88 a 96, un gran partit. La penya jugarà a les semifinals de la CB contra el València, i el Barça, que ell es va classificar guanyant a Múrcia, la jugarà contra el Tenerife, que es va carregar el Madrid, per sorpresa. Ernest Bacià, bona nit.
6: Bona nit, Xavi.
0: A veure, avui la penya ha fet un partidàs i és semifinalista de la CB. Te l'esperaves aquesta, tu?
6: Sí, aquesta sí. De fet, quan ha començat la transmissió ho hem dit tots. Creiem que avui la penya passarà. Evidentment la bola de vidre no la teníem, però si ens guiàvem per les sensacions, per com s'havia perdut el primer partit i per com s'havia guanyat en el segon, podia passar, i ha passat, doncs, que evidentment la penya ha fet un partidàs amb molta prestància i que el Baskonia s'ha anat diluint o s'ha anat estressant a mesura que veia que no podia fer valer el seu factor camp.
0: I el Dani Mirell, l'entrenador de la penya, se l'esperava. Dani, bona nit.
7: Molt bones. Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
0: I heu fet un partidàs, us ha sortit tot rodó, semblava... heu després una sensació de control absoluta?
7: Sí, la veritat és que els nostres bases avui han estat increïbles, dominant els parcials i dominant el que volíem i col·locant a la gent i defensant. Hem fet moltes coses bé, hem tingut encert, perquè no som un equip que des de la línia 3 brilli com avui, però avui hem tingut un percentatge altíssim de tirs que volíem, no? I de jugar com volíem. I penso, doncs, que aquests partits, treure un anàlisi d'algú concret és difícil, perquè has d'estar molt bé en molts factors. Defensivament penso que hem estat millor que en atac, gairebé excel·lents. Hem fet una feina comunicativa de canvi de xip, de sacrifici, top, i supercontents. I ara el primer necessito disfrutar d'aquest pas que hem fet, perquè la veritat és que aquesta temporada hem aconseguit moltes coses i li donarem a la nostra afició unes semifinals on hem de acabar fort i hem d'acabar donant una altra vegada el nostre 100% creient-hi. Tenim l'oportunitat de jugar unes semifinals i això no passa sovint i hem de creure-hi.
0: Està per sobre, les semifinals de la CB estan per sobre de les expectatives que segurament teníeu quan va començar la temporada.
7: Vam començar temporada i havíem de veure moltes coses, una d'elles com estava el Ricky, no? Perquè evidentment ara s'ha vist que físicament i ha disfrutat molt i hem tingut un base en un prime d'un nivell estratosfèric, però això necessitàvem el pas del temps per anar veient l'equip que havíem construït, si les peces connectaven de la manera adequada, que això és el més difícil de tot, trobar les persones que connectin, que tothom faci el seu rol, i ho hem aconseguit.
0: Sense aquest nivell de Ricky Rubio seria difícil pensar que la penya arribaria a jugar a les semifinals de la CB?
7: Sí, avui necessitàvem que el Ricky fes un molt bon partit. En el bàsquet ja no guanyes perquè tinguis un jugador diferencial, sinó perquè aquest jugador, doncs, fa funcionar un equip i l'equip hi treballa, no? Però realment avui el Ricky ha estat estratosfèric, però l'Adam Hanga, per exemple, també ha sigut molt important.
0: Ernest, si vols preguntar alguna cosa al Dani Miret?
5: Doncs si aquest València és un equip guanyable, i si és que sí, com?
7: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats, i les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé, però el bàsquet no són números, amb la qual cosa, si ho baséssim tot en una decisió lògica i científica, molt poques. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip. Així que, com he dit, a partir de demà al matí a buscar solucions per igualar-ho al màxim i per donar les eines perquè els jugadors ho donaran tot.
0: Dani, més enllà de la semifinal, per tu ara mateix el València de Pedro Martínez és el gran favorit per guanyar la CB?
7: No ho sé. Probablement sobre el paper sí, però ara mateix penso que els quatre equips tenim opció punts i això són les semifinals. Crec que tots els equips que hem arribat fins aquí mereixem estar respectats pel mateix patró.
0: Dani, als quarts de final 3 de 4 heu passat amb el factor pista en contra. Això segurament té a veure una mica amb el fet que l'eliminatòria és el millor de 3 partits i no a 5. Tu creus que això es mantindrà en el futur o voldran canviar?
7: No ho sé. Jo l'any passat, i penso el mateix, l'any passat vam viure 3 dies de playoff a la penya, perquè vam perdre 2-0 amb Tenerife, i penso que és el millor moment de l'any. Vull dir, hi ha la Copa del Rei i hi ha el playoff com a grans moments de l'any. Llavors, és una lliga regular molt llarga. Crec que la gent i els equips i els jugadors, un sistema on el playoff es pogués allargar per dates, crec que és millor per tothom. Tot i que, honestament, a nosaltres el poder guanyar un equip d'Euroliga és més fàcil fer-ho a 3 partits. Clar. Però és que jo penso en el que és el millor pel bàsquet, vull dir, per la competició, amb la qual cosa jo sóc partidari de fer-ho a 5.
0: Gràcies, Dani. Enhorabona per classificar-vos per les semifinals de l'ACB i molta sort contra el València en aquesta sèrie, que començareu dimecres.
7: Moltes gràcies.
0: Ernest, molt ràpid, la penya i el Barça jugarà les semifinals de l'ACB, el Barça contra el València, el Barça contra el Tenerife amb el factor pista a favor, la penya contra el València, ho comentàvem, amb el factor pista en contra. Opcions per la penya, Dani Miret deia, no sé si el 10 o el 20%, tu com ho veus?
6: Sí, jo com el Dani Miret, és a dir, si som racionals, el València està a un altre nivell. Ara bé, tot depèn de la química que la penya sigui capaç de provocar en el rival. Aquí la penya ha desquiciat el Baskonia. Jo crec que el València és un equip menys anàrquic, però tot i així, sí, el València té un pes que té el factor camp i té 2 partits a casa que ha de guanyar. Per tant, la pressió de moment la tenen ells.
0: I per el Barça contra el Tenerife, com ho veus?
6: Sí, home, jo crec que el Barça pot passar a la final, però segurament no serà un 3-0 ni un 3-1. Per tant, hi haurà emoció. Jo crec que el Tenerife és un equipàs i que sap gestionar, és com la penya, té molt bon criteri, llegeix bé els partits, i el Barça no va tan sobrat com per pensar que una relliscada el primer o el segon dia no els pot tenir, i per tant anem a ser prudents, però jo crec que sí, el Barça jo el veig a la final.
0: Agenda de partits?
6: Doncs mira, això comença dimarts, demà festa, tothom respira una mica, i de cara a dimarts comença la sèrie del Barça. El Barça jugarà en dies parells, és a dir, dimarts, dijous i dissabte a Tenerife, i la penya tots a les 8, i la penya dimecres, divendres i diumenge. Si calguessin quarts partits, ens n'anem a la setmana que ve ja.
0: La penya comença dimecres a València, divendres exactament. També a València, i diumenge a Badalona a les 8. Gràcies, Ernest.
6: Que vagi bé, Xavi.
0: L'Ernest Macià, que encara és a Victòria. Marxem un moment i quan tornem refresquem com està el tema de les eleccions al Madrid. Sembla que ha guanyat Florentino Pérez amb cert marge, potser no tant com alguns es pensaven, però ha guanyat amb marge. I sabrem per què Lamine Yamal ha jugat amb la mà embenada més d'una temporada. Ara tornem.
8: El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
0: Som al Club de la Mitjanit, 2:15 i 2 minuts de 12 de la nit. Hi ha l'Oriol Domènech, la Sonia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemà, també hi ha el Sergi Andreu. Ens està esperant més gent. És la nit que, en principi, el Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Sergi Andreu, tenim alguna novetat d'última hora?
9: Carrega't de paciència, Xavi, perquè, mira, llegint una piulada, per exemple, d'un periodista del diari AS, Sergio López explica fa 5 minuts, diu, aquesta hora hi ha 7 taules, 7 meses electorals tancades de 60, per tant en queden 53 per recomptar. Diu, la nit va per llarg.
0: Per molt llarg, sí. O sigui, a les 12 no tindrem
9: no,
0: fet
9: res, no tindrem...
0: això. I mentrestant a Real Madrid Televisió,
9: Oriol Domènech, la Champions,
0: que ens estan referint?
10: La sèptima, ara.
9: La final del gol de Zidane, no?
0: No, el gol de Mijatovic. El gol de Mijatovic, l'any 98 a l'Amsterdam Arena. Doncs mira, nit electoral a Real Madrid Televisió. Futbol vintage. És curiós. A veure, ara parlem del Mundial i de Bernardo Silva i de Lamine Yamal, però abans, el Barça d'handbol, que en una setmana pot estar celebrant la Champions a Colònia i que avui, com era de preveure, ha guanyat la Copa amb solvència 37-17 a la final contra el Bidasoa, una final que s'ha jugat a Alacant, i a Alacant encara hi és el Sergi Camps, que ha seguit la Copa aquest cap de setmana. Sergi, bona nit.
11: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Era d'esperar que el Barça d'handbol guanyés la Copa, l'ha guanyat fàcil contra el Bidasoa.
10: Sí, 37-17 i la clau del partit ha estat els primers minuts de partit, parcial inicial de 0-7, de 7-0, i el Bidasoa, que no ha marcat el primer gol fins al minut 11 de partit, gran defensa de l'equip de Carlos Ortega, que ha deixat dada i beneïda aquesta final els primers minuts de partit.
0: L'han celebrat molt, un cop l'han guanyat, el protocol de la celebració de l'entrega del trofeu, i certa eufòria entre els jugadors del Barça.
10: Sí. Sempre se celebren molt els títols a Can Barça d'en Bola, encara que semblin que són fàcils de guanyar, i el capità, que em sembla que d'aquí uns moments el podem saludar, ha tingut un gest que té habitualment, que és deixar que un altre company aixequi el títol.
0: A qui li ha tocat avui?
10: Adrián Sola, un dels joves de l'equip.
0: El capità es dica Mem, dica bona nit.
11: Hola, buenas noches.
0: Per què Adrián Sola?
11: Bueno, porque es el más joven. Suelo hacer esto casi siempre. A mí me hubiera gustado tener algo así de joven, o sea que entiendo que es bonito y ya está.
0: Y la semana que ve a Colonia, con guanyeu la Champions, ¿a quién li cedirás? ¿O no li cedirás a ningú?
11: Bueno, no, sí, yo creo que al ser champion, primero por protocolo lo tengo que hacer yo.
0: Ah.
11: Y después seguramente si los que se van la levantarán también, seguro.
0: Us l'heu pres aquesta copa com una bona oportunitat per preparar bé la Champions, o només pensàveu en guanyar el títol?
11: No, sí, hi ha un poc de los dos. Obviamente el objetivo primero es ganar la copa, pero son partidos que siempre nos van bien antes de la Final Four, para coger confianza, para coger ritmo. Y bueno, yo creo que la engaña un poco este partido, porque parece que es fácil, ¿no? Ganando de 20, pero es que hemos jugado contra un muy buen equipo de Bidasoa, hoy estuvimos también muy bien y hay que seguir así.
0: Escolta'm, quan marxeu a Colònia?
11: Normalmente el jueves.
0: El dijous, jugueu dissabte a les 5 contra l'Alborg. Els detalls de la Final Four es poden controlar o són incontrolables?
11: Bueno, hay algunos que sí y otros que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que el año pasado en la semifinal tuvimos mala suerte. Ha habido dos minutos que, bueno, lo han jugado bien, pero el segundo de Aitor pues ha sido que ha resbalado, le ha dado en el pie del atacante y se han salido dos minutos. Y bueno, pues esto es algo que no puedes controlar, porque lo podemos hacer muy bien también y ya está, no, hay que tirar adelante e intentar ganar.
0: Sergi, ¿qué me has dejado de preguntar?
10: Doncs mira, deixa'm preguntar-li al Dica per l'Emil Nielsen, el millor porter del món, que acaba la seva etapa amb el Barça jugant aquesta Final Four, després marxa al Vesprem, i preguntar-li al Dica, doncs, si el veu especialment motivat.
11: Sí, no, está el tío muy motivado porque es su última cita en el Barça y seguro que quiere dejar su nombre ahí arriba, aunque ya el tío, de verdad, que su paso en el Barça ha sido increíble. Pero bueno, al final se trata también de ganar aquí y pues serían para él dos Champions en 4 años, o sea que muy bien.
0: Dica, tu l'any que ve continues al Barça, ja acabes la teva etapa, però el 2027, oi, marxaràs a Berlín, no s'avançarà aquesta sortida?
11: No, a ver, al menos que me hagan algo extraño este verano, pero no creo. La idea es que termine aquí mi último año. Y en 27 pues ya sí que me iré.
0: Molt bé.

0: Àfrica. Ja sabeu que a partir d'aquest dijous a Catalunya Ràdio, cada dia a les 11 de la nit obrirem el Club de la Mitjanit, cada dia de dilluns a diumenge, edició mundial del Club de la Mitjanit. Sergi Andreu, tens novetats de les principals seleccions?
1: Espanya viatja sense Lamine, Nico Williams i Víctor Muñoz cap a Puebla per jugar contra el Perú. Aquests tres jugadors que s'estan entrenant al marge no jugaran contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts a les 4. França, més preocupada per la gran emprenyada que porta Mbappé, que ha aparegut la seva imatge en una campanya publicitària de casa d'apostes, s'ha enfadat molt amb la federació, que ha estat qui ha donat el vistiplau perquè aparegués la seva imatge. Lesionats diversos, per exemple, Abde, aquesta nit s'ha lesionat en Marroc.
0: Sí, sí,
1: genoll dret. Veurem què passa amb Abde en aquest Mundial. Ha hagut de fer canvis també Ancelotti en Brasil. Wesley s'ha lesionat entre el jugador de l'Atalanta Ederson a la convocatòria. Wesley, que fins ara ha jugat a la Reial Societat aquests últims mesos, es perdrà el Mundial. Argentina ha guanyat a Hondures aquestes últimes hores 2-0 sense Messi, amb Lautaro liderant, gol i assistència. Brasil ha guanyat 2-1 a Egipte amb gol d'Hendrick, i Portugal, amb un Cristiano molt, molt discret i encara sense els jugadors del PSG, s'ha imposat a Xile per 2-1. Queden encara alguns amistosos. Ha de jugar Espanya, ha de jugar Portugal contra Nigèria dimecres, ha de jugar Argentina contra Islàndia i ha de jugar França contra Irlanda del Nord. Tot això entre demà i dimecres.
0: A veure, en els partits de preparació amistosos d'aquests dies, no sé si n'heu seguit molts, algun o cap, us ha cridat l'atenció alguna cosa de les que heu vist, d'alguna selecció en concret? Uri, Ricard, Jordi.
2: Jo és que l'únic partit que he vist ha sigut una mica d'Espanya i Iraq, però de la resta de seleccions no he vist res.
0: Sí, sí, i no era una selecció espanyola que poguessis pensar que serà correcte, gaire similar al que veuràs a partir de que comenci el Mundial.
3: Sí, jo la veritat és que m'espero al Mundial, que ja tindré prou partits per veure, i no els he vist, els he seguit, sí que la sorpresa de França, casa contra la Costa d'Ivori, bé, una mica obrir la perspectiva de que les seleccions petites són perilloses, sobretot a la primera fase, i hi ha mundials amb desplaçaments tan llargs, i aquestes lesions que explica el Sergi, que han caigut jugadors molt importants com Enciso al Paraguai, això d'Abde, a veure què passa, Wesley al Brasil, estan caient jugadors que són gairebé estructurals, diria, de la selecció.
0: Fins a 24 hores abans del debut de cada selecció, el seleccionador té temps de fer els canvis que estimi oportú en la llista oficial i definitiva del Mundial, Jordi.
4: No, anava a dir que en la línia d'això que comentava el Ricard, fins al punt que més o menys els que han cridat més l'atenció, que és l'empat d'Espanya contra Iraq i la derrota de França, que és que en lloc d'agafar ritme pel Mundial, la prioritat és que ningú prengui mal. Vull dir que s'han agafat amb una calma extrema. És veritat que n'hi ha hagut altres, Brasil, que li va fotre una pallissa a Panamà. Vull dir, va per casos, no vol dir que tothom ho faci igual, però em va fer en particular el partit d'Espanya contra Iraq, em va fer la sensació que si se l'haguessin pogut estalviar, se l'haurien estalviat, com si no els fes falta haver d'agafar sensacions de competició.
0: A veure, atenció a això, Lamine Yamal explicant per què s'han venat la mà en molts partits des de la temporada passada.
5: ¿Por qué te vendan la mano en los partidos? Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, ya me lo dejé y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
0: Així de simple. O sigui, es va enfadar jugant a la PlayStation, li va fotre un cop a la tele, a veure com va quedar la tele, va quedar lesionat dels dits, i a partir d'aquí li va agradar el look, li va recordar Karim Benzema, que recordeu que va estar uns anys jugant amb aquesta protecció molt similar perquè no es volia operar un dit que estava fracturat i dislocat, i aquesta és la història. Aquest any encara jugava.
2: Saber que no s'enfada jugant a futbol, s'enfada jugant a la PlayStation.
0: Sí. Sí, sí.
3: I té molts referents futbolístics, curiosament. Sí. Messi no en tenia, o en tenia molt pocs, o el que tenia gairebé era el subconscient, que era Maradona, i feia gols com els havia fet Maradona, però Lamine Yamal, Neymar, Benzema, van apareixent futbolistes del seu, no, del seu univers mental.

0: Al permanentment, eh?
1: Sí, sí, sí, Jordi, què deies?
2: Bé, no, que Benzema, jo diria que després d'operar-se ja s'ho va deixar, és a dir, va jugar un temps amb el dit trencat, però un cop operat també continuava amb l'embenat, perquè crec que era per superstició també, sí, perquè considerava que li havia anat bé. Vaja, tenen, jo trobo que tenen molt temps per pensar, no? Em fascinen aquestes coses.
1: Sònia, Sònia Salma, quan marxes als Estats Units?
3: Demà passat?
1: Dimarts.
3: Demà passat.
1: La Sònia Salma serà enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, que presentarà el Tot Costa in situ des, de, des del Mundial amb el Jordi Costa. Ja et deixo marxar perquè et veig molt apurada amb la veu, però digue'm només la teva selecció favorita per guanyar el Mundial. I ara després els hi demano a la resta.
3: Va, diré França.
1: França. La Sònia Salma aposta per França. Sònia, descansa i cuida la veu.
3: Gràcies,
1: bona
3: vagi
1: nit.
3: Bé.
1: Bona nit. Ara que entri l'Àlex Dalmas.
4: Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
1: Dalmas, com vas?
5: Molt bé, bona nit.
1: T'imagino comptant les hores perquè arribi dijous a les 9 del vespre i comenci el Mundial. Tu tens previst veure els 104 partits del Mundial més llarg de la història? 104, eh?
5: No, com va dir Messi en el seu dia, no nos alcanza, però farem tots els que puguem.
1: Molt bé. Sí. Àlex, el Barça té 16 jugadors al, al Mundial, comptant Anthony sí. Gordon, que no sé si l'hauríem de comptar, però bé, el comptarem. Quin d'aquests jugadors creus que serà el blaugrana més destacat en aquest Mundial?
5: Jo crec que el més decisiu serà Lamine. Jo crec que tornarà bé i serà el més determinant. I deixa'm afegir que un que no ens esperem que sigui determinant, crec que ho serà, que és Pau Cubarsí.
1: Pau Cubarsí. La resta teniu candidat clar?
6: És difícil no dir Lamine.
1: Ja. Jordi, Ricard...
0: Home, Lamine sí, sí. Depèn de com torni de la lesió i el que jugui, no?
1: I el paper de la selecció espanyola, clar.
0: Sí. Jo no... No crec que Lamine arribi en les millors condicions.
1: Bé, arribarà dos mesos sense jugar.
2: Sí, sí.
1: Dos mesos.
2: Però igualment aposto per Lamine, jo també.
1: Molt bé. Àlex, què n'esperes futbolísticament tu d'aquest Mundial? Alguna sorpresa, alguna innovació tàctica?
5: Bé, et diria dues coses, no? Sorpresa ho veurem, però et diria si el Mundial, si a nivell de seleccions s'agafa la tendència que parlàvem la setmana passada, no? Del PSG, d'aquesta davantera amb tanta mobilitat, amb intercanvi de posicions que s'està imposant a Europa, perquè no només el PSG, sinó l'estem veient en altres equips, fins i tot també un punt en el Barça. Això per una banda, i per l'altra, els mig del camp de 3, que tinc ganes de veure si s'imposa el doble pivot i mitja punta o els dos interiors i el pivot. Va haver-hi una època on pràcticament tots els equips jugaven amb un sol pivot i dos interiors, i ara tinc la sensació que cada vegada més s'està tirant per el doble pivot i el mitja punta pur.
1: Quines tres seleccions tens més ganes de veure en aquest Mundial, Àlex?
5: Mira, per fugir de les que tots diríem, et diria l'Anglaterra de Tuchel, perquè crec que Tuchel és, sempre ens sorprèn tàcticament i que ho pot fer molt bé. Et diria Mèxic. Mèxic té molt bona pinta i apunteu el nom de Gilberto Mora, que és un jugador jove extraordinari. I en tercer lloc et diria Marroc, veure si Marroc s'estabilitza competitivament, perquè ve d'uns anys molt bons, però tinc ganes de veure si realment en un Mundial i en la continuïtat segueix sent forta.
1: Ve de fer semifinals a l'últim Mundial a Qatar. El Marroc va eliminar la selecció espanyola i va caure en França a semifinals. O sigui que és un bon grup, té molt talent. Avui s'ha lesionat Abde, veurem si pot arribar a jugar al Mundial, perquè fa només un minut, aquesta mateixa nit, en un amistós s'ha fet mal al genoll. Àlex, no me la diguis, però tens alguna selecció clarament favorita?
5: Clarament no ho sé, però sí, en tinc una.
1: En tens una, eh? Ara me la diràs. A veure, és el moment de fer la porra del Mundial a la ràdio a nivell intern, com cada any, com cada Mundial i Eurocopa, des del 2006, diria, o 2008, ja estem organitzant amb el Ricard Isidro la porra d'aquest Mundial. Si vosaltres no heu enviat els vostres pronòstics, Uri, tu no l'has enviat.
6: Encara no, he tingut dies liats, però demà t'ho prometo.
1: Aquí l'únic que l'ha enviat...
7: Jo també te l'envio demà, Xavi.
1: L'Àlex, tu sí que me l'has enviada.
5: Sí, tant, i fa algun dia ja, eh?
1: La resta no.
0: Jo estic pendent de les lesions.
1: Fas molt bé.
2: Molt bona excusa.
1: A veure, moment de el pronòstic sobre el Mundial. Quina selecció creieu que guanyarà el Mundial? Uri.
6: Sí, només puc dir una.
1: Sí, home.
6: És que tinc tres al mateix nivell.
1: Va, digues-les.
6: Argentina, Espanya i França.
1: La Sònia ha dit França. L'Uri, Argentina, Espanya i França. El Jordi Costa?
2: Jo dic Espanya.
1: Espanya. El Ricard Torquemada?
0: Portugal.
1: Mm. L'Àlex Dalmas?
5: Espanya.
1: Espanya. Fem entrar també en aquest joc l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
7: Què tal, bona nit?
1: Quina selecció creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo aposto per França.
1: França.
7: Sí.
1: Si voleu saber el meu pronòstic, si voleu saber el meu pronòstic, tenim la promo a punt, eh? Sentiu això.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
1: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
1: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
1: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
1: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
1: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. El Mundial, el Club de la Mitjanit, a partir de dijous, tots els dies, de dilluns a diumenge, a les 11 de la nit, seguirem el Mundial al Tot Costa i el Club de la Mitjanit diàriament a Catalunya Ràdio. La meva selecció favorita és la mateixa que la del Ricard Torquemada.
6: Un català de Balaguer, no?
1: Sí. Un dels que entrena aquest jugador, Bernardo Silva. Robert Martínez. O sigui, la meva selecció favorita pel Mundial és Portugal, que va guanyar la Nations League a la selecció espanyola ara fa un any. Un dels jugadors que serà en el Mundial i de qui estem parlant molt relacionant-lo amb el Barça és Bernardo Silva, aquestes últimes setmanes. Aquest és Bernardo Silva, fa només unes hores, quan li han preguntat per quin equip fitxarà i si el Barça encara és una opció.
10: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad, eso es muy importante.
1: Bernardo Silva va parlar de matinada després de jugar a aquest Portugal 2 Xile 1 que comentava el Sergi Andreu ara fa una estona. Bernardo Silva està pendent encara de resoldre el seu futur, ara el sentíem. Flick, les informacions que tenim és que accepta la seva incorporació, però ha demanat que abans de fitxar-lo hi hagi sortides per poder fer una gestió una mica més còmoda de la plantilla de la temporada vinent. I a mi, això que diu Bernardo Silva de fitxaré per un club que realment em vulgui, la veritat és que no fa ser gaire positiu respecte a les possibilitats que vingui al Barça. Vosaltres, Uri?
6: A mi una mica té molt contacte amb el Bernardo i la família, em va dir divendres que la cosa s'havia refredat bastant amb el Barça i que apuntava cap a un altre equip.
1: Cap a un altre equip, segurament seria l'Atlètic de Madrid, perquè ara mateix són les ofertes d'equips més potents que té sobre la taula Bernardo Silva. A mi aquesta frase em fa sospitar i em fa tema, perquè personalment m'agradaria que fitxés pel Barça, perquè m'agrada molt, és un futbolista que m'agrada molt, que Bernardo Silva està més lluny que a prop del Barça i del Camp Nou. Jordi, com ho veus?
2: Bé, jo com tu, a mi aquesta frase em va sonar pels dubtes que sembla que pugui tenir el Barça, o com a mínim per la dilació, em va sonar una mica això. No sé si a un avís a navegants del Barça o directament a una sentència d'home, si heu de dubtar tant i tinc tantes opcions, no sé quantes ni quines, però si com ell diu té més opcions i el Barça és bon, espera't una estona que ja et direm alguna cosa. A mi em va sonar males notícies, perquè crec que en això estem bastant d'acord. Jo ho veig com un fitxatge molt evident del Barça, però que tinc la impressió que s'està complicant una mica.
1: Seria una llàstima que s'escapés finalment Bernardo Silva, Ricard, Àlex, Andreu Serrarols.
0: Jo crec que els dubtes del Barça són legítims i que estan ben fonamentats. Hem tingut aquesta sensació des d'aquell moment que depenia del vistiplau de Flick, no? Aquella sensació que la informació que es desprèn que es desprenia des del club era aquesta, que era una mica estranya, que deixar-ho tot en mans de l'entrenador, perquè s'entén que l'entrenador se'l pot haver consultat prèviament, i també entenc que Bernardo Silva aleshores plantegi doncs que s'ho pensi millor, o que algú que el vulgui de veritat, perquè això també voldrà dir que Bernardo Silva vol un rol protagonista, un rol de primera espasa.
1: On el valori molt, sí.
0: Clar, i que tingui minuts i que sigui titular indiscutible. I jo no sé si aquest és el rol que encaixa amb allò que el Barça vol d'ell. Per tant, si diguéssim que els dos interessos no conflueixen, doncs jo crec que no és un problema que Bernardo Silva fitxi per un altre equip, si el Barça el volgués com a prioritat. Aleshores, segur que Bernardo Silva tindria la prioritat també amb el Barça.
1: Àlex, Andreu?
5: Jo ja sabeu que crec que no és una prioritat per al Barça. Jo aquí coincideixo amb Flick, tot i ser un jugador extraordinari, crec que el Barça, amb el final de temporada de Gavi, amb la irrupció de Bernal, crec que els esforços haurien d'anar a un altre costat, i coincideixo amb Flick, i entenc que Bernardo Silva ho hagi percebut tot això i que per tant vulgui fer una mica un cop de punt sobre la taula.
7: Jo, Xavi, per acabar, estic d'acord amb les paraules d'en Ricard. Penso que és un molt bon futbolista, però el rol que tindria amb el Barça potser no és el que ell voldria. Dit això, si ell vol seguir tenint protagonisme i tenint un rol important en un club, penso que no és el Barça.
1: Vaja, a mi la veritat és que si es confirma això em sabrà molt greu, perquè em sembla que és un jugador d'un nivell altíssim que augmentaria el nivell i la qualitat de la plantilla del Barça. Andreu, divendres va ser la nova Creu Alta, la gran remuntada del Sabadell contra el Madrid-Castella, oi?
7: Sí, allà vam estar i vam gaudir molt, la veritat.
1: Avui el Francesc Ripoll ha estat a Balaïdos. L'Europa no ha pogut superar el Celta Fortuna, el filial del Celta s'ha quedat a les portes. Francesc, bona nit.
11: Hola, bona nit.
1: Ha caigut a la pròrroga l'Europa, una llàstima.
11: Sí, partit igualadíssim, on l'Europa potser ha merescut alguna cosa més. Al final dels 90 minuts l'Europa ha empatat a 2, això ha fet que amb l'empat a 1 de l'anada anés a la pròrroga. L'Europa necessitava guanyar perquè amb l'empat quedava fora, però finalment el Celta, que té jugadors molt bons també i de molta qualitat, ha fet el 3-2, s'acaba el somni de l'Europa, que ha fet una temporada de 10. Recordem que va pujar l'any passat, pressupost molt baix, ha jugat fora de casa la segona tarda de temporada, pot cobrar amb el, i cau amb el cap ben en l'equip de Gràcia.
1: A la pròrroga avui i el partit d'anada a Can Dragó, el Celta va empatar al minut 97. Sí. Imagina't el que canvia el futbol per dos moments, i en quins moments ha caigut l'Europa, que ha competit, tens raó, Francesc, fins al final i amb molt d'honor. El Sabadell jugarà la final per pujar a segona contra el Zamora amb la tornada a casa i el fet que l'empat li serveixi al final d'una possible pròrroga del segon partit. Percentatge d'opcions que li dones al Sabadell, Francesc?
11: 60%,
1: o sigui, el veus per sobre del Zamora, que el Zamora tampoc té més tradició i més història el Sabadell que no pas el Zamora.
11: Sí, de fet el Zamora no ha pujat mai a segona, i li dono 60 pel fet de tenir de tornar a casa i que amb l'empat el Sabadell li val, però si una cosa hem vist en aquest playoff és que per molt que hagis quedat segon, tercer, quart o cinquè, està tot igualadíssim, hi han sorpreses, però veig un pèl per sobre el Sabadell.
1: Andreu, tu també veus el Sabadell per sobre i el veus a segona, com dèiem abans, l'any que ve?
7: Sí, clarament. El partit de divendres va ser un partit molt bo, on es va veure un equip amb molta energia, amb molta gana, i penso que això li servirà per afrontar aquesta eliminatòria amb el Zamora.
1: Sergi, Andreu, tenim alguna novetat a Madrid amb les eleccions?
12: Anem avançant, 30 taules ja.
1: 30 de 70.
12: De 60.
1: 30 de 60, la meitat.
12: I ara mateix 64% de vots per Florentino, 36 per Riquelme.
1: I és el que deia el Sebas, sí, Guim. Va retallar mica en mica Riquelme, però segurament no tindrà prou. Amb la meitat del vot escrutant, normalment aquesta diferència ja és difícil de retallar. Us he d'acomiadar aquí, en 3 minuts són les 12. Aquests dies parlarem més habitualment, perquè dijous comencem l'edició mundial del Club de la Mitjanit. Gràcies a tots.
13: Adéu, bona nit.
1: Acabarem amb motos i la Damià Aguilar i Marc Márquez. Damià Aguilar, bona nit.
14: Bona nit, Xavi.
1: Ha tornat Marc Márquez. Retalla 30 punts sobre Bezzecchi a la general del Mundial.
14: Ell sortia des de la pole, que sortia molt ben situat per lluitar pel podi. Ha arribat el primer en el primer revolt, acosta amb ell al darrere i hi ha hagut un strike. Hi ha hagut una jugada d'aquelles de billar en el primer revolt que ha provocat Jorge Martín. Clar, el propi Martín s'ha eliminat, ha eliminat Bezzecchi, el seu company d'equip, ha eliminat Raúl Fernández, ha eliminat Fermín Aldeguer i també ha tirat a Fabio Di Gian Antonio, que ha estat l'únic d'aquests que ha pogut acabar la cursa, sumant 3 puntets.
1: I s'ha salvat Marc Márquez.
14: Estem parlant de 5 pilots que podien lluitar pel podi o la victòria.
1: I s'ha salvat Marc Márquez d'aquest incident. hi ha marge? Quan ha acabat la cursa, a Marc Márquez l'has vist convençut que pot lluitar aquest Mundial?
14: L'he vist amb les ganes de lluitar per aquest Mundial, però aquest és un pilot que ja té 33 anys, que no en té ni 20 ni 25, que hi ha certes coses que no se les pot tirar a l'esquena, perquè sap precisament que ha passat per moments molt complicats. Ell ha baixat de la moto i ha dit: aquesta victòria és molt cara. És la victòria cara de la caiguda de l'octubre de l'any passat, que l'ha obligat a passar dues vegades pel quiròfan. És una persona que gestiona les coses d'una manera diferent, que vol gaudir del moment. Ell és perfectament conscient que aquest circuit l'ha ajudat, que les circumstàncies de la caiguda múltiple l'han ajudat i que ara arriben dos circuits, com són República Txeca i Assen, sobretot Països Baixos, que no són circuits que el puguin beneficiar. És evident que ara té setmana i mitja per recuperar-se. Jo no veig una capacitat de remuntada constant, sinó irregular ara mateix.
1: Les pròximes curses a República Txeca i a Països Baixos, l'any passat va fer ple en
14: sí,
1: les dues cases,
14: sí,
1: també
14: sí,
1: a Alemanya.
14: Sí, va fer ple, i a Alemanya també. Ell a Alemanya sí que confia que aquell és un circuit on pot tornar a fer el que ha fet aquest cap de setmana, perquè és un circuit totalment d'esquerres. Però República Txeca i Assen són diferents.
1: Gràcies, Dami.
14: Adéu.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, com sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel o Carissa, i el record especial d'avui és per a un amic, el Queco, divertit, una mica cràpula, força més que una mica una cràpula, i ha nits i moments històrics al seu costat, i no només nits. Fidel amb la seva gent, i tinc la sort de formar part de la seva gent, és d'aquells amics que ho són de debò i que els comptes amb els dits d'una mà. El Queco, el Sergi, aquest matí ha acomiadat el seu pare, i des d'aquí li enviem una abraçada per a ell, per a l'Àmia, per l'Aina i per al Nil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorats i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era a la vegada la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies proiranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de goma com la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5

0: dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui 8 de juny. Fa anys que
0: anem. Oi. A veure, tornem-hi.
1: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o
0: sí.
1: Kanye West.
0: Kanye
1: perquè
0: West.
1: Mai sé com és.
0: Kanye West.
1: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
0: No passa
1: Kanye
0: res.
1: West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta a les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
1: Crec que és l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Estic convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
1: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.
2: We're stepping in. We're not stepping out.

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui 8 de juny, es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maiol Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte.
2: Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... No, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstic, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria espanyola de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teniu ansietat o no.
0: Jo crec que ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Totalment.
0: El ja pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, eh? I ara ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
4: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, eh? Sí. Anem al revés, doncs.
4: Sí, jo vaig suspendre, que em van dir sortirem a la primera, i vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
4: gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial.
0: A veure.
4: L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que se li ha complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats, sí, per $1.5 milions.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
4: A més, recorden que Trump té invertit $50.000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants, doncs, alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700.000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta pasteta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, eh? No s'està de res.
0: Mare meva.
4: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, ho haurem de...
4: Tenen bons punys,
0: si crec. Finalment se celebra, haurem d'estar al
4: tanto alerta. Serà
0: de tot
4: el 14
0: això.
4: De juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
4: La setmana que ve, no sé quin dia cau.
0: Crec que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el
4: diumenge.
0: Dia 14. Eh? Que sí? Gràcies, Carola.
4: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nick Cap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I a aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
4: Doncs a veure què us sembla el tema. De viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, la concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estaran gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: És que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
4: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia clar, no poder-te dedicar uns dies per tu.
4: Sí, sí, sí, però no. Hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
4: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, i desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
6: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot. I queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
4: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant,
4: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguen també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skate Park, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
8: And my husband said, wow, this is ridiculous. And got up and left the room.
9: Which part was ridiculous?
8: That I would have a bilateral.
9: Oh.
8: He was furious.
9: Oh.
8: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make the
4: decisions. Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions, una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el Sergi explica coses molt interessants. I el cor també batega amb el Modena Cid, que pobre, el Modena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
4: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li
9: pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
10: Te voy a hacer yo una pregunta.
11: Cuéntame.
10: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
11: Vale, pues...
10: Porque me parece tan injusto, sí, todo esto desde hace 5 años.
11: Pues a ver,
10: y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo. Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Almudena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Almudena Cid, és que mai li han preguntat, però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
12: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. Almudena Cid és una noia que, no sé... Traspua tanta generositat,
12: persona.
0: Tanta bona
12: sí.
0: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després
12: Exacte.
0: De 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta, i crec que és bastant educada responent
12: molt,
0: als periodistes,
12: molt,
0: eh?
12: Molt,
0: també t'ho dic.
12: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'ara quins sons deixa la ràdio.
12: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
13: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir: em pots deixar avui, aquesta tarda, 200.000 euros?
0: No.
13: Llavors jo la vaig trucar i dic: escolta'm, Maripili, és veritat això?
12: Clar.
13: I em va dir: sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
12: Tinen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros...
12: Fortíssim.
14: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
12: 200.000 segur que no. Segur que no.
13: No
12: això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga?
12: Pocs.
0: També poden pensar els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada maiol, eh?
12: 200 quants? Màxim.
0: 200 euros, Lara García.
12: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000.
12: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
14: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, no s'ha de barrejar, tot això.
12: No, jo crec que no. Ja sé a qui li deixaria, a qui absolutament no li deixaria.
0: El tema és com li dius que no.
12: No,
0: no.
12: Li dius no. No, no. Espavil.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de cop 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
12: Clar, clar.
0: Saps?
12: Sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenia, en aquest cas.
0: Després l'envio a WhatsApp, que jo no em puc quedar amb aquesta intriga.
12: Ara
0: tinc curiositat. No, home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: David Bowie, avui als matiners de Catalunya Ràdio, i a aquestes hores del matí, Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana.
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recta final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica crispada.
2: Exacte.
0: Vinga, Lara García, desperta! Qui vol fer espelmes avui? Que està mirant a l'infinit.
2: Sí que sí,
3: està mirant a l'infinit. La mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies, Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui vol fer espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de televisió, Emma García. Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West, que ho farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas,
0: sí,
2: en fa 74, i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom, efectivament és la filla de Frank Sinatra, i avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
4: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa Lleó XIV a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 93207474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
5: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provinents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
5: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
5: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir Lleó XIV va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
5: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
6: Que la activitat empresarial no vea a l'empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
5: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
5: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
5: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
5: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant de dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
5: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
5: Adéu-siau.
3: 6:04, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el Pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
4: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtica al Real Madrid. Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de portada, el periòdico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
4: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
4: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
4: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
4: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
4: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial Lara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
4: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:06, 7 minuts. A Maria Sílvia Solanes, bon dia.
8: Ah, Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Clar. Aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: Tot arribarà.
3: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm, mira, recorda Silvio quan sí. Papi ocupa. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
8: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banquiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia

0: i ara també 50 estelades.
1: Qui ha desaparegut? Qui està desaparegut?
0: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek, però veiem a La Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
1: Déu-n'hi-do, veurem com acaba aquesta història i el programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
0: Sí, coincidirem amb la Grande per
1: no
0: la prova.
1: No l'etapa, eh? L'etapa.
0: L'etapa.
1: No l'etapa.
0: Menjar, ja ho has dit. Exacte. Tu. Menjar, menjar.
1: Per si de cas.
0: Sí. Coincidirem amb la Grande part, que serà Barcelona, com tots sabeu. La capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets amb els colors dels mallots. Doncs bé, ara que no podia ser una altra manera, una etapa, i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
1: El groc, clar.
0: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
1: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
2: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable, sense de fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
1: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots, matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flaix de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
1: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Què és això? Què és això?
3: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dart contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a gira a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar. Heu vist que tenim una caseta, no? Aquí són més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
1: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
3: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
1: Una cosa de tensioneta.
3: Allà alguna tensioneta.
1: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen una miqueta l'una a l'altra.
3: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, algun altre edat, no sé.
1: Veurem què és el que passa, si Alejandro Sanz, doncs escolta, em va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 3 quarts de 6 del matí, avui movem el dial alerta fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
4: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara, només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
1: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.

0: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golabgiri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golabgiri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Veia el Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
2: Doncs mira, em sap greu discrepar del Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està de festa, que exactament. És la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem Àgora Esportiva Especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara, bueno, ara espero que no.
1: Ara que estiguin descansant,
2: però que es llevin d'aquí una estona per,
1: exacte, i que...
2: per estudiar, perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i una estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa. Tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara va secta l'estudi 1, exactament. I després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents, parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica de concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
1: Que són horrorosos, de veritat. Que anem-hi o no?
2: Vinga.
1: Arriba la dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure en què ens sorprèn avui Maiol Roger. Sara, alerta, eh?
2: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema, Madrid se quema. Tamasso, que cantàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
1: Milions.
2: Sí, molt bé.
3: No, sí, molt sí, bé. Forquilla, perquè...
2: Forquilla, entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
1: Jo, és que clar, ha d'ingressar molts diners.
2: Si em diu forquilla i m'ho invento.
1: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
3: 70.000.
2: 70.000
1: milions.
3: 70.000 milions.
1: Massa. Jo diria que 30.000. És que és molt, eh? 20.000.
3: És molt. 25.000.
1: 20. 1.000.
3: 1.000
1: milions.
3: Però què diu? Sí.
2: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
1: Clar.
3: És
2: que sou... Què dius, 2.000 milions?
1: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
2: Us quedeu aquí, doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
1: No, perdona, en conjunt amb Canalies.
2: Has començat a dir 70.000 milions, la mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
1: Molt bé, Sara. Que la Sara fina molt, eh?
2: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
1: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i debilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlar a català. català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
4: Que té la penya! Què passa?
10: Quina il·lusió!
11: Ah, m'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
11: Sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
12: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Que m'he comprat un armari.
1: Ah, ara perquè... ja sí, eh? A la que compres l'armari.
14: Sí, sempre anava a burra.
2: Una burra, els penjadors.
14: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
2: No! Home, és que el tardis d'alta baix del balcó.
5: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: Recte final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al Col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, sí. Però ens quedem amb aquests dos moments on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
16: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
17: Tots fem coses, bueno, perpetuar... Perpetuar, no, però tots, a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, però ens agafem aquest passat, sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrent de no sé què. I de cop... sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda, estava fantàstica.
16: Clar.
17: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
1: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
17: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu escolta, m'entens que hablar? No costa res respectar això.
16: Es poden fer petites coses, cada dia.
17: Jo crec que sí.
16: Fer aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana. Jo entro i demano el cafè amb llet en català.
17: Jo faig molt, mantinc el català. Molt, molt,
16: I
17: molt.
16: I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
17: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit i penso que la gent que estudia teatre o que es vol dedicar al teatre ha de saber parlar bé el català. Aleshores estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el coll. Almenys jo intento parlar-lo bé com toca i amb naturalitat.
1: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
14: Sempre té raó.
1: Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
14: Sempre.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
18: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no? Per manca de recursos.
1: Doncs també fantàstica, Letícia Dolera.
3: Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
1: No l'has vist encara, pobertat? No. Home, l'has de veure. L'has de veure. Molt bé, molt bé, molt bé. Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 932017474, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Olga?
11: Molt bé, molt bé. Començant la setmana.
1: Veig que de moment al cotxe.
11: Sí, sí, sí, sí, vaig camí de la feina.
1: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
11: Visc a Montmeló i treballo a la Vall d'Hebron.
1: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
11: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
1: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
11: Sí, no, en tinc tot el matí, Sí, sí, sí,
1: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
11: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
1: I fins a quina hora treballes, Olga?
11: De 7 a 2.
1: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
11: No, no, molt bé, molt. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé, bé. Els dies a diari, molt bé.
1: I últimament com tenim a Vall d'Hebron? Tranquil·let o no?
11: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també.
1: Sí. Com va això? A veure, explica'ns-ho.
11: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
3: Que curiós.
11: Tot en funció escolar.
1: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
11: Sí, sí, sí, sí, molt,
1: molt. I tu per què creus que passa això?
11: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, eh? Perquè els pares treballin, nens que... moltíssim, molts nens que van al poble, nens que porten medicació. Ho sé perquè quan jo vaig estar a la farmàcia de l'hospital preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
1: Ben curiós, eh?
3: Clar, la gent marxa de vacances.
1: Exactament.
3: No?
11: No, però, home, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
3: amb els avis.
1: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
11: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
1: Oh, que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
11: Molt bé, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu, adéu. Lara García, també molt bon dia.
3: Adéu, fins demà.
1: Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: Arriba pràcticament ja a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però i després la vida et vespre... sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i el vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te'n recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall, sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines,
0: sí.
1: Una de les quals... ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. No sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo Estrans. Hola.
1: Sí, sí, té una identitat sí, sexual. Sí.
0: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, sí, sí, està clar. Sí.
3: Bé, està perfecte.
1: No ho sé, ara.
0: Està bé, està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba alguna ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, dura un parell de dies.
0: Doncs bé, que tornem demà, Cordomí, també una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana. Ricard Ostrell, preparat per engegar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dilluns, matiners.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 12 graus a Cardona, 15 a Castellaro i 18 a l'Aldea. Per primer cop en dos mesos, aquesta nit l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Regime motejaves de sahionisti.
0: I un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard, titllant de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra, el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I a Barcelona aquest matí comencen ja les primeres restriccions de trànsit als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic abans de la visita del papa.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleu 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà fins al Congrés dels Diputats, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030, després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a la Gola Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, també ens fixarem en la selectivitat, que arrenca demà, l'abordarem des del punt de vista de l'ansietat que genera entre els joves. Parlarem amb una noia que s'examina aquesta setmana, una professora de segon de batxillerat i també amb una psicòloga especialitzada en adolescents, que és la Laia Sala. A 11:15 també secció del Cor amb Laura Fa i avui quins famosos s'han vist o es poden veure amb el papa o, per exemple, també parlarem de la visita de Pedro Sánchez aquest cap de setmana al Primavera Sound. I a les 11, entrevista Joan Pera.
4: L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga?
0: Amb aquestes paraules presenta el nou espectacle, l'Auca del senyor Pera, que s'acaba d'estrenar al Teatre Condal, on s'hi estarà fins al 28 de juny.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb el PSOE, que comença a notar els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància en relació amb el Partit Popular fins als 5 punts. Els socialistes en perden un, en estimació de vot, respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta fregaria el 50% dels vots.
1: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió d'avui dilluns dels ministres de Defensa a Nicòsia, a Xipre. És aquella reunió que s'havia de fer el mes de març, però que es va ajornar per l'atac a una base militar britànica a l'illa. Avui, sobre la taula, desbloquejar 6.600 milions d'euros per cofinançar l'enviament de material militar a Ucraïna.
1: I amb què ha de dormir als Estats Units?
2: Pendents de la seguretat, la setmana que arrenca el Mundial de Futbol, en les últimes hores, 6 persones han estat apunyalades a una estació a Nova York. La ciutat ha estat en alerta màxima perquè hi ha d'anar Donald Trump. I 9 persones més han quedat ferides en un tiroteig prop de la base de la selecció anglesa a Kansas. No hi ha morts. L'equip en aquell moment, de fet, era a Florida per un amistós.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el president Xi Jinping, d'una banda, que vola cap a Corea del Nord en viatge oficial, i d'altra banda, al Japó, les borses obren setmana en vermell per les caigudes del sector tecnològic i de semiconductors. Són arrossegades per la tendència del mercat dels Estats Units davant la previsió que la Reserva Federal pugui apujar els tipus d'interès.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens despertem amb 21 graus a l'Estartit, 19 a Reus i 15 graus a Cercs, al Berguedà. Avui comencem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha 4 núvols a les Terres de l'Ebre i a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i deixar algun ruixat molt puntual. I no és impossible que algun d'aquests ruixats arribi a les comarques de Ponent de cara a la tarda vespre, però també ja arribaria força desgastat. Temperatures força suaus avui, 26-28 graus de màxima a la costa i entre els 29 i 34 a l'interior. Sembla que demà i demà passat baixarà la temperatura.
1: Ara són les 6 i 6 i avui a l'Àguarda Esportiva que farem a partir de les 9 tindrem Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides, la calma de Donald Trump.
5: Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran, i que s'han sentit explosions a la capital mateixa, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatolàs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel. Un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah. Instal·lades a Beirut, la capital del Líban, a Tel Aviv, també s'han sentit sirenes per l'arribada de míssils del Iemen.
1: Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires aquestes negociacions de pau entre Washington i Teheran.
6: El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts a Teheran, li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
1: I l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç.
5: De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
5: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP al moment geopolític actual és precisament els Estats Units, que tenen grans reserves.
1: I les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra de l'Orient Mitjà.
6: És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
1: Una visita a la d'allò 14 que continua també avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí es pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats cap a 11:15 que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
5: Es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle de la cambra. La tarda arriba la trobada més esperada, una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església.
4: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un papa, Lleó XIV, que fa una crida a la responsabilitat de les empreses tecnològiques, culturals i esportives per anar més enllà del negoci.
6: És el missatge que va llançar el pontífex a l'acte del Movistar Arena de Madrid d'ahir davant de representants de l'economia, l'esport i la cultura.
1: Madrid, Cristian Roldán.
8: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
9: Que la activitat empresarial no vea a l'empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
8: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquí la visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
5: Ahir va fer just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia i al mateix lloc, a tocar de la plaça Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
10: La iniciativa busca reconèixer la dimensió internacional de l'obra de l'arquitecte i el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
11: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
10: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor, atenció, avui.
6: Sí, a partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats també a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle.
1: I la incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
5: El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papamòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. A partir de demà a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
1: Farem un programa especial demà al matí de Catalunya Ràdio, per seguir del que vagi passant, també l'antena de Catalunya Ràdio, i dimecres, doncs, en la presència més extensiva del papa a Catalunya, hi haurà una programació especial que s'agrarà fins al voltant de 11:15 de la nit per seguir el que vagi passant. Coincidint, per cert, amb l'arribada del papa a Barcelona, demà també hi ha una nova jornada de vaga dels docents.
6: Amb una manifestació que començarà a la plaça d'Espanya i està previst que acabi al Parlament.
12: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
13: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
12: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
14: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
12: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
5: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, segons fonts pròximes a la investigació. Una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva.
6: Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
15: Segons l'informe, els 9 països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president xinès, Xi Jinping, comença avui una inusual visita a Corea del Nord en un context de gran tensió global.
5: Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
1: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Horado, Lara García i Maria Fernández. Bon dia.
17: Bon dia.
1: El recompte ràpid de vots a les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori, a la segona volta.
18: Segons aquest recompte, elaborat a partir d'una mostra representativa de les meses electorals, Sánchez obtindria poc més de mig punt de diferència sobre la candidata conservadora.
1: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
19: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
20: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
19: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Armènia avala el gir europeista del govern. El partit del primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i es consolida amb el seu projecte polític.
21: La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols s'ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
22: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
21: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaiyán que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys.
1: I els dirigents del Regne Unit, d'Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky i reclamen també a Rússia un alto el foc complet i immediat.
0: Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto el foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
1: I almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines.
18: Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral. Mentre es mantingui l'alerta, a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
1: Doncs no, aquest terratrèmol, 7,8 aquesta
18: matinada. Sí, 7,8.
1: I Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que ja havia estat denunciat 9 vegades.
21: Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors.
1: París, Isabel Galí.
2: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar amb mitjans afins del Partit Popular.
0: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas.
1: I aquest matí hi ha una reunió in extremis entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball. Maite Curto.
17: És una reunió que es fa el dia abans que s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica a aquesta emissora el que esperen de la trobada d'avui.
23: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball. Reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
17: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I després de l'incendi de divendres, la companyia Honda reobre avui les seves instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tot i que la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics. Maria Guixà.
24: L'incendi va calcinar totalment la nau de magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat. Antonio Martín, responsable de riscos de l'empresa.
3: Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portátil que no tenga, pero in situ, en fábrica no trabajará nadie.
24: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: avui al Radio City Music Hall de Nova York amb els premis Tony. El musical Eixmigadon ha guanyat el premi a millor musical i Liberation a millor obra de teatre. Per primera vegada en la història s'ha premiat una persona trans amb el Tony a millor vestuari per una reinterpretació de l'espectacle Cats.
1: La segona.

0: El poeta mallorquí Biel Mesquida rebre avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7 al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb la llengua catalana.
1: I la tercera?

0: Avui comença la festa del cinema. Durant 4 dies i fins dijous 11 de juny es podran anar al cinema amb entrades a 3,50 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en la iniciativa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Real Madrid.
3: Amb un 65% dels vots davant dels 35.000 d'Enrique Riquelme, gairebé 22.000 socis van votar Florentino per davant dels 12.000 que van confiar en Riquelme. Florentino aconsegueix la seva tercera victòria a les urnes després de les del 2000 y al 2004.
4: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
3: Enrique Riquelme.
5: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado, saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
3: Comença el 8è mandat de Florentino, el 6è de manera consecutiva.
1: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
3: Va guanyar la pista del Baskonia 88-96, ara jugarà contra el València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
6: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
3: Barça i Tenerife jugarà l'altra semifinal. El Barça guanya la Copa d'Handbol 17-37 davant el Vidasó. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens de categoria i el Badalona remunta el 4-1 de l'anada i guanya 3-0 al Cornellà. Jugarà la final per l'ascens a la segona ref.
1: I ara, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-nos és fer-ho ben informats. I una bona informació podria ser la següent. El 26 de maig, és a dir, no fa ni dues setmanes, el govern de Pedro Sánchez va publicar un decret que declarava el viatge del Papa a Espanya com a esdeveniment d'excepcional interès públic. I què vol dir això? Segurament haureu escoltat o llegit que la visita del Papa es financia majoritàriament per donacions privades i el tema és que això és cert i a la vegada no ho és gens. És cert que el Banc Sabadell, Iberdrola, Indra, ACS i altres empreses de l'IBEX han donat més de 11 milions d'euros per pagar la visita del Papa. És cert, però hi ha una trampa i molt grossa aquí. Resulta que gràcies a aquest decret aprovat pel Consell de Ministres més d'esquerres de la història d'Espanya, totes aquestes empreses recuperaran mitjançant bonificacions i deduccions fiscals fins al 90% de l'import de les donacions. És a dir que, en realitat, gairebé tot aquest xou religiós s'acabarà pagant amb diners públics. Vinga, aneu amb Déu.

0: avui cançons d'artistes que han superat el milió d'assistents.
1: Sí, perquè ella el 14 va fer una missa multitudinària a Madrid davant d'un milió de fidels, però per fidels, els fans de la música, al llarg de la història hi ha hagut grups i solistes que han aconseguit superar el milió d'assistents en alguns dels seus directes. Per exemple, el 4 de juliol del 1985, els Beach Boys van ser els caps de cartell del concert massiu Sea of Shining Sea, el dia de la independència, que va tenir lloc al Philadelphia Museum of Art i van aconseguir congregar un milió d'espectadors.

L'any 1991 es va celebrar Monsters of Rock, un festival històric just abans de la caiguda de la Unió Soviètica, i van actuar bandes de rock com Metallica o AC/DC i van aconseguir reunir més d'1.600.000 persones a l'aeròdrom de Moscou.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta als atacs israelians al Líban.
1: El règim iranià ha disparat aquesta nit una dotzena de míssils contra Israel i els israelians ja han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
0: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés dels Diputats.
2: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
3: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
0: I aquí les primeres reaccions de trànsit per la visita del Pontífex.
1: Sí, a partir d'ara a les 7 es tancaran els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família. El temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
0: I això cal sumar-hi als sindicats d'educació, que anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa.
2: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. I Holanda assegura, portaveu d'USTEC.
4: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
0: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
1: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears.
2: I això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. L'alerta un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
0: També estem pendents del recompte de vots en les eleccions presidencials del Perú.
1: De moment, lleuger avantatge al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
5: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
0: I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, després de les obres.
2: En concret, es restableixen els serveis de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i de la línia R15.
0: Reunió en extremis aquest matí entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació de treball.
1: Raül Ocon, delegat de Comissions Obreres, explica a Catalunya Ràdio què espera de la trobada d'avui.
6: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
2: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
0: Avui ho analitzarem a partir de les 9 amb una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Repassem ara les portades de la premsa. Marcurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia.
7: Sí, comencem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa, també la victòria de Florentino Pérez al Real Madrid, i ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el Pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periódico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid. Diari AS, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periódico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
0: Avui a Mollerussa es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 33, i a Palafrugell, ara mateix n'hi ha 19, amb màxima prevista del dia de 27. Avui es preveu que tinguem una mica més de calor que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
0: I en plena visita del Papa a Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Amb la seva sola presència a Madrid, el Papa Lleó XIV ha aconseguit el miracle d'ajuntar la majoria de polítics i agents de la societat civil en una mateixa sala. A molts els deu emocionar que el pontífex produeixi tot solet aquest clima de companyonia. Però a mi això que la gent abandoni les diferències només quan els convoca el vicari de Crist em sembla una punyetera vergonya. Com també em fot molta basarda veure tothom emocionat i amb el pitet moll mentre sent Robert Prevost, el monarca d'un estat absolutista, opac i misògin, pontificant sobre la vida familiar, la pau social i la diversitat. Tota aquesta pomema del Papa i el fet que hi vagi tanta gent ens mostra com n'estem al fons d'allunyats d'una societat igualitària, aconfessional i democràtica. Ara ens esperen uns dies de tabarra immensa a Catalunya. Espero que tot plegat passi ben ràpid.

0: I amb què t'esperes avui, Xavi Canalías?
1: Bon dia, avui amb la música de DNC, el seu èxit Cake by the Ocean, i és que tal dia com avui, un 8 de juny, però de l'any 1992, es va celebrar el primer Dia Mundial dels Oceans, coincidint amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. La instauració d'aquest dia va tenir un impacte fonamental en el medi ambient i la sostenibilitat, i va servir com a plataforma per destacar el paper vital dels oceans com a gran pulmó de la Terra. Durant la Cimera de Rio, els líders mundials també van adoptar l'Agenda 21 i el conveni sobre la diversitat biològica, marcant un abans i un després, ara sí, en la protecció dels ecosistemes marins.
0: I què ha passat aquest matí als matiners?
1: Doncs mira, hem seguit parlant del corral que té l'Eloi Cordomí a casa seva. Avui hem sabut una mica més de les gallines que hi viuen.
2: Llavors, ara tinc quatre gallines,
1: sí?
2: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
2: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. O se sent gall, no ho sé.
3: Ricard Ostrans.
0: Ostrans. Hola.
2: Té una identitat sexual.
1: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar. Clar que sí, m'encanta.
0: Està bé.
1: Molt bé.
0: I tot això, quan són festes, on?
1: Avui és l'últim dia de la Festa Major del barri de Sant Narcís, a Girona. A 6:15 de la tarda, a la plaça de l'Assumpció, hi haurà gran ball de fi de Festa Major amb el grup Huracán. Ball i moviment per totes les edats.
0: I a les xarxes, Marta Viana?
4: Doncs s'ha fet viral les declaracions de l'exgimnasta Almudena Cid quan li pregunten què li sembla que el seu exmarit, Cristian Gálvez, hagi presentat alguns dels actes del Papa Madrid.
5: Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
6: Vale, pues.
5: Porque me parece tan injusto. Sí. Todo esto desde hace 5 años. Pues, y es de muy mal gusto.
4: Ha assegurat que els periodistes del cor no pregunten en igualtat de condicions i que la premsa sempre deixa les dones superditades a tot el que fan les seves exparelles.

0: Hotel París.
1: L'Ajuntament de Barcelona respon que els immobles ja tenen la qualificació provisional d'habitatges protegits i que ara falta que la Generalitat atorgui la qualificació definitiva a la propietat. Mentrestant, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha fet una inspecció a instàncies de l'IBAN i de diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge de Poblenou i l'Observatori dels Barris del Poblenou.
2: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
3: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques cauen en picat després dels atacs entre l'Iran i Israel a les últimes hores. El Kospi de Seul cau prop d'un 5%, el Nikkei de Tòquio gairebé un 4% i el Hang Seng de Hong Kong i la borsa de Xangai cauen més d'un punt. Unes caigudes que amb tota probabilitat es traslladaran a l'obertura de les borses europees que divendres van tancar sense grans moviments. A Wall Street divendres el pessimisme ja predominava les borses, el Nasdaq i el Dow Jones van tenir caigudes d'entre un 2 i un 4%. I arran dels atacs a l'Orient Mitjà també es dispara el preu del petroli i el cost del barril de Brent augmenta un 4% per damunt dels 96 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
7: El meu amor dins el punt floreix el maig fins a juny.
8: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
11: Aquesta veu no és de ningú.
12: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
11: Quina història, mare de Déu.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.
12: Brava per l'equip de la tarda.
11: És increïble.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Notícia d'aquesta matinada, l'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril.
14: Un atac era la resposta al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit també explosions a la capital, Teheran. Trump ha advertit a l'Iran que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. Avui fa justament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
10: I la previsió del dia, la visita de Lleó 14 continua a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política.
14: Al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i després anirà al Congrés on farà un discurs i es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle. A la tarda reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
10: Ahir ja va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
14: Són els missatges que va deixar el pontífex als actes públics de Madrid, una missa multitudinària que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
15: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.

0: A Barcelona, ara a les 7, comencen les primeres restriccions de mobilitat de cara a la visita de demà i dimecres.
1: A partir de les 7 del matí queden tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el Papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies.
0: I coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, encara hi hem d'afegir que els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona.
1: Començarà a les 11 del matí a plaça Espanya i està previst que acabi al Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Iolanda Segura, del portaveu de l'USTEC.
2: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
1: Els sindicats tenen clar que cal aprofitar la visibilitat que dona la visita del Papa. També s'hi afegiran els treballadors de diferents serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona que protesten des de fa uns mesos contra el nou conveni.
0: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
1: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els fets van passar just al mateix carrer, on fa 3 setmanes un altre home, de 44 anys, va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. Segons fronts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: Més notícies. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
1: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els busos seguiran en funcionament.
0: Mor ofegada una dona ucraïnesa de 67 anys a la platja de la Pineda, Vilaseca.
1: Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes van alertar que hi havia una dona inconscient dins de l'aigua a la zona més pròxima al límit amb Salou. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques que la van intentar reanimar sense èxit. Amb aquesta mort ja són 3 les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes. El 27 i el 29 de maig van morir 2 dones a Salou.
0: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor.
1: La primavera plujosa i l'hivern suau han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora.
0: Girona, Laia Claret.
3: Amb els paranys, els apicultors ara atrapen les reines. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà així.
4: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
3: A la tardor és quan hi ha més exemplars d'aquestes vespes que es queden estàtiques davant dels nius i fan que les abelles no surtin ni per alimentar-se. Demanen ajuda del govern amb el control de l'espècie. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes es reuniran amb el sector. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els productors de garrofes tindran més bona campanya que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones.
1: El punt negatiu és el preu.
0: Tortosa, Jordi Barranca.
5: La collita passada va arribar a les 12.000 tones. La recuperació es deu al clima plujós dels últims mesos, però sembla que la xifra no ha tocat sostre. En canvi, els preus continuen per sota del cost de producció. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
6: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posa en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
5: Un sector que encara recupera del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 2 explotacions ramaderes de Tornafort al Pallars Sobirà es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, més de 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina.
1: El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
0: Pau Rovira.
7: Bon dia. Els ramaders asseguren que perden anys de feina, selecció genètica i inversions i denuncien un problema que atribueixen a la fauna salvatge i que fa temps que reclamen abordar. Pere Roquer, president de SAGE.
8: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge i cinegètica que porta tuberculosi. Portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge i cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader.
7: Per tot plegat, a la una del migdia hi ha convocada una concentració davant la seu d'Agricultura aquí a Sort per reclamar canvis en la gestió de la malaltia. Des de Sort, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural avui la començam a Nova York, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units. Entre els premiats, Schmigadoon, que ha triomfat com a millor musical.
9: Quatre premis, també els musicals de Lost Boys i Ragtime s'han emportat 4 guardons i Cats de Jelly's Ball s'han emportat 3, entre ells el de millor vestuari, un premi amb què han fet història després de premiar per primera vegada una persona trans amb el Premi Tony.
10: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways...
9: Queen Jean ha assegurat que les persones trans han d'ocupar espai i que com a societat, si ens unim, poden canviar les coses. Entre els discursos més reivindicatius també hi ha hagut el de l'actor Ali-Louis Bourgui de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants, ha demanat que s'acabi amb l'ocupació a Palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
0: I ara cinema. Perquè la festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous, 11 de juny, amb entrades a 3,50 €.
9: Una edició que a més aposta pel talent jove català amb un spot oficial inèdit fet per alumnes de l'ESCAC.
0: Estel Coletas.
11: Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça ha estat creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
0: I plataformes? Perquè avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve.
9: És l'estrena més destacada de la setmana en les plataformes de streaming, juntament amb l'última pel·lícula de Jackie Chan.
0: Marc Garriga.
12: Alice i Steve és la comèdia que es va endur l'abril passat al Premi a Millor Sèrie a Cannes Série, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra com una dona intenta boicotejar la relació del seu millor amic amb la seva filla de 26 anys, però l'únic que aconsegueix és guanyar-se un gran enemic. També s'estrena la sèrie dramàtica i romàntica juvenil Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, i el mateix dia a la mateixa plataforma arriba el remake de la noruega El Viaje, Por Encima de Tu Cadáver, una comèdia negra que va causar furor a Sitges fa 5 anys. I per últim, Esquadrón Letal, la Movistar Plus avui mateix ja, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
13: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia, i el Barça es proclama campió de la Copa d'handbol. L'Europa no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta, i el Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
14: Florentino ha guanyat, però avui és menys fort que ahir, perquè per primera vegada comença un mandat sabent que té una oposició real, amb un líder i un suport per part d'uns socis i també suport empresarial i mediàtic. Una situació inèdita per Florentino i que pot ser determinant pels seus plans de futur immediat que té amb el Madrid. Si vol vendre una part del club, tal com ha dit i presumit en campanya, ho haurà de sotmetre a referèndum i guanyar-lo per 2/3. I ara mateix, amb els resultats de les eleccions, ho tindria difícil.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Angie Anys!
17: Ho veus?
18: Okay.
17: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
18: Molt.
17: Tant nostre com dir... Posarem llum?
19: A la foscor.
17: O com dir... Aventureres? Aventurers?
20: Ens hi apuntem o què?
17: Què dius?
20: Saps que és molt nostre, també?
21: Sou molt bona gent!
17: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos TV3 Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
21: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
22: I que així sigui, per anys i anys.
23: 3CAT.
21: Molt nostre.
0: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim a Tuixent, a l'Alt Urgell, 11 graus, a Tona, la comarca d'Osona, 13, i a la Ràpita, al Montsià, 20 graus de temperatura. I el cel serà gairebé tot arreu, excepte a la zona de l'Alt Pirineu, on hi ha alguns núvols, també alguns núvols a les Terres de l'Ebre. Bé, avui el dia serà tranquil, en general sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades i algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, bastant dispersos, tots plegats, i a Ponent no descartem que també arribi algun ruixat desgastat a última hora del dia. Amb una temperatura que avui puja 2-3 graus més a l'interior que no pas ahir. Demà, en canvi, tornarà a baixar la temperatura. Ja al matí hi haurà algun ruixat al Pirineu, poca cosa. A la tarda es podrien tornar a repetir i a partir de dimecres el temps serà més tranquil.
24: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
25: Costellarro va bé. Gràcies.
26: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
24: Costellarro, senyor?
27: Volkswagen. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
28: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
29: I els frescos d'Aldi!
28: Alt!
29: Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
28: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
30: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
32: A 8:45, agoresportiva especial després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. En parlarem amb Francesc Garriga, Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Salvador Sostres i Alfredo Relaño.
33: Quan faltin pocs minuts per les 10, parlarem de selectivitat i ansietat amb un estudiant que comença a examinar-se demà, una psicòloga especialitzada en adolescents i una professora de segon de batxillerat.
32: A 11:15 seguirem en directe el discurs del Papa al Congrés i tot seguit, secció del cor amb Laura Fa.
33: I a 11:00, entrevista Joan Pera, que acaba d'estrenar l'Auca del Senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
32: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
34: Divendres va venir Josep Pedrerol a temes pendents per intentar fer-nos creure que existia una gravació de Montserrat Cavallé, extreta de Ràdio Reus, on demanava que Florentino Pérez guanyés les eleccions al Madrid.
35: Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
36: ¿Pero qué vols dir?
35: ¿Qué vols dir?
34: No, exclusiva, no.
35: Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
36: ¿Com?
35: No, es que la voluntad... de la enyorada Montserrat Cavallé.
36: ¿Qué?
35: Que un día...
34: Pedrerol.
35: En una entrevista en Radio Reus me dijo claramente que si un día había elecciones en Real Madrid le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
36: Eso es mentira. Va, home, va. Va, va. Es creu això.
35: Os va a callar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista para revivir el emotivo momento en que lo dijo. ¿Vale?
36: ¿Si tenim l'àudio?
35: Lo tenemos. A ver. Estamos.
37: Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Real Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
38: Perfecto, Lluís, ahora que se llama, ¿vale?
34: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
1: Imagineu una societat dominada per un líder que aspira a tenir tot el poder. Va sotmetre el poble, controla cada un dels seus passos i pensaments i el submergeix en la ignorància i la pobresa. Per evitar que els ciutadans es rebel·lin, promou el conflicte, així els endinsa encara més en la misèria i de pas aconsegueix que canalitzin l'odi que els genera la seva situació cap a un enemic extern. Per últim, tergiversa la informació per tal de que s'expliqui la història que més convé al líder. Us sona? Estem parlant de 1984, una de les obres més influents del segle XX que tal dia com avui publicava George Orwell per mostrar les perversions del totalitarisme i la repressió. Una distopia que avui és un bon dia per confrontar amb la realitat.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
2: Avui és un bon dia per celebrar l'estada entre nosaltres d'un dels referents més venerats i estimats de la cultura occidental. Un home que ha aterrat de manera fugissera però intensa a les terres catalanes, proporcionant felicitat i alegria als seus fidels, joves i no tan joves. Això sí, tots congregats per escoltar la seva veu i el seu missatge. Sí, amigues i amics, aquest cap de setmana Robert Smith, el líder de The Cure, ens ha regalat a la Primavera Sound 2 hores llargues de felicitat absoluta. Gràcies, Robert. La teva música sí que ens fa tocar el cel. Jo!

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i més calor, però a partir de demà tornarà a baixar la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui pujarà 2 o 3 graus la temperatura a l'interior, amb un dia tranquil, un dia de sol a la majoria de comarques, i només amb algun ruixat de tarda al Pirineu i al Prepirineu, bastant dispers. Potser també en podria arribar algun de desgastat a les comarques de Ponent, de cara al vespre. Demà el dia sí que serà més variable i tornarà a baixar la temperatura.
0: Per primer cop també en 2 mesos, aquesta nit, l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils. I el portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard i titllava de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i de l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà tot això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra. I el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I mentrestant, a Barcelona aquest matí ja comencen les primeres restriccions de trànsit al voltant de la catedral i també de l'estadi olímpic abans de la visita del papa de demà.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleó 14, amb la gent molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030. Això després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a partir de les 9, Àgora Esportiva Especial per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. En parlarem avui amb l'exdirector de l'AS, Alfredo Relaño, i amb el periodista i amic de Florentino Pérez, Salvador Sostres. I l'altre punt d'atenció de la matinada el tenim a Perú, on anem camí d'un recompte d'infart a les eleccions presidencials.
4: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran días largos hasta conocerlo.
0: Ho admetia la mateixa Keiko Fujimori. De fet, segons les últimes estimacions, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, avantatjaria per només mig punt. Per només mig punt, la filla de l'històric president. Tot això avui que a Lloret de Mar el sol ha sortit a les 6 i 14 minuts del matí i a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 2 mesos després.
7: Per primer cop des de l'alto el foc de principis d'abril, aquesta nit hem tingut intercanvi de bombardejos entre Israel i l'Iran. Primer ha estat Teheran, com a rèplica pels atacs d'Israel a la capital del Líban, Beirut. Hores més tard s'hi ha tornat Tel Aviv.
0: Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels hutis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut, una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert. Des de l'aeroport de Tel Aviv, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Meitat de beneficis.
9: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé un 50% aquest any per l'encariment del carburant derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Associació Internacional del Transport Aeri, aquests guanys del sector passaran dels 45 mil milions als 23.000. Tot i això, el trànsit de passatgers pujarà un 2%.
0: 5 morts.
10: I 14 ferits aquesta nit per un bombardeig de Rússia a la zona de Zaporíjia, a Ucraïna. S'han fet malbé infraestructures i edificis residencials.
0: més nuclearitzat.
7: El món torna a donar prioritat a les armes nuclears després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha conegut aquesta matinada.
6: Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nandesho Noguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig mortal.
9: A la zona franca de Barcelona, els fets van passar, de fet, al carrer de la Mineria, el mateix on fa 3 setmanes un altre home va morir també tirotejat. Ahir cap a les 9 del vespre, un home va rebre diversos trets i els serveis d'emergència no van poder reanimar-lo.
10: Els Mossos busquen ara l'autor d'aquests trets, que va fugir, segons fonts pròximes a la investigació, podria estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: Acaben explicacions.
7: Aquest matí el ministre de Justícia francès està previst que doni més detalls de què ha fallat en el cas que ha trasbalsat el país en l'última setmana, l'assassinat d'una nena d'11 anys a mans d'un pederasta que havia estat denunciat fins a 9 vegades. El govern ha ordenat revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
11: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florons, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres restriccions.
9: Des de fa pocs minuts, a les 7 del matí, queden tancats els voltants de la catedral, on, per exemple, no s'hi poden aparcar motos ni bicicletes, i queda també restringida la circulació per l'anella olímpica.
10: Tot això arran de la visita demà del Papa a Barcelona. A partir de demà, a primera hora, quedarà també encapsulada la part del Raval que envolta l'església de Sant Agustí, però l'afectació més gran serà dimecres, també, des del matí, amb el tancament dels voltants de la Sagrada Família i 1 quilòmetre del carrer Rosselló, per on després a la tarda farà el recorregut al Papa Mòbil.
0: Dia clau.
7: De la visita de Lleó XIV amb forta càrrega política, 11:15, pronunciarà un discurs al Congrés, després trobada amb els bisbes espanyols. Aquí serà interessant veure si fa referència a com s'han gestionat els casos d'abusos a l'Estat i després es reunirà amb representants de les víctimes.
0: Madrid, Alba Gil.
12: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fets, no miracles.
9: És el lema de la vaga de mestres i professors convocada per demà, coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona. La manifestació anirà de plaça Espanya i vol acabar el Parlament. La vaga coincidirà amb l'inici de la selectivitat.
0: Montsemir.
13: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
14: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
13: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
15: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
13: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es noten.
10: Els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància entre el Partit Popular i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes en perden un en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també Respecte a Vox, la suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Fins l'últim vot.
7: A les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
16: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials a capgirar les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
17: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
16: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Acaba d'aterrar.
9: El president xinès Xi Jinping acaba d'arribar a Corea del Nord en un viatge oficial de dos dies. Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Xi es reunirà amb un. Magnitud de 7,8.
10: Almenys una persona ha mort i 4 més han resultat ferides pel fort terratrèmol que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines. Diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a la illa de Mindanao.
7: El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: A mig gas.
9: Reobren les instal·lacions d'Onda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. L'àrea dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics.
0: Es reuneixen.
10: Aquest matí els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa per abordar l'ERO que afecta 211 empleats. La reunió es farà amb la mediació del Departament de Treball. Just demà acaba el període de consultes. Raül Ocon és delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Fa història.
7: Els Tony, els premis de teatre més importants als Estats Units després de guardonar per primera vegada una persona trans.
19: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways.
9: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais. Entre els premiats, Ximadun, que ha triomfat amb 4 Tonys, entre ells el de millor musical.
0: Creu de Sant Jordi.
10: La Patum, això és el que vol i el que demana la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Ho ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: Festa del Cine.
7: Avui comença. Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podrà anar al cine amb entrades a 3,5 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en aquesta iniciativa.
0: Avui s'entrega.
9: El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta mallorquí Biel Mesquida serà en un acte que celebrarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb el català.
0: I en esport, Robert Prat, Clara.
21: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
21: Florentino encadena el 8è mandat com a president del Madrid, el 6è de manera consecutiva.
0: El rival.
21: Enrique Riquelme acumula el 35% dels vots i en pocs dies ha estat capaç de plantar-li cara a Florentino.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
21: El Joventut, que es classifica per les semis de la Lliga de Bàsquet i l'Europa no puja per a Zamora i continuarà a primera res.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 16, avui és dilluns 8 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Saïf quan faltaven 4 minuts per les 5 de la tarda a l'Hospital de Xeus de Barcelona i la Berta amb 3 quilos 520 grams a casa seva, a les Preses, a la Garrotxa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curador. Tenim 13 graus a Torelló, 16 a Canovelles i 19 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
12: A aquesta hora, un accident provoca retencions a la C60, Argentona, sentit Granollers. Hi ha un carril tallat i cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals. Entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
9: I parlant de mobilitat, gràcies, Clàudia, l'R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels del Garraf recuperen avui progressivament el servei, tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera durant tot el dia. Falten poc més de 24 hores per l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, una visita que coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
13: Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia.
12: I al mateix lloc, a tocar de la plaça de Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
9: Berta Torrades.
13: En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
28: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica.
13: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més notícies. A Berga, identificada una persona acusada de llançar ous contra la imatgeria de la Patum, que ha acabat aquesta matinada.
13: El consistori ha apuntat que s'ha obert un expedient administratiu i que més endavant s'obriran diligències penals per atemptat contra el patrimoni.
12: Ivan Sánchez és l'alcalde de Berga.
29: De fet, concretament 6 ous contra la geganta, un parell d'ous a la lluita xica contra els músics, procedirem a que li caigui tot el pes de la llei a sobre.
9: A Barcelona, la batalla interna de Junts per Catalunya va agafant forma.
13: Tant Jordi Martí, president del grup municipal, com la diputada del Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
12: Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
30: Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur.
9: A Osona comencen les obres d'ampliació del CAP del Remei de Vic.
13: L'edifici creixerà en 500 metres quadrats a la ubicació actual.
12: Són uns treballs que s'estendran al llarg del 2026 i que estan pressupostats en 1,72 milions d'euros.
9: I al Vallès, la Garriga enderroca la nau de la Brigada per fer el nou tanatori. La funerària Montserdà s'ha adjudicat la construcció i gestió del nou tanatori a l'antiga nau del Passeig Congost. Concretament, és al barri de les Roques. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: El
8: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades a la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez a totes les capçaleres. Comencem repassant La Razón, que obre l'edició amb una fotografia tota pàgina de la missa multitudinària del Papa a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica a La Vanguardia i llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, el diari Ara escriu recompte caòtic al Real Madrid, el Marca titula victòria i toc d'atenció i el Mundo apunta que Florentino guanya però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico assenyala que Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i el País que l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
11: 46.420 46420 de la sèrie 55 55.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar de l'acord de Lego amb la Sagrada Família. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. Lego va anunciar divendres que l'1 de novembre llançarà al mercat la Sagrada Família. És el monument reproduït per la marca d'automuntatge amb més peces, 12.060, i sortirà a la venda per un mòdic preu de 750 euros. El temple ha donat permís perquè Lego faci la reproducció i en faci servir el nom. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio i Fons del Temple, la Sagrada Família no cobrarà per aquesta llicència. En tot cas, el president de la joguina passa per aquí, aprofitar les llicències més lucratives per tirar endavant. I Lego es pionera a liar-se amb Harry Potter, Disney o la Guerra de les Galàxies. L'acord amb Star Wars es va signar el 1998 i s'ha anat renovant ara fins al 2032. I és lucratiu, eh? L'empresa ha duplicat la seva facturació des del 2020 gràcies a la combinació de franquícies populars i productes per adults. I aquesta fórmula està ocupant tot el mercat de la joguina. Segons un informe de la consultora Circana, les joguines basades en llicències audiovisuals, Pokémon, Marvel, la pròpia Star Wars, Harry Potter, representen ja el 37% del mercat mundial, quan el 21% eren 10 punts menys, al 27%. Un creixement exponencial que té un rei, Pokémon. Pokémon ha fet 30 anys i és la franquícia d'entreteniment més rendible de la història, amb 147.000 milions de dòlars d'ingressos acumulats, productes llicenciats, merchandatge i més de 500 milions de còpies venudes dels videojocs. I si celebra els 30 anys, vol dir que les persones que en tenien 10 quan va llançar-se ara són persones de 40 que compren Lego, figures o cartes Pokémon. I això converteix el mercat per adults en el gran sector de creixement del món de les joguines. Segons el mateix informe de Circana, el 25% de les joguines que es fabriquen ja són per adults.
0: I aquí qui perd?
14: Doncs com sempre, que guanyen els grans imperis, el petit comerç i les marques pròpies. Fer una joguina o crear un personatge que tingui entrada al mercat és molt més difícil que aconseguir vendre nous elements d'universos coneguts. Un èxit de Netflix, Disney o Pokémon ràpidament esdevé un producte físic amb molts beneficis i zero risc empresarial.
0: Quan serà això, doncs?
14: El 1 de novembre.
0: El novembre hi haurà Lego,
14: la Lego Sagrada Família. Lego. Família.
0: Com diu Jofre Llombart, ara fer tot el Lego us farà gaudir.
14: Molt.
15: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Divendres, l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal. I la resposta era enfabat. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetarial d'una favera. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil, el teixit de seda i or més menys tingut, de quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut. Quatre lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Maria Lacovells, avui sobre la cobertura de Televisió Espanyola a la visita del Papa.
2: Televisió Espanyola va dedicar 4 hores als primers passos del Papa León XIV durant la seva visita a Espanya, a Madrid, concretament. Va fer durant tot el dissabte una programació especial. A mi em costa d'entendre, de fet, jo si fora programadora de la tele pública tindria molts dubtes de què fer al respecte. En qualsevol cas, i ser llarguíssim espai informatiu, va tindre un 22:6, que està molt bé, però que significa 800.000 espectadors d'un total de 46 milions de públic potencial, que no em pareix massa, la veritat.
0: I a la recomanació del dia avui, que arrenca la Festa del Cinema a Barcelona amb entrades a preu reduït, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie d'Estudio.
3: Una de les millors comèdies que s'han fet recentment, una sàtira sobre la indústria del cinema ambientada en un gran estudi de Hollywood que s'enfronta a un relleu de direcció. Creada i protagonitzada per Seth Rogen en el paper d'un executiu bastant patètic, però realment cinèfil, que ha de triar entre el cinema de qualitat o satisfer les exigències comercials, els egos i les apostes surrealistes de la indústria. Una premissa perfecta per gaudir d'una desfilada de cameos increïble de Martin Scorsese a Charlize Theron i d'una declaració d'amor al setè art plena de referències brillants. Si teniu ganes de riure i incomodar-vos també amb el seu protagonista, trobareu The Studio a Apple TV.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
7: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
18: I els frescos d'Aldi!
7: Al!
18: Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
7: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany, bon dia.
20: Bon dia, Florentino Pérez.
21: Sí.
20: Florentino Pérez és protagonista del dia perquè seguirà sent president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030, després de guanyar clarament les eleccions presidencials davant de l'aspirant Enrique Riquelme.
0: Ha obtingut un 65% dels vots, un percentatge no gaire allunyat del que va obtenir Joan Laporta a les eleccions del Barça.
22: Macarrones, macarrones, macarrones.
20: Què fa?
22: Macarrones, macarrones, macarrones.
20: Florentino Pérez. Això no són cançons del Madrid. Què està fent?
22: El Real Madrid és... la nostra vida.
20: La nostra vida, molt bé. Escolti, em va celebrar gaire la victòria d'ahir a la nit?
22: Ai, uf, però no tengo más sereno. Pues la verdad es que no. Porque mira, usted, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
20: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
22: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
20: Pues escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
22: A la voluntat de mis cojones. Ah. Oigan, ahora el Madrid. Hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas. Y no nos ha ido mal.
20: La democracia no es una tontería progres.
22: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque ja. Es eso.
20: Ja, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
22: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
20: No, és espanyol. Sí, en principi.
22: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el favor de callarse, por favor, que ustedes son muy feos.
20: Ja.
22: Dejad preguntar a la niña esa.
20: ¿Quina niña?
22: Usted.
20: Ah, ¿yo?
22: Pregúntame lo que quieras.
20: Ah, no, pues es un home, sí, porto barba.
22: ¿Seguro?
0: Són 7:45. Primer intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran des de l'alto al foc de fa dos mesos. Primer ha estat Teheran, que han llançat diverses onades de míssils.
5: Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه
0: مردم de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra l'Iran. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats al centre i l'oest del país. L'exèrcit ha informat d'haver atacat també una planta petroquímica. I al Perú, l'última hora del recompte a les presidencials dona un lleu avantatge a la candidata d'ultradreta Keiko Fujimori, en una nit en què l'escrutini ha estat molt ajustat. La filla de l'històric president trauria dos punts d'avantatge al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. L'escrutini està encara al 50%. I a Barcelona, fa mitja hora, han començat els primers talls als carrers al voltant de la catedral i l'estadi olímpic per l'arribada demà del Papa.
9: La Iglesia, consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleó 14, que avui té una agenda molt carregada a Madrid. Començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. I pel que fa als esports, Robert Prat.
12: Florentino Pérez guanya les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semis de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia. El Barça, que es proclama campió de la Copa d'Handbol, i l'Europa, que no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta. El Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref 3-0 davant el Cornellà.
0: I pel que fa al temps, avui dieu que pujarà una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia, sí, tenim aquest repunt càlid al començar la setmana, avui amb màximes de 30-34 graus a les comarques de l'interior, entre 26 i 28 graus a la costa, tot i això una calor bastant moderada, i amb alguna tempesta de tarda, amb algun ruixet bastant dispers al Pirineu i Prepirineu, a tot estirar les comarques de Ponent de cara a les últimes hores del dia. A la resta farà sol, ara mateix hi ha 4 núvols a l'Ebre i també a l'Alt Pirineu, però aniran marxant, el sol s'imposarà, sí que a partir de demà tornarà a baixar la temperatura i el temps serà una mica més variable demà i més tranquil a partir de dimecres.
0: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
23: Bon dia, doncs Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, a l'R2 Sud hi ha algun retard d'entre 10 i 20 minuts en els trens que van de Barcelona cap al sud i també retards d'uns 10 minuts tant a l'R15 com a l'R16. Recordem que durant el dia d'avui Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat i a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
0: I pel que fa a les carreteres, un accident complica la circulació a la C60. Clàudia Serra, bon dia.
24: Bon dia, sí, circulació molt complicada a la C60, Argentona, sentit Granollers, on un accident talla un carril i a cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals a aquesta hora, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i a la Litoral, a Sant Adrià, en tots dos sentits a la marxa.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Parlarem de Florentino Pérez i també del Papa i la visita del Papa, que de fet obre avui les pàgines d'opinió. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
25: Bon dia. A La Vanguardia, per exemple, l'Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de la ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
26: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
25: La directora del periòdico, Gemma Martínez, escriu que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
26: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui del Papa i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit del projecte compartit.
25: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
26: I remarca que Lleó XIV s'està donant un bany de multituds i la seva visita està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
25: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
26: Exposa que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
25: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego Sánchez Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
26: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
25: El seu editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa en la seva primera encíclica ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
26: Considera que la deriva de la intel·ligència artificial ens ha de preocupar tots i lamenta que ja afecta laboralment els joves.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
8: Aquests dies estem molt pendents de Madrid, entre la visita del Papa i les eleccions al Real Madrid, però potser hauríem de mirar una mica més cap a Àfrica, on el brot d'Ebola del Congo segueix descontrolat. En parla Nicolas Christophe en un article al New York Times, que podeu llegir avui al diari Ara, on cita sobretot que les retallades que va fer Donald Trump a USAID, l'agència que s'encarregava de l'ajuda humanitària de l'àrea, com a responsables de la pujada tan ràpida de casos en aquest brot i del descontrol que hi ha. Podem dir clarament que Trump té les mans tacades de sang.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
14: Hola.
15: Hola.
16: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
27: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
28: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
27: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
27: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
17: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
27: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Chanel guanya el jutge Peinado.
29: Si en una cursa de cavalls, el cavall dels amos de la marca de luxe Chanel va guanyar ahir el Paris-Longchamp. La seva victòria ha deixat els cavalls del jutge Peinado en sisena posició, sense opció a premi. Van participar a les curses de 1.400 i 1.600 metres. Ho veiem el periòdico.
0: Sí que tenia cavalls el jutge Peinado. Mm. És que, clar, per ser un bon jutge has de tenir cavalls, no? Qui s'ha fet l'espavilat?
30: Doncs un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Batguiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santi Ponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i es va trobar amb això. També van intervenir en la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al Correo d'Andalusia.
0: I el peculiar sistema que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
29: Plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera...
0: S'espanten els flamencs.
29: Sí, segur que sí. Foragit els ocells en plena campanya de sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem a la Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements visuals aquests dies.
0: I qui està desaparegut?
30: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb DeepSeek, però que veiem a la Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
0: La notícia que agradarà als que els agrada beure amb porró.

0: Granollers també.
1: Com el quinto, que també el quinto és de tot arreu. Va,
2: ai, que no acabarem.
1: Ja tenim l'etapa del Tour de França.
0: Coincidint amb el gran part de la prova, que serà Barcelona.
1: No sabeu res, no sabeu res.
0: Doncs va, l'etapa del Tour de França, coincidint amb el gran part, se suma ara als pastissos del Tour, una etapa, com no podia ser d'una altra manera, han buscat que fos de color groc i fan la truita del Tour, una recepta original d'Ots Salvans del restaurant Manda Huevos, s'ha inspirat en la bomba de Barcelona.
1: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Horau i Lara García.
3: I comencem fent un cop d'ull a la premsa iraniana. El diari Tabnak defensa que l'atac iranià contra Israel és una resposta directa a una agressió israeliana al sud de Beirut i que marca una nova fase en l'estratègia regional de Teheran. Analitza els fets i diu que l'Iran vol demostrar que qualsevol atac contra els seus aliats o interessos tindrà una resposta directa que alterarà les regles del joc a l'Orient Mitjà. I al Perú, tota la premsa està pendent de l'escrutini de la segona volta de les eleccions presidencials entre Keiko Fujimori i Roberto Sánchez en uns comicis extremadament ajustats i marcats per una forta polarització política. Llegim El Comercio que la diferència entre tots dos candidats és mínima i que l'avantatge ha anat oscil·lant al llarg de la nit electoral, un fet que apunta a un resultat molt disputat.
4: I en plan econòmica, El Economista publica que la guerra a l'Orient Mitjà ha costat a la Unió Europea 62.000 milions. Explica que 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència i s'han mobilitzat 16.000 milions d'euros en despesa pública, que se sumen a un augment estimat de 46.000 milions en costos d'importació de combustibles fòssils. Aquesta setmana que hi ha reunió del Banc Central Europeu, el Cinco Días assegura que ja prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Segons el diari, l'entitat vol un missatge de contundència contra l'encariment de preus, però s'arrisca per perjudicar el creixement econòmic. I Expansión afirma que els hotels espanyols assoliran rècords d'ocupació aquest estiu pel fet que en aquest context actual Espanya és un país refugi. Assegura també que el turista arribarà disposat a gastar més diners.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
5: La Vanguardia parla d'un toc d'atenció a Florentino Pérez en aquestes eleccions, un avís del madridisme, l'ésser superior es torna terrenal, tot i que guanya sense discussió. Sergi Pàmies diu que el Madrid és un club més sòlid després de passar per les urnes i Anaïs Martí afegeix que continuarà la fractura Madrid-Barça. Pel periòdico, Florentino venç, però no convenç.

0: cada tres madridistes no va votar Florentino. Riquelme per avui per guanyar demà. Matís al periòdico, el seu objectiu de ser president en el futur ara és més a prop. Pel Mundo Deportivo guanya Florentino i torna mou. Santi Noia remarca que neix l'oposició al Madrid. Per l'esport, Florentino no és intocable, deixa un Madrid dividit. La previsió és que Mourinho arribi avui i signi i sigui presentat aquesta setmana, assegura el diari. I el diari ara diu que falten diners per acabar les obres del Camp Nou, que el Barça valora tractar l'ampliació del crèdit de les obres de l'estadi a la pròxima assemblea. Pel diari es Mourinho agafa el comandament del Madrid i el Marca parla de victòria i toc d'atenció.
1: I a la premsa del cor, el vestuari de la família reial, Elisenda Pineda.
2: La princesa d'Astúries i la infanta Sofia necessiten estilista amb urgència. Les hem pogut veure aquest cap de setmana rebent el papa a Madrid. Tal com marca el protocol, havien d'anar de negre, però es van enfundar en unes bates del Shane, possiblement elaborades amb material inflamable, que recordava un Puerto Urraco l'any 90 o la casa de Bernarda Alba. No va millorar per missa de Corpus. La infanta semblava un papito va de curt i la princesa sortida de la Fashion Week de la tienda de l'Olin. Animem els seus estilistes a trencar-se una mica més les banyes i a vestir-les amb el glamour que demana una casa reial, encara que siguin borbons.
1: Des d'ahir vaig veure com la Sofia, que crec que és la petita, no?
3: La Sofia
1: és la petita, sí.
3: Sofia, sí.
1: És més alta que la Leonor.
3: Ah, fet més estirada.
1: I llavors el que fan és li posen talons a la Leonor i la Sofia la fan anar amb sabata plana.
3: No puc creure.
1: Perquè si no es vegi que és més alta.
3: La veritat.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Dic que a mi m'haurien de posar talonets també, allà sí. A la fotografia de la Casa Reial.
1: Si no, un, dos, tres.
3: I allà un gerro de la Casa Reial. Anem-hi, perquè avui felicitem a la cantant Bonnie Tyler. It's a Quants anys deu fer Bonnie Tyler?
1: 58.
3: Mira, una mica més gran, 75. També felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
1: 60.
3: 53. El raper Kanye West també fa anys avui.
1: 40.
3: 49. I acabem felicitant el periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez
1: Home,
3: de Rozas.
1: Emilio en deu fer 63.
3: Doncs mira, una mica més, 74.
1: M'he equivocat de dècades, avui.
3: Una miqueta, no passa res, tirem. Avui alerta és

0: Santa Caliupa.
1: Caliupa.
0: A qui, per confessar la seva fe en Jesucrist, li van tallar els pits.
2: Caliupa.
0: Li van cremar les carns i la van revolcar sobre cascos de vidre. Finalment va morir degollada. A Catalunya no hi ha constància de cap persona que es digui...
1: No, clar.
0: Caliupa.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de juny del 2026. Ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
4: 8 de juny de 2016, Hillary Clinton es converteix en la primera dona candidata a presidir els Estats Units. S'enfrontarà a les eleccions del mes de novembre el candidat republicà Donald Trump. Clinton dirigeix un missatge eufòric a les generacions més joves. A totes les nenes que somien, que sàpiguen que podran ser el que vulguin, fins i tot presidentes. I ara fa 10 anys a Catalunya la CUP es negava a aprovar els pressupostos i el president Puigdemont anunciava que després de l'estiu se sotmetria a una qüestió de confiança. Espanya estava a punt de començar la campanya per la repetició de les eleccions generals el dia 26 de juny. Acaba un futbol perquè el 2016 dos equips catalans disputaven el play-off per pujar a primera divisió. El Nàstic, que ja hi havia jugat 4 temporades, i el Girona, que ara fa 10 anys encara no havia jugat mai a primera divisió.
1: Avui és 8 de juny del 2026, és el 159è dia del calendari. Falta només un diumenge abans de l'estiu. 16 per Sant Joan i només un dia per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres.
8: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Mai abans un Papa havia pronunciat un discurs des del faristol.
9: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Vigília.
10: Una vigília és el dia que en precedeix una altra, especialment una festivitat, i també una celebració litúrgica nocturna, especialment per Nadal i per Pasqua. Per tant, podem dir que el Papa celebrarà aquest vespre una vigília a Madrid, la vigília de Terra Catalunya, per seguir amb la seva visita.
1: Empat.
10: No guanyar ni perdre en una partida de joc, en una votació, per haver guanyat el mateix nombre de punts, per haver reunit el mateix nombre de vots. Es diu empat tècnic, quan tot i haver-hi una diferència de vots, no és prou significativa per proclamar un guanyador, com el que passa al recompte de les eleccions al Perú.
1: Diamant.
10: Mineral polimorf del carboni que cristal·litza en el sistema cúbic. És el més dur de tots els minerals, presenta bona exfoliació i una lluïssor intensa i s'usa com a pedra preciosa. Així ho diu el diccionari i una primera investigació ha conclòs que els diamants trobats en la caixa forta de Zapatero eren autèntics.
1: Posem-hi tres xifres ara amb l'Ara García. 188.000.
11: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric.
1: 200.
11: Són els caps de bestiar que sacrificaran avui a Tornafort, al Pallars Sobirà, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina. Són dues explotacions senceres. El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
1: 13.500 tones.
11: És la quantitat de garrofes que els productors esperen recollir aquesta campanya, que preveuen que sigui millor que la de l'any passat, quan van arribar 12 tones. Hi ha contribuït la pluja dels darrers dies, però els preus continuen per sota del cost de producció.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig força gent, forces persones mig ajupides mirant al terra. De fet, la majoria fan una fotografia amb el telèfon mòbil i sobre l'asfalt hi ha una rosa de color vermell, una placa circular on s'hi llegeix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
12: A les 6 de la tarda del 7 de juny de 1926, un tramvia de la línia 30 atropellava el geni arquitecte a la Gran Via de Barcelona i des d'ahir una placa al lloc dels fets ho recorda. Per com anava vestit Gaudí d'entrada, no se'l va reconèixer. De fet, va trigar força a auxiliar-lo i va acabar morint a l'hospital 3 dies després. Just 100 anys després, aquest dimecres, el Papa va anar a la torre més alta de la seva obra més majestuosa.
1: A la segona imatge hi veig un camp de futbol. Hi ha els jugadors de les seleccions d'Ucraïna i de Dinamarca, però no s'hi està jugant cap partit. Els jugadors estan tots junts, en forma de rotllana, i de fet alguns aguanten com unes mantes negres tapant el que hi ha al mig.
12: I el que hi ha al mig és el jugador danès Eriksen estès a la gespa. Durant el partit, a la segona part, el migcampista va caure fulminat. Les informacions apunten que el jugador està bé, està conscient, això sí, sota observació mèdica. El més sorprenent és que no és el primer cop que li passa. Recordem que durant l'Eurocopa del 2021 ja va patir una aturada cardiorrespiratòria que el va deixar bona temporada fora dels terrenys de joc.
1: I la tercera imatge, hi veiem Florentino Pérez, que alça els braços en senyal de victòria. Davant té un faristol i al darrere una pantalla blanca. Els dos s'hi pot llegir el mateix lema. Florentino 2026, on el 0 és l'escut del Real Madrid.
12: El president blanc celebra la victòria electoral, la primera en 20 anys, que li garanteix estar al capdavant del club fins al 2030. Unes eleccions amb diverses lectures. Al marge, un 65% dels vots contra un 35%, és força ampli. Però que un rival sortit del no-res amb una campanya express hagi tret un de cada tres vots ho llegeix avui bona part de la premsa com un toc d'atenció cap a Florentino.
1: Ara són les 7:50, falta un dia per aquesta visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, i al matí cada dia us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
3: La visita del Papa.
2: Dia. Lleó XIV es mourà per Catalunya amb el Papa Mòbil, un cotxe de la marca Isuzu que l'exèrcit de l'aire espanyol transportarà en avió des de Roma. A més, també utilitzarà un cotxe elèctric tipus Buggy per als desplaçaments més curts. El Papa Mòbil, un vehicle blanc, obert i elevat, pensat perquè el Papa pugui apropar-se a la multitud, es va començar a fer servir després del jubileu de 1976. El primer va ser un Toyota Land Cruiser i el segon un Fiat Campagnola. Des que Joan Pau II va rebre un tret al 1981, el Papa Mòbil porta un blindatge de vidre.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. El Papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. El Papa ho ha dit en un dels discursos que està fent aquests dies durant la seva visita a Madrid. La notícia difon el vídeo del moment en què el Papa afirma que l'islam és una religió de pau. El sentim.
13: Islam is a religion of peace we can learn from. Va.
5: El papa diu aquestes paraules en aquest discurs. S'han interpretat en clau política. Les xarxes socials estan generant un munt de missatges que entenen aquestes declaracions com una mostra de suport a les polítiques migratòries del govern de Pedro Sánchez.
1: Però això és real o fals?
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: L'esport afronta avui nous reptes jurídics vinculats a la gestió econòmica, la reputació, la corrupció o els drets audiovisuals. En aquest context, avui se celebra la jornada Barcelona Dret i Esport. Està organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Universitat CEU Abat Oliva. La jornada reuneix experts del sector en diverses taules rodones centrades en els principals desafiaments jurídics i econòmics de l'àmbit esportiu actual.
17: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el Diploma Universitari d'Especialista en Advocacia Tecnològica i Digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el Papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt, és una notícia falsa. Ricard, tu has notat molt ràpid.
1: Sí. Però
5: hi ha molta gent que això no ho nota. El vídeo que hem sentit abans s'ha generat amb intel·ligència artificial, tant les imatges com la veu del Papa. Es difon a xarxes socials amb la voluntat d'aixecar una campanya d'indignació contra el pontífex i està funcionant bastant bé pel que veiem la reacció que provoca a xarxes socials.
1: Doncs aquest és el temps que ens espera. Gràcies, Marc.
5: Una abraçada, bon dia.
1: 7 minuts seran les 8. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril.
18: Ho ha fet en resposta als atacs israelians al Líban. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
1: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés.
19: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
7: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
19: A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
1: I aquí des de les 16 hi ha les primeres restriccions de trànsit per la visita del Pontífex.
18: S'han tancat els voltants de la catedral i també de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família i el temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
1: I això cal sumar-hi també als sindicats d'educació que es manifestaran demà coincidint amb l'arribada del Papa.
19: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
20: Si hi ha accions prèvies esperant a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves...
1: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
18: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
1: I també estem pendents del recompte de vots de les eleccions presidencials al Perú.
19: La candidata ultradretana Keiko Fujimori es perfila ara com a guanyadora de la segona volta amb el 52% de vots i amb més del 76% escrutat. Avantatge així el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez.
1: I Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
18: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
21: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
18: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia de sol, un dia amb una temperatura més alta que ahir, a l'interior sobretot. Poden arribar màximes de fins a 30-34 graus les més altes a Ponent. I a la tarda hi haurà 4 ruixats, potser alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu, com molt amb algun ruixat desgastat que també podria arribar a mitja tarda per les comarques de Ponent. Demà dimarts tornarà a baixar la temperatura, de seguida a les 8 donem més detalls del temps de la resta de la setmana.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen les aturades a la C60 per un accident, Clàudia Serra?
22: Sí, hi ha aturades des d'Argentona, sentit Granollers, per un accident ara, però ja s'ha retirat i s'han obert tots els carrils. Trànsit amb aturades també als punts habituals. A aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i la Litoral, a Sant Adrià, fins a la Barceloneta, sentit Llobregat.
23: Tot costa.
24: La temporada del 10.
25: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
26: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
23: 10 temporades ja.
27: Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
27: Per molts anys i que en feu molts més.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
29: Bon dia, preciosos!
1: Com estàs?
29: Bé, i vosaltres?
1: Bon pares.
29: Sóc a Planoles.
1: A Planoles. Vas molt a Planoles ara, eh?
29: Ara estic molt a Planoles, sí, és així.
1: Sí.
0: Amb aquest bon temps, Planoles, quina meravella.
29: És un bon lloc per recuperar-se, saps?
0: Ah, i com han anat els valors de cap de setmana?
1: Ja t'he vist caminant. Has posat un vídeo a Instagram caminant sense samarreta?
0: Sí.
29: Ah, sí? Ah, sí?
1: Vas fent cares així...
29: Vaig...
1: Morritos. com que en tens poc de morros, vas fent morritos.
29: Clar, sí, sempre he pensat que me'n falten de morros.
1: Bueno, l'important és estar bé, agafar aire, escolta'm...
29: I ja està.
1: I ja està.
0: Salut, que és el més important.
1: Anem a marcar avui el telèfon de la Yolanda.
0: Mira, que dissabte... Yolanda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
1: Yolanda?
29: ¿Qué pasa, Yolanda? ¿Es el
1: va fer 50 anys dissabte.
0: Ep. Farà.
30: Tiri-tiri.
0: Molt bé, Yolanda!
30: Bona!
0: Home, com estàs?
30: Què tal?
1: Això tu?
30: Jo molt bé.
1: Estàs contenta?
30: Ja n'he fet... Sí, molt bé. Ja
1: n'he fet 50. Ja, i què?
30: Pues bé, igual. Igual, però més contenta.
0: La vida segueix.
1: Clar que sí,
0: la vida
1: home, has d'animar, has d'animar. Escolta'm, 50 no és res, si són els nous 20, ja. Els 50.
0: O els nous 18.
1: Els nous 18. Els nous 18, sí, sí.
0: Yolanda, evidentment et truquem de part del teu marit, els teus fills, en Guim i en Didac, i també de tota la família, que et volen dir per molts anys i que t'estimen moltíssim, i et volen dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, una cançó de Sau que es diu El tren de mitjanit.
1: Oh!

0: nit.
1: Hola, quina meravella. Yolanda, alguna cosa especial que tens amb Sau i amb aquesta cançó, no?
2: Doncs, bueno,
1: records,
2: no?, de joventut.
1: Ah, els primers concerts de joventut amb Carles Sabater. Doncs, escolta'm, esperem que hagis tingut un fantàstic cap de setmana i encara et queda mig any per celebrar aquest 50, Yolanda.
2: I tant, ho farem.
1: Que vagi molt bé, un petonet.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, Manu, adéu, estimat, adéu. I tornem demà.
3: Adéu, preciosos.
1: Adéu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir Florentino Pérez va revalidar la presidència del Real Madrid. Amb una participació superior a l'esperada va aconseguir 65% dels vots i el seu rival sorpresa, Enrique Riquelme, es va plantar amb un inesperat 35% dels vots. A primera vista és la crònica d'una victòria anunciada. La inèrcia de la llotja va funcionar, però els resultats d'ahir i tota la campanya electoral mostren també una imatge que podríem dir que és més complexa, tant pel que fa al club madrileny com pel que fa a l'esport del futbol. El projecte oficialista de Florentino Pérez ha quedat revalidat i recordem com s'ha arribat fins aquí. Amb una campanya llampec, feta a mida per passar-hi de puntetes i que va començar amb aquella roda de premsa vergonyosa de Florentino. Inesperada, on va dir coses com aquesta.
1: Miren estos periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: Davant dels micròfons vam veure Florentino Pérez que perdia literalment els papers.
1: Mi padre leía siempre el ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
0: Va donar una imatge molt pobra de les seves facultats actuals. I així vam arribar a unes eleccions en què Florentino Pérez ha guanyat malgrat que un terç dels prop de 70.000 socis, amb dret a vot, li han retirat la confiança. Si llegeixen bé els resultats, l'ensurt a la llotja serà ben real, perquè aixecar una alternativa dins del Real Madrid, ara mateix, veient els resultats, és gairebé un miracle. El sistema està completament blindat pels estatuts i uns avals inassumibles. 20 anys d'antiguitat com a soci i el requisit d'avalar personalment el 15% del pressupost del club, és a dir, més de 180 milions d'euros de la pròpia butxaca. Una realitat que està feta a mida, evidentment, per mantenir-se al poder. I això s'ha traduït també en un duel de projectes tallats pel mateix patró, perquè, si mirem la campanya de prop, els dos candidats han acabat oferint propostes molt semblants. Riquelme va dir que tenia tancat a Haaland. Va assegurar que posaria Klopp a la banqueta, tot i que els representants també de l'entrenador i el davanter ho van desmentir ràpidament. I, per la seva banda, Florentino Pérez va contraprogramar anunciant el retorn de José Mourinho i també amb una oferta imminent que es produirà demà, segons Florentino, segons la promesa de Florentino. Una promesa de 150 milions d'euros per un nou jugador que assegura que presentarà demà. Bé, el problema de tots dos, els dos candidats coincidien un punt, és el d'aquest futbol galàctic, construït a base de talonari, i per descomptat les campanyes electorals hi són per fer promeses i per plantejar com fer les realitats, però tant Riquelme com Florentino han preferit les promeses a les realitats. Per exemple, hi ha hagut molt poc debat sobre la proposta de vendre un 5% del club a un inversor privat. En el fons, tots dos candidats eren més semblants que no pas diferents. Aquesta és la paradoxa d'aquestes eleccions, que no s'ha votat entre el negoci i l'afició, s'ha votat entre un gran magnat i un altre aspirant a gran magnat. Una batalla, per tant, interna de milionaris per veure qui representava millor els interessos d'aquesta marca. L'afició blanca ha escollit Florentino Pérez, però el fons és clar. L'ànima del futbol no estava cridada a votar ahir i probablement tampoc la del Real Madrid.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens hem despertat amb 13 graus a Carme, a la comarca de l'Anoia, 14 graus a Navata, a l'Alt Empordà, i 19 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui, un matí de sol, sí que hi ha alguns núvols a l'Alt Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però duraran poca estona, i a la tarda hi haurà algunes nuvolades amb algun ruixat, fins i tot també en punts del Pirineu, del Prepirineu, a tot estirar a ponent també podria arribar algun ruixat desgastat a mitja tarda o al vespre. Avui el més destacable serà també la temperatura, que pujarà respecte al cap de setmana, sobretot on ho tenim a l'interior, les més altes poden arribar entre els 30 i 34 graus. Demà tornarà a baixar la temperatura. Serà un dia una mica més variable, amb algun ruixat ja al matí del Pirineu, a la tarda es repeteixen, i a partir de dimecres, temps més tranquil, dijous ja tornarà a remuntar el termòmetre.
0: Ara són les 8:05, d'aquí a pocs minuts analitzarem la victòria de Florentino Pérez a l'Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. El dia en què... El Papa Lleó XIV pronunciarà d'aquí dues hores un històric discurs al Congrés dels Diputats. Serà just abans d'arribar a Barcelona i després d'un cap de setmana a Madrid ple de missatges polítics. Anem cap al Congrés, allà hi tenim Dani Santeaja. Bon dia, Dani.
4: Hola, bon dia.
0: Tot a punt?
4: Sí, a punt d'entrar al Congrés.
0: Doncs això és bo. El punt d'entrar al Congrés, tu, perquè fins a les 8 no obrien les portes.
4: Exacte, però això estem esperant que deixem passar.
0: Per tant, no em pots explicar quin és el dispositiu de seguretat, diguéssim, que hi ha muntat?
4: Sí, això sí, perquè el veig des d'aquí fora. Estan ara mateix revisant el clavegram, està tot tancat, envoltat de tanques, hi ha gent que ja comença a agafar posicions per tenir una bona vista de l'arribada del Papa, però arribar fins aquí, bé, no veiem cap cotxe perquè està tot el centre de Madrid tallat al trànsit. Per tant, un Congrés blindadíssim.
0: El Papa estarà, primer es reunirà amb Pedro Sánchez i després saludarà les principals autoritats polítiques. Aquest seria el protocol d'avui.
4: Sí, ja es va reunir amb Sánchez al Vaticà el dia que Luco va entrar a Ferraz, si ho recordeu, i avui es tornen a veure a 9:45 a l'Anunciatura Vaticana i després el Papa es trasllada cap aquí, cap al Congrés, on serà rebut per la presidenta de la Cambra i també el del Senat i la resta d'autoritats de l'Estat, signarà el llibre d'honor i saludarà els líders dels grups parlamentaris. A continuació ja pronunciarà el seu discurs davant d'un hemicicle ple amb diputats i amb senadors, però amb algunes absències destacades com la dels diputats de Podem o la de l'expresident Zapatero, que ha declinat la invitació.
0: Aquest cap de setmana l'hem sentit amb discursos importants polítics del Papa, parlant també de populismes. Què s'espera que digui Lleó XIV al Congrés dels Diputats?
4: Doncs, com dius, el que tenim són pistes del que ha anat dient i fent este cap de setmana. Res més trepitja a Madrid dissabte i davant de tota la plana política espanyola, Lleó XIV va carregar contra els populismes i la polarització, va agrair el paper d'Espanya en l'escena internacional i a la tarda va visitar un centre d'acollida d'immigrants. Ahir, la litúrgia pròpia de la missa de diumenge va modular el seu missatge, però igualment va demanar als fidels no viure la fe des de la indiferència. El sentim.
5: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
4: Tot i que Prevost s'adreçarà avui a banda i banda de l'hemicicle, la Moncloa es veu en total sintonia amb este Papa que planta cara a Trump.
0: Doncs això serà aquest matí. A la tarda hi haurà una altra cita també amb molt simbolisme, que és que el Papa reunirà amb les víctimes d'abusos.
4: Simbòlica i plena de secretismes, perquè no va ser fins el dia abans del viatge a Madrid quan el Vaticà va confirmar una trobada privada del Papa amb víctimes d'abusos, i ahir ja vam saber que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a l'Anunciatura Apostòlica. La cita l'organitza l'Arquebisbat de Madrid i no s'han convidat associacions de víctimes crítiques amb el paper de l'Església. Al vol d'anada a Madrid, el Papa va dir que els casos d'abusos són una ferida oberta, però no s'ha tornat a pronunciar. Avui ho podria fer en la seva trobada amb els bisbes espanyols també esta mateixa tarda.
0: Doncs gràcies, Dani. Seguirem aquesta reunió amb Pedro Sánchez i també sentirem el Papa des del Congrés dels Diputats avui a partir de les 10 del matí en directe a Catalunya Ràdio. Tot això després que ahir el Papa fes una missa multitudinària també al matí.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
0: Amb més d'un millor d'assistents, segons els organitzadors, a la tarda acte amb representants també de l'economia, l'esport i la cultura, a qui va demanar que anessin més enllà del negoci. Cristian Roldán.
6: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
5: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre els primers passos del Papa Lleó XIV a Espanya, comentari de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
7: En només dos dies a Madrid, Lleó XIV ha parlat de la pederàstia com una ferida que continua oberta. Ha demanat evitar les paraules que humilien i divideixen, ha reclamat més compromís per canviar el món i ha advertit que ningú no ha de genollar-se davant el poder, els diners o les ideologies. Escoltant-lo, hi ha moments que un té la sensació que el Papa està fent una feina que haurien de fer més sovint altres. Recordar que la dignitat humana és innegociable, que el bé comú existeix, que les persones valen més que els interessos i que la convivència exigeix alguna cosa més que guanyar discussions.
0: Tot això serà abans que demà el Papa arribi a Catalunya en la seva visita de dos dies, que el portarà, recordem, al Raval, a la presó de Brians, i continuarà a Montserrat, on s'estan acabant els preparatius per rebre el pontífex, tal com ens explicava divendres al matí de Catalunya Ràdio el coordinador de la visita del Papa al monestir, el subprior Bernat Juliol.
8: Són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el Papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres el màxim de bé possible.
0: Per tant, tot a punt per aquesta visita del Papa, que serà un important repte de seguretat i de mobilitat, i les restriccions de trànsit començaran, recordem, avui pel Foradada.
9: Sí, de fet, han començat a les 7 del matí, han quedat ja tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Demà, a primera hora, quedarà encapsulada la parròquia de Sant Agustí, al Raval. Tots aquests llocs hi haurà controls d'accés, regulació de vianants i no s'hi podrà aparcar tampoc motos o bicicletes. La restricció més important serà, però, dimecres, al voltant de la Sagrada Família, amb un perímetre de 9 illes de cases. A partir de demà a la matinada i fins i tot els accessos als pàrquings quedaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancat l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
0: I a tot plegat s'hi ha d'afegir també que demà dimarts els professors han decidit convocar una nova jornada de vaga. Montse Vir.
10: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
10: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
10: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ho seguirem demà a primera hora al Matí de Catalunya Ràdio i dimarts en una programació especial també que s'allargarà tot el dia per seguir tots els passos del Papa Lleó XIV a Catalunya, dimarts i dimecres. Aquest és el principal tema del dia. L'altre és l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran.

0: L'alto el foc entre l'Iran i Israel, que estava en vigor des del mes d'abril, ha saltat pels aires aquesta nit després d'un intercanvi de míssils entre els dos països. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran justifica aquests atacs com a resposta per l'ofensiva israeliana contra el Líban. Així ho deia un portaveu de la Guàrdia Revolucionària. Mentrestant, un portaveu de l'exèrcit d'Israel parlava de greu error de l'Iran. En tot cas, l'intercanvi d'atacs posa en alerta de nou tota la regió i amenaça el pla de pau de Donald Trump. Anem en directe cap a Jerusalem. Allà tenim Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què en sabem d'aquests atacs?
1: Doncs bé, sabem que els atacs israelians s'estan produint des d'aquesta matinada. L'exèrcit israelià primer ha informat que se centraven en objectius militars, però més tard ha anunciat que s'hi afegien també objectius energètics. De fet, l'Iran acaba de confirmar danys parcials a la petroquímica de Mashahar. I les represàlies cap a Israel, de moment, sembla que s'han aturat. Hi ha hagut un míssil llançat per part dels Houthis des del Iemen i dues onades de míssils per part de l'Iran. Tots han estat interceptats i ara ja fa un parell d'hores que no sonen aquí les sirenes. De fet, l'espai aeri d'Israel continua obert.
0: I la pregunta també aquesta hora és, a partir d'ara què?
1: Doncs aquesta és la gran pregunta, com deies, perquè de moment el que han fet tots els implicats és complir amb les seves amenaces i represàlies, podríem dir. L'Iran va dir que un atac israelià a Beirut era una línia vermella i va complir amb l'amenaça de respondre amb míssils i, òbviament, Netanyahu, que està en any electoral, no deixaria passar un atac iranià contra el seu territori. La clau serà, segurament, en si Donald Trump és capaç de controlar Netanyahu. Ahir el president nord-americà va dir a diversos mitjans nord-americans que demanaria al primer ministre israelià que no ataqués l'Iran. De moment està clar que no li ha fet cas.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Jordi. La nova ofensiva que posa en qüestió l'estratègia de Donald Trump, que fa dies que insisteix que aquest acord de pau definitiu és ben a tocar pel forada.
2: En una entrevista al Financial Times, Trump ha dit que l'intercanvi de míssils no afecta les negociacions i ha criticat Netanyahu dient: jo decideixo, jo ho decideixo tot, ell no, això diu Trump. Recordem que la setmana passada el president dels Estats Units ja va reprovar per telèfon el primer ministre israelià per seguir atacant el Líban, tot i la insistència dels Estats Units que deixés de fer-ho. Un Trump qui, per cert, aquesta nit, en una altra entrevista a la NBC, ha protagonitzat un nou incident quan se li preguntava, ho feia la periodista, per quines proves tenia per parlar de frau electoral el 2020.
3: I know, I traveled all the way to Wisconsin.
4: On and off in the rain. And I've given you enough time. You ought to straighten out your press.
2: Trump ha marxat de l'entrevista dient: un país mai podrà ser gran amb una premsa desonesta.
0: Caldrà esperar, doncs, l'evolució dels atacs i la vigència de l'acord de pau. De moment, l'atac ja ha tingut les primeres conseqüències en el preu del petroli.
2: El barril de Brent s'ha disparat aquest matí, ha pujat més d'un 4%, sobrepassant els $97. Tot això quan l'Organització de Països Exportadors de Petroli ha anunciat que augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris aquest mes de juliol. I un altre efecte econòmic de la guerra. L'Associació Internacional del Transport Aeri calcula que els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any, dels 45.000 milions als 23.000.
0: Continuarem molt pendents de l'escalada bèl·lica de l'Iran a Israel. Ara un primer comentari de l'expert del món àrab, Javier Albarracín.
5: L'atac directe d'Iran a Israel posa de manifest que els altos, els focs i les treves en aquests conflictes actuals a Orient Mitjà no existeixen realment sobre el terreny. I per altra part, que els dos conflictes, el del Líban i el d'Iran, estan directament vinculats l'un amb l'altre. Estats Units els vol separar per poder avançar en les negociacions, però tant Iran com Israel veuen que és un tot. I Israel, siguent conscient, sap que atacant de forma sistemàtica al Líban i a Beirut, farà descarrilar el procés, possible procés de pau o possible negociació amb Iran.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
6: Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, Robert Prat, Francesc Soler, Lara García i Alba Bau. Bon dia.
10: Bon dia.
0: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid arriba de matinada. Així rebien Florentino Pérez a la seu electoral després de confirmar-se que continuarà com a president del Real Madrid amb un 65% dels vots.
11: Florentino, que suma el 8è mandat com a president del Madrid, tot i que el seu rival ha tret un terç dels vots en molt pocs dies de campanya, el president renovat celebrava així la victòria.
12: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. És un resultat extraordinari.
11: El candidat perdedor va acceptar la derrota i va insistir en el seu lema de campanya, Enrique Riquelme.
13: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
0: Avui en parlarem a l'Agroesportiva a partir de 3:15. I ahir al vespre hi va haver un nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
14: Un home va morir després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. El d'ahir és el tercer tiroteig a Catalunya en els 8 dies que portem de juny.
0: Mentre continuen alguns apunts judicials dels casos que rodegen el PSOE. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
0: El primer és una derivada del cas Leire. Les gravacions de l'exmilitant del PSOE confirmen maniobres del Ministeri de l'Interior en l'època del Partit Popular per desacreditar en aquest cas Xavier Trias.
15: Sí, bàsicament perquè l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, assegurava en una conversa gravada amb Leire Díaz que el ministre li encantava filtrar i que va donar a mitjans afins al PP informació sobre aquell suposat compte amb 13 milions que Trias tindria a Suïssa. L'àudio no se sent gens bé, però aquí sí que Martínez diu a Díez, recordem, investigada per maniobrar contra jutges i fiscals, doncs diu que va filtrar aquesta informació i ho va fer directament Fernández Díaz, era llavors el seu cap. La filtració es va fer el 2014, mesos abans de les municipals, Trias de seguida ho va desmentir, el cas va quedar en res i la Fiscalia Anticorrupció ho va arxivar.
0: I el segon, avui quedarà vist per sentència el judici del germà de Pedro Sánchez.
15: Si es fan els informes finals, perquè ens entenguem, els arguments de les defenses i les acusacions perquè el tribunal tingui en compte a l'hora de sentenciar els fets, un judici on el germà de Sánchez va començar amb una petició de 3 anys i ha acabat amb el doble, amb 6, perquè les acusacions han introduït nous delictes en uns fets que el tribunal havia considerat ja prescrits. La Fiscalia, recordem-ho, no acusa, no veu delicte i demana arxivar. L'Audiència de Badajoz haurà de decidir, per tant, si creu que es va fer una plaça a mida a David Sánchez. Llavors, des de dins, ell va maniobrar per canviar-la de nom i atribucions i després fitxar un amic seu. Ell i la resta d'acusats, són 11 en total, ho han negat tot i diuen que el procés va ser net.
0: Gràcies, Tanya, i també novetats en el cas Zapatero. Un primer examen de les seves joies apunta a un valor proper al 1 milió d'euros.
16: Ho publica el Confidencial citant fonts jurídiques. El primer examen dels béns de la seva caixa forta ha confirmat que hi ha diamants, rubins i maragdes autèntics. El valor definitiu encara l'han de fixar un taxador.
0: I els nous casos de corrupció ja passen factura al PSOE, segons una enquesta del País.
16: Que mostra com creix la distància entre el PP i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes perden un punt en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Són les 8:21. Nit d'eleccions a diferents parts del món. Comencem a Perú, on la segona volta deixa Keijo Fujimori amb un avantatge molt lleuger respecte a l'esquerra de Roberto Sánchez, amb un 50% dels vots escrutats. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
17: El recompte ràpid de vots, basat en les actes oficials, ha donat una victòria provisional per un estret marge de vots al candidat progressista Roberto Sánchez, però l'escrutini evoluciona en paral·lel també i ha beneficiat en alguns trams a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aquesta és la incertesa electoral que es viu aquí al Perú després d'aquestes eleccions, un cop els peruans han votat. Una incertesa enorme amb un empat tècnic a causa de la poca diferència entre els dos candidats. S'han fet crides a la calma i esperar el recompte de vots des del fujimorisme, mentre que el candidat progressista Roberto Sánchez ja s'ha proclamat d'alguna manera guanyador en el seu discurs postelectoral.
18: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
17: Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també nit electoral a Armènia. que dona l'esquena a Putin.
10: El primer ministre Nicole Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i consolida el seu projecte d'acostar el país a Europa. L'oposició pro-russa només ha recollit el 20% dels vots. Així, celebrable victòria Pashinyan.
19: El partit contracte civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
0: I parlant de Rússia, Regne Unit, Alemanya i França demanen a Vladimir Putin un alto al foc complet a Ucraïna.
10: Ha estat en una trobada a Londres amb els dirigents dels tres països i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Sobre el terreny, aquesta matinada un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
0: I a l'Àsia, el president xinès Xi Jinping visita Corea del Nord per primer cop en 7 anys. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
20: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Una matinada que ha deixat un terratrèmol de 7,8 graus que ha sacsejat les Filipines.
10: Almenys 3 persones han mort i un centenar més han resultat ferides pel sisme que ha afectat el sud del país. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat i el centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de Filipines, també Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: I a França, tempesta política per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que havia estat denunciat 9 vegades. París, Isabel Galí.
21: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
22: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
24: Peugeot. El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.

0: atenció a això, perquè la Patum podria rebre la Creu de Sant Jordi.
1: Com a mínim, això és el que vol la consellera de Cultura, Sònia Hernández. L'anunci de la petició l'ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
2: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula seguríssim.
0: I a banda d'això, aquesta nit a Nova York s'ha celebrat els Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units.
1: Uns premis que han fet història després de guardonar per primera vegada una persona trans.
3: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space.
1: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais entre els premiats. Ximagadon, que ha triomfat amb 4 tonis, entre ells el de millor musical.
0: I avui comença la Festa del Cine.
1: Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podran anar al cinema entrades a 3,50 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en la iniciativa.

0: fa als esports, ja hem parlat de la victòria de Florentino Pérez a les urnes, una victòria que tindrà conseqüències imminents al club.
1: De fet, el Comte del Madrid ha publicat un vídeo del mateix José Mourinho que diu això.
2: Sí, por supuesto.
1: Paraules que arriben després de les de Florentino.
3: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
1: L'arribada de Mourinho es pot fer efectiva les pròximes hores. Es podria anunciar aquesta setmana i fer-se'n la presentació. Un madridisme que clama Florentino Pérez, tot i el toc d'atenció que ha tingut a les urnes. Així es va viure la nit a la seu electoral. Mitjana d'edat de 95 anys a la seu electoral de Florentino, els fitxatges de Dumfries i Konaté i l'oferta de 150 milions d'euros per un crack que va prometre el president del Madrid marcaran l'agenda els pròxims dies.
0: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
1: Va guanyar la pista al Baskonia 88-96. Ara s'enfrontarà al València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
1: El Barça i el Tenerife jugaran a l'altra semifinal.
0: El jugador danès Christian Eriksen es torna desmaiant un partit.
1: A l'Eurocopa del 2021 ja li va passar, va tenir una aturada cardíaca. Des que va tenir aquest greu episodi se li va instal·lar un desfibril·lador automàtic. El jugador del Wolfsburg va tornar a caure de manera sobtada enmig del partit de Dinamarca i Ucraïna. El jugador, però, es va tornar a aixecar i es troba bé. El Barça guanya la Copa d'handbol a trentena, 17-37 davant el Bidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens. El Badalona remunta el 4-1 de l'anada, guanya 3-0 al Cornellà i jugarà la final per l'ascens a segona REF, mentre que hi haurà cinquè partit al play-off per la semifinal entre el títol de Lliga entre el Barça i l'Igualada.
0: Són 8:45.
5: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
6: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
0: I el matí arrenca pendent de... Els discursos que aquest matí el Papa Lleó XIV farà des del Congrés dels Diputats. Serà després de trobar-se amb Pedro Sánchez. Madrid, Dani Santiago, bon dia. Doncs no estan. Ara sí, Dani.
11: Bon dia, d'aquí una hora Sánchez es tornarà a reunir amb Lleó XIV. La Moncloa busca exhibir sintonia amb un papa crític amb Trump que carrega contra els populismes i els discursos identitaris, com va fer dissabte només arribar a Madrid. Han estat dos primers dies de viatge de forta càrrega política i social, per això l'expectativa del discurs del papa a l'hemicicle, el primer d'un pontífex, és màxima.
0: I tot plegat ha eclipsat la situació de tensió que viu el PSOE pel cas Leire i Zapatero. Ara bé, sobre el paper, a les últimes enquestes que s'han publicat avui, sí que li està passant factura. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Bon dia, sí, ho diu l'enquesta del País i la cadena SER, que mostra com, després de la imputació de Zapatero i la presència de l'UCO a Ferraz pel cas Leire, la distància entre PP i PSOE creix, s'amplia fins als 5 punts. Els socialistes perden un punt en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijó pugen també respecte a Vox. L'extrema dreta, per cert, cau després de 3 mesos consecutius, però la suma de dreta i extrema dreta frega ja el 50% dels vots.
0: I tenim molt pendents de l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran. La Unió Europea ja hi ha reaccionat. Marc Jurado, redacció.
13: Sí, qui n'ha parlat és l'alta representant d'Afers Exteriors i Polítiques de Seguretat, Kaya Kallas, diu que l'Orient Mitjà no necessita una escalada militar i ha instat les dues parts a tornar a la mesa de negociacions. Ho ha dit aquest matí a l'arribada a la reunió informal de ministres comunitaris de defensa que es fa a Xipre.
0: I ara cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
14: Bon dia. Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, ara mateix hi ha retards d'uns 5 minuts a l'R2 Sud en els trens que van del Garraf cap a Barcelona. I a l'R15, retards de 25 minuts en el tren que va de Barcelona a Reus i de 10 minuts en el que va de la plana Picamoixons a Barcelona. També 10 minuts de retard en els trens que van de Vinaròs i Tortosa cap a Barcelona. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha demores de 10 minuts a la línia Llobregat-Anoia, les R6 i R60, a causa d'una avaria a les instal·lacions a Piera.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia.
0: Quins són els punts vermells que tenim ara mateix?
15: La Ronda Litoral. Hi ha trànsit molt complicat a la Ronda Litoral, aturades des de Sant Adrià fins a Ciutat Vella, sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria.
0: I punts taronges?
15: Doncs mira, la C58 a Terrassa, sentit Barcelona, per un accident, la C55 a Cabrera, cap a l'enllaç amb l'A2, i encara retencions a la C60 a Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat.
0: De seguida, Àgora Esportiva, per parlar de les eleccions del Madrid, amb Ramon Besa, amb Francesc Garriga, Laia Tudela i Joel Díaz. Però què més tindrem avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes?
16: Doncs parlarem de la selectivitat que comença demà i de l'ansietat que això pot generar als estudiants. Ho farem amb una psicòloga d'adolescents, amb una professora de segon de batxillerat i també amb un estudiant que demà fa la selectivitat. Com cada dilluns, secció del cor amb Laura Fa, i avui a les 11, Joan Pena.
0: Doncs felicitacions a la Laura. Fem una pausa abans del temps i de seguida entrem a l'Àgora Esportiva.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Doncs mira, avui tenim una pujada a la temperatura, una mica més que el cap de setmana. Avui s'enfilarà fins a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, uns 28-30 graus a la costa. I amb alguna tempesta de tarda, el Pirineu i el Prepirineu, molt aïllada. Potser també n'arriba alguna desgastada a les comarques de Ponent. A la resta, el temps serà assolellat i tranquil. Llavors, demà sí que baixa la temperatura. Demà i dimecres el temps serà una miqueta més variable, fins i tot demà amb algun ruixat matinal ja a la zona pirinenca. I a partir de dijous, temps molt més estable i amb una pujada a la temperatura que notarem també el que resta de la setmana, al final de la setmana.
19: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
20: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Divendres, embadalit per la bellesa vegetal, era enfabat. Avui dilluns, comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil. El teixit de seda i or més menys tingut, de quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut, quatre lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
24: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
25: Peugeot.
26: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
27: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
28: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
27: Tu creus? Jo pensava que era normal.
28: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
2: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudela, el Joel Díaz i el Francesc Garriga.
5: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: D'un nom propi, Florentino Pérez. A veure si els nostres aguristes, que creus, que estan sorpresos o no pel resultat?
6: No. Sorpresos potser no, però és important el resultat.
5: Sí.
7: No, a veure...
8: En unes eleccions sempre són importants.
5: No, està, realment, si aquest és el nivell, Garriga...
25: Jo sí que estic sorpresa.
5: Sí, per què?
25: Perquè trobo que el Florentino hauria d'estar preocupat per aquest resultat. És un
6: resultat... Està més sorprès Florentino que nosaltres.
25: Sí, sí, jo crec que sí.
6: Perquè Florentino va muntar aquestes eleccions...
25: Per arrasar.
6: Perquè no hi hagués eleccions.
5: Clar, perquè no hi hagués candidat que el pogués rebatre, sí.
25: Vull dir, té una tercera part de la parròquia de socis...
6: Més.
25: En contra, una mica més.
5: Que han votat.
25: Bueno, sí, però al final és la democràcia és això, no?
6: Sí,
25: és representativa.
5: Què tal, Ramon? Com estàs?
29: Molt bé, bon dia.
5: Sí?
29: Sí.
5: T'ho esperaves, tu?
29: Home, jo m'esperava una...

0: 60, sí. Finals dels 70 ja, eh?
1: Sí.
0: I moltes, moltes, moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G, de Girona o de Gavà, o com vulguem, i trobem que tenim al carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germán Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí. En algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom. I va ser això que deia jo, perdó, això que deia jo abans, de que, bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, eh? Pels mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Galleta Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest no, ens, no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victòria.
1: No. Bé, sí, sí, sí, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victòria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè clar, a més totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals, doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix a Hospitalet. Parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, s'havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la

0: amb el gall,
1: el gall.
0: Sí, sí.
1: Diu, els capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè sí, el puguin sí. consultar, i evidentment...
0: A les dues biblioteques hi ha.
1: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també,
0: també
1: tenen
0: sí,
1: el
0: sí,
1: seu
0: també
1: exemplar.
0: Hi és.
1: Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, eh? Ho podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
0: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar
1: sí?
0: que se n'està fent un altre de llibre.
1: Ah, molt bé.
0: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
1: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc de trobada.
0: Segurament, el que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
1: Perquè aquests llibres porten molta feina.
0: Sí,
1: t'ha portat
0: sí, sí.
1: molta feina,
0: sí,
1: aquest sí. llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
0: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
1: Però vas fer molt... Però molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
0: Bé,
1: parlar amb moltes persones...
0: Haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que buscàvem, que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi havia, que hi ha en el llibre, no?
1: Clar.
0: Que dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
1: Doncs Roser, gràcies. Si cal, en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que a més està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
1: Una abraçada.
0: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
1: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a Recicla.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Moure, soroll.
5: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure, soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure, soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.
4: Moure, soroll.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
0: Esplugues FM.

0: Gibbs, he sigut jurat del pitching i he votat també en els la selecció. O sigui que vull dir, pues, per mi noia està mal dir això, però per mi noia és ara mateix és el festival de curs d'Espanya més important del moment. És un que l'any que ve també serà qualificador d'Òscar. O sigui, això és una premissa que també diré. I per mi noia és, són dues coses. Una família, com el que deia el Dani. Jo des de que vaig fer aquell curs de deixar ir, el tracte que van tindre amb mi, el carinyo que parlaven de, del meu art o de la, manera, la meva manera de narrar, ha sigut sempre tan especial que per mi noia està ara mateix en una balança, està a prop d'Esplugues, o sigui, Noia és algo, si no heu estat a Noia, hi ha una energia preciosa, és un joc màgic, i bueno, pues això t'ha dit que si Déu vol, pues segurament podem presentar la peli, o a nivell de participar, no sé, perquè crec que no és de no hi ha concurs de pel·lícules, de llargs. Però sí, aquest any, per exemple, quan jo he estat, han presentat paral·lelament al festival sense competir la pel·lícula de Rondalles, del Javier Gutiérrez, i que està molt guapa. Doncs pues bueno, segurament, pues, parlant amb el Moncho, que és el director d'aquest festival, de fet, tinc un missatge aquí que em diu «¿Cuándo me pases la pel·lícula que quiero verla?». O sigui, que li envio un salut enorme i que pues, segurament pues, tindríem la facilitat de poder presentar-la també a Noia. Però bueno, hi ha molts festivals qualificadors de Goya i la idea pues, és fer el soroll més gran que puguem, no?, en aquesta pel·lícula. Hem començat molt bé perquè saps què passa? Que quan tu tens la primera nominació, en el següent festival que participes, al veure un laurel, ja diuen, hòstia, si l'han seleccionat en un altre festival serà per algo. Anem a veure-la de les primeres. En canvi, si el primer laurel tarda una mica en arribar, perds una miqueta de camí. Això no vol dir res, no? Però bueno, per estadística sol ser una mica així. I hem començat molt bé i bueno, pues mira, a deixar ir també vaig tindre moltes nominacions de millor curt, no sé què, no sé quanto. La de Noia, que és qualificadora de Goya, una argentina, vaig guanyar un premi a la Universitat de Georgia d'Estats Units, o sigui que als Estats Units te donin un premi de cine, doncs pues és com un japonès que fa flamenco li donin un premi a Córdoba, no? És una cosa semblant, no?
1: Bueno, avui en dia tot és possible, amb els japonesos.
0: Sí, sí, sí, no, sí. Que, però vull dir d'important, o sigui, d'important, no? I bueno, però ara, en aquesta peli, he tingut una nominació com a direcció, que això no l'havia tingut a deixar ir. Havia tingut com a millor curt, que engloba tot, no? Però, bueno, fa especial il·lusió i a sobre en un llarg, que dius, ja no t'estan donant la millor direcció en un curtet i tal. Ja és un llarg, ja si te la dones és que sí, algú has de saber dirigir, perquè si no és impossible. I, bueno, pues en aquest camí estem.
1: A l'entrevista de fa un any i una mica més, un dels reptes que tenies, que em vas estar parlant del guitarrista, del Juan Maya, era que volies que Estopa participés a la teva pel·lícula. No sé si era amb aquesta o la tens amb un altre projecte. Com ha anat el recorregut amb Estopa aquest 2025?
0: Pues no, això de que participi en una pel·lícula és un altre projecte que és la pel·lícula del curt de Harir, que es diu Sentir Diferente, que és un projecte que s'està aún cociendo a fuego lento. Però sí que aquest 2025 he complit un dels meus somnis de petit. Jo crec que ell me recorda a mi tocant la guitarra al col·le tocant Estopa. O sea,
2: sí. Bueno,
0: segurament.
2: Sí.
0: O sea,
1: però si Estopa són molt jóvenes. Com sí. Tocaves tu la guitarra quan eras pequeño, porque, Estopa?
0: Sí, quan jo...
2: Bueno, yo creo que estáis de la misma edad.
0: No, tienen 10 más que yo.
2: 10 años más
0: sí,
2: que tú.
0: Sí, hostia. Sí, sí. I, però

0: jo vaig agafar, quan ells tenien 30, jo tenia 20, i aquella era l'època on te forges. Bueno, pues aquest any 2025 pues, he tingut la gran sort, el que parlàvem abans del destí, de les coses que jo crec que des de dalt ja estan escrites. Pues mira, resulta que un dia m'escriu el Juan Maya i me diu: hòstia, tio, he estado con Ricardo Marín, que el que no sàpiga qui és el guitarrista de Manolo García, que també fem moltes coses amb ells, que té una carrera també en solitari.
1: I que aquest any ha retomat una altra vegada la seva carrera al Manolo García, sí.
0: I llavors pues, va estar el Juan Maya un dia en el Ricardo Marín i em diu: hòstia, el Ricardo té a casa seva una gravació d'una cançó seva del Juan Maya que van gravar fa 15 anys, que Dios no sabe per què no va sortir al mercat, estava allà en un baúl esperant-me a mi, i que, hòstia, l'hem escoltat i ens ha agradat, i la volem tirar endavant. I aquesta cançó es veu que des de que Estopa va començar, abans de sortir a l'escenari, moltes vegades el David li diu al Juan Maya: toca-me sin ti, que és la cançó aquesta, no? I bueno, la toquen així una mica la guitarra, calenten, sí, i ja és quan surten, no? I això anys i anys i anys. I doncs van agafar la cançó, que per sort la tenien per pista, o sigui, tenien tota la producció bé, no? No allò es deu un àudio... No, sí, no, sí, la tenien, sí, tot com salida de Sony, no? I bueno, van fer una miqueta de producció nova, li han ficat pues, instruments d'ara, perquè no sigui tant com los 2000, i em va dir el Juan: y quiero que lo grabes tú, el videoclip. Bueno... Pues jo... Pues bueno...
1: Tot
0: pues
1: junt, era... o sigui, estàs amb la pel·lícula i et sorgeix això.
0: Sí, sí.
1: Uau.
0: I fixa't que aquest videoclip també va ser molt loco, perquè, clar, jo rep aquesta notícia, que és el somni de la meva vida, perquè jo... Ara molta gent m'ha preguntat: hòstia, ja, però... Jo sempre dic: mira, jo sé que faré videoclips més guapos, cada vegada més guapos, cada vegada... I segurament... tindré la sort de gravar amb gent més important, però com aquest per mi ja són
1: són els teus importants.
0: Encara que gravi en Coldplay,
1: aunque venga, jo que sé, Pink Floyd, és igual, sí, sí, sí, són, sí, els, o sea, teus importants.
0: Jo entendré en el meu cap que si gravo en Coldplay o en Pink Floyd, pues que tindrà una importància molt més elevada, ho entendrà el meu cap, però personalment no.
1: Clar.
0: Això, bueno... Pues jo vaig pensar: bueno, pues esta és la meva, no? Pues voy a llamar a tots els meus amics de la carrera, perquè aquí hem de fer fuegos artificiales, o sea, és el somni de la meva vida. Bueno, pues parlo amb el Juan, i perquè ells van veure el meu curt i tal, els va agradar. També, aquesta història també vaig tindre la sort que també conec en Fèlix, que és el que va gravar la maqueta d'Estopa, també li va parlar superbé de mi a ells, i tenia... pues dos comodines d'encima de la mesa. Van veure el meu curs, li va agradar, i clar, ells estan en una altra lliga. Ells ja no venen i graven amb tu i estan 5 dies com nosaltres a la pel·lícula, encima d'una muntanya, passant frío, no? Sí. Ells estan ja en una altra lliga. I van dir: no, és que lo que quieren es que vengas con un equipo reducido, porque les gusta como grabas y tal, y va a ser tú y ellos... i poco más. I tu dius...
1: guai.
0: Vale. Però això és un videoclip per a Sony Music i no pots treure un 5. Has de treure un 10. O sea, per una companyia així tu no pots treure un 5et i arreando.
2: Sí,
0: o sea,
2: sí, sí.
0: Bueno, pues així va ser. Jo no vaig poder trucar als meus amics perquè quan te digui el temps que vam tindre per fer aquest videoclip, al·lucines. O sigui... tota la part de la història, que surt el Juan en una actriu i tot això, aquí van tindre tot el temps del món, es va gravar a Cercedilla, Hospitalet, Esplugues, no sé, molts jocs, a Madrid, a molts puestos. Però el d'ells, clar, jo era el meu cap, pues, lo que parlem, no? O sea, pues, jo pensava, bueno, pues, tindré un dia sencer per estar amb ells, la llum ahí supercurrada... No, has de venir al concert de Saragossa, ells estaran fent les proves de so del concert que serà després de les proves de so, i quan surtin ells de les proves de so, vindran a fer el videoclip, i quan acabin de fer el videoclip, pugen directament a l'escenari a tocar. O sigui, això en latín és una hora. I has de treure un 10. Bueno, pues...
1: I per a ti fue un coitus interruptus.
0: No, no,
1: perdona,
0: no, no.
1: En latín. No, no. Clar, tu tenies unes expectatives, sí. I te dejaron...
0: Clops. No, no, no, però a toro passau ha sigut encara millor. Perquè, clar, també era un recte per mi, era... De esta salgo. A hombros o a gatas. No, no havia un intermig, no? Molts amics meus me deien, de veritat, me deien, no ho facis. Perquè, clar... Estás, o sea, estás en un hilo muy... Pero yo deia, mira, los trenes pasan una vegada en la vida. I jo no me vull morir i estar amb 80 anys en un hospital i dient, per què collons no vaig gravar el videoclip d'Estopa? Que mala foto, no, no, mala foto.
1: Los trenes son un mal ejemplo.
0: Bueno,
1: hoy
0: ya,
1: día,
0: ya, ya, ya. Bueno. Però bueno, llaman un avió. Els avions saben passar una vegada en la vida. I ella que me vaig anar. I li vaig dir, bueno, tindrem una hora, però jo me'n vaig a les 10 del matí i començo a decorar el set com jo vulgui, sense estrès, sense presses i sense res. Així que me vaig anar allà. Teníem tot... També, una altra cosa que tenia també al cap. Clar, jo tenia la il·lusió d'ells, de lo que representaven per mi, i també d'ella. Hòstia, i si arribo... I no estan amb mi com jo crec i em porto una desil·lusió, però al revés, van estar increïbles, o sigui, superfàcil tot. Bueno, a lo que vaig, van arribar, van fer 3 playbacks, o sigui, no van fer més, perquè Sony va veure els 3 playbacks i em va dir, perfecto.
1: Ganaste, tuviste un 10.
0: Saqué el 10. Se'n van anar del set, me vaig quedar jo sol. Allò és que per dintre tens una adrenalina que, mira, m'ha costat estar a dir adrenalina. Vaig fer la còpia de seguretat, perquè jo sempre faig abans d'anar a dormir, quan acabo un rodatge, no, és algun, com un toc que tinc jo, que no me puc anar a dormir sense fer la còpia de lo que he gravat avui, no? Pues aquella la vaig fer en el moment, o sea, perquè, clar, era com...
2: No se me vaya a escapar.
1: Còpia de seguretat, backup,
0: sí, sí,
1: i todo.
0: No me podia, perquè, clar, jo estava invitat a anar a gaudir del concert. Però, clar, jo no podia gaudir del concert pensant, no sé si la còpia està bé, dic, vaig fer... Primer la còpia. I, bueno, pues això és que, això que tens unes ganes com de cridar, però estàs tu sol allà.
1: ¡No me oye nadie!
0: I llavors, pues, vam anar a fer el concert i després jo estava a l'hotel amb ells i després del concert pues, vam fer allà com una festa privada dels músics i ells i tal. I ja una mica de festa i tal, pues estava parlant amb el David i em diu el David... Hostia, tío, va a quedar un videoclip de puta madre, no sé qué, porque yo llevo muchos años haciendo videoclip y solamente por cómo estaba puesta la luz, buah, yo ya sé que esto va a quedar de la hostia. Y yo le digo, sí, David, tío, pero en el próximo videoclip me tienes que dejar un poquito más de tiempo.
1: ¿Y tú le ibas a decir que había unas plugas?
0: Sí, sí, ya sabía una mica la historia.
1: Okay, okay.
0: Y me va a decir, sí, tío, que necesitas más, ¿cómo va a decir? Necesitas más recursos para montar y tal. Pero bueno, la sensación ha sido brutal. Y bueno, pues todo eso es algo
1: molt.
0: Que... No sé si tornaré a treballar amb ells o no, o sí, però és algo que és un que ha sigut un regal brutal per la meva vida. I sí que és veritat, pues, que bueno, pues ara, pues, perquè jo també faig de profe de cine i tot això, i bueno, pues, en molts cursos d'aquests pues, fiques el videoclip i els xavals pues, te tenen en compte. Per lo que és este tio ha gravat con Estopa. I bueno, pues això, i sobretot lo personal, pues això de dir, hòstia, és que jo sol estava contra el perill ahir en el de Sony i va sortir.
2: I
0: menys mal que no vaig dir que no. Saps? O sea, i bueno, pues tant de bo. Pues ara ja la relació amb ells, pues clar, ha passat a un altre nivell, perquè ja és normal. O sea, ja quan ja treballes amb ells i parles de la... Després hem tingut que editar... versions que a ells els agradaven, però canviem això una miqueta, no sé què, pues, també és una relació amb ells. I, bueno, pues, tot això, pues, segurament, pues, pel projecte aquest que tinc, pues, que també ho hem parlat, però, bueno, està una mica en l'aire. Així que després també, per tancar una mica el ciclo Estopa, pues, Juan Maya ha fet part de la banda sonora de la pel·li d'Island. I també és algo pues, personal per mi, quan jo era petit, pues, per mi Juan Maya era l'hòstia. Bueno, és encara l'hòstia, no? I pues, té part de la meva essència aquesta pel·lícula d'Estopa. Així que...
1: Ens queden un minut i mig i us voldria demanar ja per acomiadar-nos que ens feu una salutació als nostres oients, que això quedarà en el nostre arxiu per sempre. I doncs m'agradaria que tant l'Àlex com en Daniel doncs, ens féssiu aquesta salutació pels oients d'Esplugues FM. Val? O sigui que vosaltres mateixos.
0: Bueno, pues soc Àlex Agüera i dono una salutació gegant a tots els oients d'Esplugues FM.
3: Bueno, soy Daniel Medram. Como, bueno, tenemos esa profesión tan difícil y tan compleja de actor, pero que bueno, que el actuar está siempre ahí. Pues bueno, nada, mi abrazo enorme a los oyentes de Esplugas FM y que bueno, estoy en mi casa, en Esplugas.
1: Doncs us convido a que vingueu sempre que vulgueu. Cada vegada que trepitgis Esplugues, com ara, que has vingut directament des de Madrid, ja saps, tenim el contacte, ens truquem i torneu a venir aquí a l'Avenç, Centre Cultural, i amb aquesta petita emissora que tenim a casa, però que també tenim l'orgull de tenir a grans persones com han sigut avui l'Àlex Agüera Pizarro i el Daniel Durà. Moltes gràcies, una abraçada, molt contenta que estigueu aquí.
0: El plaer ha sigut nostre.
3: Sí, sí, i tant. Gràcies.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són la una del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
5: Hola, bon dia.
4: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions,
5: sí,
4: són teves.
5: Sí, també són meves les il·lustracions.
4: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
5: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
4: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
5: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els nostres col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I ens vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
4: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
5: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
4: sí.
5: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. I hi havia una noia que era pallassa i em va treure actuant amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
4: I això et va marcar?
5: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso. amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, no, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
4: I a la vida real, de què has treballat?
5: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig a treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell. O sigui, tothom sap el nom, eh? I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món, i muntaven conferències també pels importadors, i o sigui, la veritat era una vida molt, molt, molt, molt, molt excitant.
4: També era intensa?
5: Molt intensa, era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després brum, tot se'n va i s'acaba i comença de ser-ho una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
4: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen, sí, coses increïbles que, sí, no són previsibles, sí, com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida,
5: sí,
4: ha sigut,
5: sí,
4: també...
5: No, la veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost. És, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de... O sigui, de donar, de menjar a gent de tot el món, i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots. O sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps. O sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres, que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigués a punt, era una cosa molt, molt, molt, molt excitant.
4: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
5: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, eh? Perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys, el meu germà gran, que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis, i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat. I perquè no n'és sol, el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà, als 3 mesos, el van expulsar del col·le, i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, eh? I ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt, perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món. Perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava amb pipa, i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda, i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, eh? I per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita, eh? I bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo, i la Carmen era la Carmen, que era la meva mare.
4: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canviï de planeta?
5: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors és, tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis, ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer pues, que això, que es moguin d'un planeta per... I, una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors, una mica, el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues és pel que no em coneix, o sigui, és un llibre pues molt entretingut i li sorprèn pues totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
4: La vida seria com un circ, oi?
5: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent pues, tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
4: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
5: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar en bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia de tot el que passa, i jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
4: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
5: Bueno, jo per feina, doncs clar, tenia que escriure molt, però...
4: De manera creativa. Jo, a
5: la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell, els últims anys era el més vell, i coneixia la història de moltíssimes coses. I em deien, Juanjo, tens d'escriure un llibre, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer... vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no. I al final, ostres, un dia fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues hi havia un exercici que era escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit, i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
4: Perquè jo suposo que les històries les tenia sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
5: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries, i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... Amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, que sobre la marxa pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i, bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure,
4: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
5: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes sí. Historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotas i d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre, i és com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquesta, i jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, i ara passa això, i llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests, que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
4: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar: em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
5: Bueno, sí.
4: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
5: Sí, bueno, a vegades és que per dir coses, a vegades si no trobes la paraula, pues,
4: te l'has d'inventar.
5: Te la inventes.
4: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint i la veritat és que t'enganxa molt. Sí. I això del Casper 3P2...
5: 3P2. És que quan les llegeixes em feia gràcia, perquè els nanos quan qualsevol cosa que és una mica escatològica els fa molta gràcia.
4: Sí.
5: Llavors has dit, però jo dius Casper 3P2, són així 3P2 i jajaja, i en realitat és quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit. I
4: perquè la cultura catalana són molt escatològics de fer referències
5: a
4: aquests temes,
5: sí.
4: Vull dir que...
5: No.
4: I en Ramon per què parla?
5: Bueno, ara això s'ha de llegir el llibre.
4: S'ha de llegir el llibre, sí.
5: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, que no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, El Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va aprenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que
4: el llegim.
5: Sí.
4: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
5: Sí.
4: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
5: Mira, aquí el tenen aquí enfront a la Cuca de Llum.
4: Sí,
5: que està al número
4: aquí,
5: 32.
4: Aquí, a davant de l'avent, sí.
5: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
4: Mm? Val.
5: O sigui que...
4: Juanjo, el llibre el vas fer pensant en els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
5: No, o sigui, ja et dic, va sortir com va sortir, i sí que pensava en els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts, sí. I després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de per parar una miqueta perquè la lectura no es faci tan farragosa.
4: Són molt macos, tots ells. Som, aquest Sidecar, que quantes persones has posat al Sidecar?
5: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa un estiu i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafàvem, sí. I anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
4: i els 600 també.
5: I els 600 també. Els 600
4: i que hi havia
5: també.
4: Molta gent.
5: Molta gent, molta gent.
4: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa amb referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, a negre, diguem-ne...
5: Sí, sí.
4: Tu els has fet amb color o són
5: no,
4: fets
5: mira,
4: a...
5: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre... Sí. Que és tot el procés creatiu dels dibuixos del llibre.
4: Ara li farem fotos a alguna pàgina
5: procés,
4: i ho penjarem a Instagram.
5: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
4: O sigui, d'un din a 4.
5: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
4: Ah, sí, val.
5: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
4: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
5: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
4: per
5: clar,
4: això t'ho he preguntat, que perquè, si els originals sí, eren de color, no?
5: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs haguéssim fet algú més... però clar, l'important era treure... A mi em feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i sèntims autoeditar un llibre.
4: Parlem d'aquesta part, com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has dit.
5: És autoeditatge, sí.
4: La Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
5: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure a aquesta gent, el bo que... ja vaig enviar el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven, clar, fer una correcció ortolingüística.
4: I també una mica d'estil,
5: sí, d'estil,
4: no?
5: Sí, no toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
4: però tu has d'avançar els diners, oi?
5: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. Llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
4: Quants n'has tingut que fer?
5: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo, com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres.
4: Està bé.
5: I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o si faré, o si els editaré, pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
4: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
5: sí.
4: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
5: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, pues clar, m'hauria, però és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
4: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
5: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història, o sigui, perquè si no comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final, i amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes, perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i totes, i està molt bé, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb Domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
4: Ets un gran lector?
5: Jo, sí.
4: Llegeixes molt?
5: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
4: De sempre?
5: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
4: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
5: Ostres!
4: O algun llibre que et vingui ara al cap.
5: Ui.
4: Ara li faig un exercici.
5: Jo de Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50 i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
4: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
5: 32.
4: 32, val, perquè la vens és el 29.
5: Sí.
4: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
5: Bueno, pues... els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida, pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent, pues, pues el llibre existeix.
4: A l'Araceli.
5: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
4: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
5: Sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
4: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
5: Sí,
4: és l'1, és a l'inici.
5: Sí. I, I bueno, i a mi el 111 que surt aquí també per mi era un número que tenia molta, era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor era el número 111, i cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111, i era com el moment de... Oh, per fi, de glòria.
4: Sí, que els uns t'han acompanyat sempre com a número de venedor i després amb aquest llibre.
5: Bueno, aquest llibre ve una mica, és homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
4: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
5: Sí.
4: El 21 va ser una miqueta més...
5: Va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
4: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
5: Bueno,
4: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
5: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
4: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid...
5: I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de historietes.
4: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
5: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè el conegueu.
4: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
5: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt bo, molt tendre.
4: Molt tendre. Sí.
5: És una... És astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I, bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu a l'Estrellita, i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
4: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge,
5: i
4: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
5: Sí.
4: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
5: Sí.
4: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
5: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen, i és la història, és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera. Jo crec que...
4: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
5: No, ho portava... No,
4: ho portava malament?
5: Ho portava...
4: Però va sortir, vas estar 3 anys.
5: Sí, i tant, i a més... I allà, sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest... El Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
4: És com una anècdota que tinc d'una amiga... que va anar a portar el seu germà al dentista, i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por, i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga, i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un caixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Doncs a tu va passar sí, mateix. Sí, sí, sí. Et van portar amb una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
5: No, no, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
4: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
5: Sí.
4: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu
5: sí.
4: Vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
5: No, no. I gent com la meva mare que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
4: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu,
4: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
5: Sí.
4: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
5: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
4: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art, art de totes les maneres.
3: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
4: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui alguna cosa que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
3: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
4: Sí. Bé, nosaltres tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, a on enviem informació.
5: És
4: grups de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
5: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem... Isabel. Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè sí. Dien la Montse Cruz Elaegui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació de lo que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sempre que m'interessa saber què feu, pues l'afegim al grup i rep tota la informació que
4: fem. Hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot, Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys hi he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
3: Les deesses del món.
4: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
5: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
4: Val més, bueno, ara però sí. Bueno, l'any passat no estava encara, em sembla.
5: Sí, no, sí que sí, estava. El que passa que com està estudiant història de l'art, doncs ja... està pues, ahí, aficionat.
4: Pues sí, sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. I això ho hem anat enviant, la informació, la crònica La vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais, ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després ja el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres no, això ja no hi volem entrar.
3: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
5: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps molt abans sí. Per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials, a les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem sí. Per publicar l'agenda.
3: Correcte.
4: De fet, la gent de l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també hi ha també els amics del Sant Joan d'Espí,

0: I clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps, o sigui, has treballat tant perquè surti bé i bueno, però, i és una llàstima.
1: Però això, pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, eh? A vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat de que això, i això ell ho volia saber. Si no, no, vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a lo que feien. Ara hi ha moltes coses, ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, eh? Moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, eh? Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no, eh? Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé, que raro que estigui aquest senyor aquí, eh? I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
0: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí, ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
1: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació, eh? Jo dic creació perquè
0: sí,
1: en crear coses, eh? Del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, ho agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja, eh?
0: Clar,
1: no,
0: sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, eh? Pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, eh? El que passa que, clar, si omples la casa de trastos per fer escultures, no hi caps.
0: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, no, ja, perquè... Bueno, i d'on los metes?
1: Clar, i després, depèn quin tipus de quadros fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, eh? Altres, jo, molta gent, quan faig un paisatge, un d'això, la gent, que maco, però a mi és, ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens, eh? I així cada artista, la prova està,
0: bueno,
1: que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel
0: i
1: o de la lluna,
0: Buda,
1: i
0: també.
1: Budes i, sí, i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, eh? O uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo ara faig pintura protesta, bueno,
0: però això que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que le caracteritza, però,
1: bueno, sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer que pues, campari i em digui allò que has fet no està bé, perquè no sé què, per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca no hagués dit res, m'entens. Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, que era el 5 de... el quadre dos, aquell, les coses que li devien dir els francesos.
0: Sí.
1: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia. Vull dir que vol, per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això. I ja està. I m'és igual el que tu diguis.
0: A veure, jo és el que penso també, no, Xavier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar. I si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà. Clar. I en aquest cas és la pintura.
2: Exacte, però l'art sempre ha plasmat la realitat perquè
1: sempre
2: no teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics. Per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
1: no, i l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé

0: per què. Igual podia estar jo, com un altre, eh? Sí. Per què està aquell noi a la presó? Per haver dit una cosa que tothom la pensa. No se'm... No, si hagués fugit, ja hagués tornat. Ja estaria aquí com el...
1: La resta, sí, que han pogut tornar.
0: Sí, m'entens, eh?
1: Els que han pogut.
0: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
1: millor,
0: els veig...
1: No, millor que no. Millor que no.
0: M'entens, eh?
1: Millor que no, millor que no.
0: M'entén, perquè...
1: Sí, t'entenc, t'entenc, millor que no, millor que no.
0: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
1: Correcte, correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats, i moltes felicitats pel vostre aniversari.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies, gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ibs mateix, que va néixer a França, en concret a la ciutat de Lió. Hola Ibs, com estàs?
1: Hola Assumpta, gràcies per invitar-me a aquest programa. En primer lloc, cal disculpar el meu accent, el meu pobre català, perquè fa només 6 mesos que aprenc català. Estic matriculat a la UOC, que és la Universitat Oberta de Catalunya, i segueixo les classes del Jordi Esteban aquí al barri, i ja.
0: Ja. No, però et defenses molt bé, eh? I tant, i a més que s'agraeix, no, de que el vulguis parlar a vegades sense necessitat, perquè aquí tothom sap castellà.
1: Sap castellà, sí.
0: Sí, sí. Tu vas néixer i has viscut la major part de la teva vida a Lió. Ens pots parlar d'aquesta ciutat? Què en destacaries?
1: Sí, és una capital molt industrial, amb un teixit comercial, industrial, ho he dit, i també unes universitats també impressionants en medicina, clar, i també en ciències i tot això. I és una ciutat també molt interessant perquè és a prop dels Alps. Ah. I també a 2 hores i mig del Mediterrani o de Marsella. Ah. Així que...
0: Sí.
1: Els caps de setmana són fantàstics.
0: Ja, segur, tens moltes possibilitats.
1: Sí, clar.
0: He llegit que la ciutat té molts menys habitants que Barcelona, però que l'àrea metropolitana s'hi sembla que és,
1: sí,
0: molt gran, l'àrea,
1: sí,
0: metropolitana.
1: Sí, perquè tenim un casc de ciutat petit, que són 500.000, 600.000 habitants, però tot el Gran Lió,
0: sí,
1: són quasi 2 milions d'habitants.
0: Quan eres petit, venies de vacances a la Costa Brava i a Alacant.
1: Sí.
0: Quins records en tens?
1: Un record fantàstic, clar, perquè era l'estiu, eren les vacances, mis primers amics eren alicantins, i m'agradava molt unes expressions en valencià, que utilitzaven, eren els anys 60, i tot el món allà parlava castellà. Perquè no se podia parlar molt valencià, però les expressions m'encantaven. I quan vaig decidir viure aquí en Barcelona, clar que volia aprendre català, per no perdre cap conversa, integrar-me al teixit social, cultural, que per mi, i també per això que estimo tant Barcelona, és que és una capital amb arts, amb coses que visitar, amb exposicions, amb teatres, és bastant viva.
0: Sí,
1: saps?
0: Sí.
1: I és per això.
0: Quan vas venir a Barcelona per primera vegada?
1: De petit ja havia vingut, però realment mi mi real encant, fa 12 anys.
0: Yeah.
1: 12 anys, sí, sí, sí, però solo venia per les vacances.
0: Sí, sí, sí.
1: Venia una setmana, 3-4 dies, com les turistes.
0: Sí.
1: I ja.
0: I quina impressió et va fer? Perquè d'alguna manera et va seduir.
1: Una impressió de llibertat.
0: Ah, sí?
1: Sí, de llibertat. Lyon és una ciutat bastant burguesa.
0: Sí.
1: I un poc cuidada de si mateix, saps?
0: Yeah.
1: Un poc estricta.
0: Sí, sí,
1: estricta,
0: sí, sí, sí.
1: Amb una cultura entre catolicisme i protestisme que la gent no s'expressa molt, saps? Diuen los demás españoles que los catalanes són
0: tancats,
1: però nosaltres...
0: Comparat amb els lionesos...
1: Una broma.
0: Yeah, yeah,
1: és una broma.
0: Yeah,
1: yeah. No, és sobretot això. I com... com diu... esta libertat de... prohibido prohibir.
0: Ja, yeah. Mm? Sí, sí, sí.
1: I això...
0: Del maig del 68.
1: Sí, sí, sí, sí. És... I una cultura viva.
0: Uh-huh.
1: Una cultura viva, i quan vaig comprar un pis,
0: uh-huh,
1: vaig caminar durant uns quants mesos en Barcelona per a encontrar un barri amb una alma pròpia popular,
0: sí,
1: amb bastant vida i amb cultures diverses, perquè això també és lo que m'interessa en la vida, eh?
0: Uh-huh.
1: Encontrar gent, xerrar, també parlar de la seva vida, d'on venen.
0: Mm-hmm. I aquest barri va ser Sants.
1: Va ser la revelació.
0: Sí.
1: Perquè no... bueno, per vacances, clar
0: Bueno, havies visitat més els llocs.
1: Havia visitat a l'Eixample, al Born i tot això, però no volia este barri sincer, un barri sincer i sin el soroll de les maletes matí i nit.
0: Ja. Això que aquí tenim l'estació bastant a prop, però,
1: sí, però
0: no trenc...
1: Bueno.
0: No. No. I a la banda on vius tu, més cap a prop del Mercat,
1: sí,
0: Nou, i
1: sí,
0: això...
1: A prop del Mercat Nou,
0: allà no
1: prop del metro, però prop del Mercat sobretot.
0: Sí, sí. No es viu tant l'ambient turístic,
1: no.
0: Es queda molt al voltant de l'estació, tinc la sensació.
1: Sí, sí, sí. I una gent bastant obrera, humil i interessant, que pot parlar-me de la seva vida, i això és el que m'interessa. Per mi la vida és parlar amb els altres, és parlar jo també, parlo molt, parlo molt, però és sobretot escoltar i intercanviar,
0: intercanviar. Mm. I quin procés vital vas seguir tu, diguéssim, per decidir que volies marxar de França?
1: Soc metge. Sí. I especialitat en neurogeriatria. Així que la frase clau de la geriatria és donar vida als anys, sinó anys a la vida.
0: Yeah.
1: I el principal és preparar-se i preparar els altres. Mm-hmm. Jo no vull donar consells als meus amics catalans geriatres, però el principal és imaginar lo que segueix, el que segueix, perquè si arribes a la jubilació sin haver pensat, és un fracàs.
0: Ja, ja, ja. I tu com a metge sempre has treballat en neurogeriatria?
1: Sí, sí, sí. Sobretot per les seqüelles de d'ictus i de malalties demencials com l'Alzheimer, i també en cures pal·liatives.
0: Deu ser dur treballar a cures pal·liatives o no, o depèn de com enfoca la mort
1: sí,
0: la persona.
1: Sí, sí, sí, depèn de, bueno, tens el teu espíritu, però també és compartir coses increïbles.
0: Yeah.
1: Sí, realment. I també amb la gent que s'està morint, però també amb els cuidadors. Cal fer prevenció i educació a la gent, que els cuidadors siguin familiars o professionals. I això fue també el que me motivó.
0: Clar, ja, ja, ja. Deu dependre molt de com els pacients enfoquen la mort, no? Perquè tots s'ho veuen venir, no?
1: Sí, clar, clar, clar. I hay que parlar o no parlar, perquè quedar-se sense dir res també és una cosa.
0: Sí, sí, acompanyes, et pots sentir acompanyat.
1: Escoltar,
0: sí.
1: Tenir la mà, tot això és molt, molt important.
0: Segur.
1: I també contar coses.
0: Ja, yeah, encara que l'altre no contesti.
1: I sense far venir l'ansietat.
0: Yeah.
1: Perquè si preguntes coses i la gent no sap respondre, és molt ansiós. Molt ansiós. Així que, bueno.
0: Tu, havent desenvolupat la teva vida professional a França,
1: sí,
0: com valores el sistema sanitari català?
1: No, conec bastant. Sí que he vingut per a unes xarxes universitàries i tot això aquí en Sant Pau i altres hospitals, però penso que hi ha bastant que fer per a la prevenció i per a sí, i la prevenció i també la formació. Que en França he participat a una lluita fantàstica, perquè quan vaig començar geriatria era una nada.
0: Yeah,
1: yeah, la geriatria
0: no es valorava.
1: No es valorava nada. I ara és algo, però és un...
0: molt reconegut.
1: És un... fantàstic. I penso que encara aquí...
0: hem de fer aquest
1: camí. No és tant.
0: Yeah. No és tant. Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Oh, okay.

0: aquí es va destapar el mal funcionament de les residències molt a la pandèmia, que es va morir molta gent gran i llavors es va veure doncs, que moltes residències no tenien l'atenció mèdica adequada, no? I no sé si tu allà tractaves a les persones grans així individualment o també feies tractament institucional?
1: Les dues coses, perquè aquesta pandèmia va revelar unes faltes d'atenció enormes. Al principi era gent gran que venia que va ser hospitalitzat i que va morir i que va morir sola.
0: Sí.
1: Sola, sense la família, sense res. I als 10-12 dies després de l'inici de la pandèmia, vam canviar les coses i les lleis franceses.
0: Oi, perquè, que ràpid.
1: Ah, sí, perquè
0: en 10-12 dies
1: en el meu hospital. És dir que deia que la família tenia que vindre, acompanyar, que era algo
0: vital, no?
1: Sí, la primera setmana quando vaig serrar jo mateix les cases estas
0: els tabuts,
1: sí. Era
0: devia ser horrible,
1: no? Horrible, i és una imatge que tinc encara realment. Així que i hem desenvolupat altra cosa.
0: Aquí passa que les residències són serveis com subrogats, no?
1: Sí,
0: que es donen a empreses i llavors jo trobo que es valora molt que el cost sigui econòmic, diguéssim, més que la qualitat del servei que s'ofereix, no? I es controla molt poc la qualitat del servei. No sé si allà a França passa el mateix.
1: No,
0: fins que no hi ha un desastre, no es destapa.
1: Sí. Lo que va passar durant la pandèmia és que vam inventar saps? Pel teatre hi ha el teatre hors les murs. En Avinyó, és a dir,
0: fora
1: els murs.
0: Sí.
1: I hem fet la mateixa cosa.
0: Ah, que bé.
1: Jo cada dia anava a 2-3 residències quan terminava el meu servici. Me anava en altres residències i portava la bueno, competència és
0: les directrius és que
1: però
0: semblava,
1: sobretot lo que faltava, sí que fue menos desastrós.
0: Ja, i la gent té molta formació, la gent que treballa a les residències.
1: Sí. Cosa formació para també para ajudar al quotidiano, para que sapiguen les paraules, les mirades i com escoltar.
0: Sí,
1: respondre a la família i tot això per evitar la guerra.
0: Clar. Jo trobo que aquí la sanitat pública, si tu tens una malaltia greu com un càncer, això, que a la sanitat pública trobaràs resposta i un bon tractament, no?
1: Sí.
0: Però en canvi, amb tots els temes de prevenció, de salut mental, trobo que encara ens queda molt camí per recórrer, perquè la gent que té problemes de salut mental o va a la privada o si no es demora molt l'atenció, no?
1: Això és el pecat mediterrani.
0: Sí.
1: Saps? Al nord d'Europa, clar que hi ha una atenció diferent. Nosaltres, França, Espanya, Catalunya, clar, Itàlia, i els països àrabes, clar, és una falta enorme.
0: A veure si ens hi posem, doncs. I quines aficions tens tu?
1: Els viatges. El ball, sí, el
2: sí,
1: ball, la música, mira, sí. La música que he escoltat, i també els viatges. He viatjat per tot el món durant mi vida amb els meus fills, i la primera cosa que volia fer al moment de jubilar-me, sí, és fer un tour del món.
0: Oh, que bé. I que l'has fet o no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, l'he fet. L'he fet 8 mesos,
0: sí,
1: sin volver.
0: Oh,
1: sense voler.
0: Quina experiència, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sud-amèrica, Filipines, Indonèsia, Singapur, Índia, Nepal. Unes experiències, però fantàstiques.
0: Oh, segur, seguríssim. Mira, doncs, que ja se'ns acaba el temps del programa, però això, per acomiadar-te, ens podries recomanar algunes receptes per prevenir les demències?
1: Sí, clar. Clar, clar. La primera cosa, i pot ser una curiositat, però és menjar bé.
0: Uh-huh.
1: La primera cosa, uh-huh, menjar bé. Tenir una vida bastant esportiva.
0: Uh-huh.
1: Compartir amb la gent.
0: Uh-huh.
1: Quarta cosa, curar i evitar les malalties cardiovasculars.
0: Uh-huh.
1: Perquè això és lo principal.
0: Sí.
1: I ja, està bé. Si menges, si camines, corres,
0: si tens vida social,
1: si tens vida social i que bueno, et cures a medit.
0: Ja. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per les teves recomanacions i per tot el que ens has volgut explicar, que ha sigut molt interessant.
1: Gràcies per invitar-me.
0: Fins una altra. Adéu.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
5: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
7: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL. taula intersindical del secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la

0: sud de terra endins.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ahmed Begat, que és amazic. Hola, Ahmed.
2: Hola, Assumpta.
1: Tu ets amazic, però on vas néixer concretament?
2: Primer, hola, bon vespre. Moltes gràcies per la invitació per aquesta entrevista. Em dic Ahmed Begat, soc del Marroc, exactament del sud, o del sud del Marroc, del desert, soc un fill del desert. I he nascut a una zona que es diu Assamber. Assamber, que vol dir una zona on el sol pegava molt. Vale? És la zona de Tenerir, més allà, quasi a les fronteres d'Algèria, a la zona sud-est del Marroc.
1: Perquè els amazics esteu concentrats en una mateixa zona geogràfica o esteu dispersos?
2: Normalment, per parlar dels amazics, els amazics són els habitants natals del nord d'Àfrica, des d'Egipte, des de la zona de Siwa d'Egipte fins a les Isles Canàries. Aleshores, tot el nord d'Àfrica som amazics. Aleshores, no estem a una zona concreta, estem tot arreu del nord d'Àfrica.
1: I què ens pots explicar del teu lloc d'origen?
2: El meu lloc d'origen és una zona més tranquil·la. Venim d'un desert, una zona tranquil·la, encara la gent guarda la seva cultura, la seva identitat, la seva llengua, que és amazic. Som un poble que es coneix a tot arreu amb la responsabilitat, l'hospitalitat, i donem la benvinguda a tothom. Quan parlo de tothom, això vol dir que els àrabs també, quan em van arribar de l'Aràbia, aportaven la carta de l'Islam, i nosaltres ho agafem amb els braços oberts.
1: Us considereu àrabs, els amazics?
2: Mai de la vida, perquè quan parlem de la identitat n'hi ha una diferència total entre els àrabs i els amazics, perquè nosaltres som els originals del nord d'Àfrica, i els àrabs han vingut d'allò de l'Orient.
1: I és el mateix amazic que berber?
2: Potser que berber i amazic és el mateix, però la paraula berber a vegades té una explicació. Antropologia vol dir que berber o borbor és un vestit que els nomades aportaven abans. És aquest vestit blau, berber. O diuen que els romans, quan van ocupar el nord d'Àfrica, nos van cridar sempre berber o barbaros. Yeah. Més o menys és d'allà ha vingut aquesta paraula. Però la paraula exacta i més significativa és amazic. I amazic vol dir és l'home lliure. Home lliure que no podem estar sota ninguna dominació.
1: És molt més maco home lliure que bàrbar. No m'estranya que us agradi més. I com vas decidir venir a Barcelona? I quant temps fa que hi ets?
2: Normalment jo tinc la meva carrera acabat al Marroc, els estudis i l'he fet al Marroc, tinc carrera de dret, volia treballar a la meva terra, però amb aquesta muda d'immigració dels joves a Europa o al nord, especialment aquí a Espanya, uns companys meus m'han recomanat de marxar de la meva terra. No volia venir abans, perquè jo he estudiat 19 anys allà. Per això merisco un puesto de treball molt bonic a la meva terra. Però com el meu pare és pobre i jo he vingut d'una zona molt marginalitzada, no tinc una altra solució. Per això, bueno, he arriscat la meva vida i he vingut aquí.
1: Però l'haver nascut en una zona pobra, tot i tenint estudis, no et permetia allà exercir en relació al que tu vas estudiar? No et podies plantejar viure a ciutat o una cosa així? Bueno, és que se'm fa difícil entendre-ho.
2: Sí que és una mica difícil, perquè nosaltres, com una idea, estudiem per a treballar amb l'Estat, una funció pública. Aleshores, això era més... Ja ha passat molts exàmens, molts cursos per a obtenir una feina estable amb l'Estat, però és difícil. Com a berber, com a masic, era més difícil aconseguir aquesta feina. Aleshores, em queda només al sector privat. Ja he treballat amb un advocat fa 3 anys. 3 anys treballant amb un advocat, ajudant advocats, i a diverses empreses així, bueno, cosetes, però no era cosa molt suficient per als ingressos, per ajudar la meva família. Com ha dit abans, el meu pare era pobre, la nostra zona és una zona de pobres. Som rics mentalment, som rics amb la geografia. A la nostra terra n'hi ha molta riquesa, n'hi ha mines, n'hi ha oro, n'hi ha plata, però sempre aquestes riqueses l'agafen d'allà i la porten a un altre puesto. Aleshores, no trobo una altra opció.
1: Quants anys fa d'això?
2: Que estic aquí?
1: Sí.
2: Bueno, jo he vingut aquí al setembre de 2003. Ara són 16 anys, no? Crec, 16 anys, 16 anys. I, bueno, ja mira, que estem aquí.
1: I com t'ho vas fer per arribar?
2: El tràgic, o el procés migratori, era més dur. Jo he estat treballant, bueno, com jo he comentat abans, que jo treballava amb un advocat a la ciutat de Nador. És al costat de Melilla, és la frontera quasi. Aleshores, cada dia vaig que els nois creuen, que els nois vinen cap aquí. I vaig que també que aquest advocat me'n pagava, era més poca cosa, és una cosa poqueta i no és insuficient. Aleshores, vaig pensar i repensar per a venir, però el camí era més dur. Vaig creure la mar al Mediterrani amb patera, amb una màfia, pagava quasi 2.000 euros per a creuar la patera, l'estret. I vaig arribar quasi a una zona que es diu Garrotxa, allà al costat de Múrcia, o d'Alicant, no sé, bueno, me'n recordo. I des d'allà vaig estar una setmana a Almeria, amb un cosí meu, i després jo viatjat cap aquí a Catalunya. I així em passava, bueno, primer no tens comunicació, segon no tens amics, tercer no tens lloguer ni pis ni per a veure, però gràcies a Déu, Déu, entre comilles, havia amics, bueno, que m'ha ajudat una mica, i en 3 mesos començava a parlar i estudiar una mica el català. Aquí el Català per als Adults és un programa que fa el CAL, allà a Mollica d'Esplugues, i buscant feina també, perquè no pots veure sense feina per pagar el lloguer, el menjar, el transport públic i la teva roba, cosetes. Bueno.
1: I per què vas triar Catalunya? N'havies sentit parlar?
2: Històricament sí, quan estudiava que conec la Quínia, Catalunya, Andalusia, ni a Navarra, ni a... Bueno, això ja ho tinc clar, però per què Catalunya no ho sé. És com una coincidència, és algo, no sé, però i he caigut aquí i estic molt a gust d'estar aquí a Catalunya i estic intentant aprendre el català i parlar-lo més, però encara el meu català és mullat, no sé si m'ho entens bé, però bueno, estic molt feliç d'estar aquí i volia fer la meva vida aquí i estar aquí sempre, perquè em sento a Catalunya com al meu poble. Crec que nosaltres i vosaltres, nosaltres tots junts, que tenim les mateixes circumstàncies, llengua discriminada, cultura discriminada i terra ocupada. M'entens?

0: no devies poder treballar del que vas estudiar. Quina trajectòria laboral has fet o professional?
1: Primer, bueno, per arreglar la situació dels papers i la documentació, un tema de documentació, em costava molt. Per mi treballava com es diu això, servici domèstic d'hogar. Sí. Era un contracte de 5 mesos amb uns amics que ja coneixia aquí d'Esplugues. Era una noia que es diu Rosa Frixes i el seu marit o el seu parella Ramon Gallego i la germana de la Rosa que es diu Àngeles Frixes. Aquesta gent mai oblidaré el favor que m'han fet. M'han ofert un contracte per a poder arreglar la situació. Això fa temps, en 2005. I després s'acaba el contracte, ja tinc un permís de residència, i aquesta gent, jo he estat obligat de viure amb uns marroquís, i aquests marroquís, amics de la meva terra, més o més de la mateixa zona, treballaven a construcció. Eren ignorants, no saben res, ni escriure ni res. Aleshores, jo he estat vivint amb ells al mateix pis, allà a Esplugues, a la Rambla de la Gilguemera, i que faria, vaig veure que ells treballen a construcció, i al final m'han aconseguit feina de construcció. Era molt dur treballar a la construcció, però no tinc una altra, perquè sense papers primer, volia estudiar, volia acabar la carrera, volia, però tinc càrrec, tinc família, tinc pares, tinc, saps, germans, germanes, a d'ajudar-vos. A mi m'encanta sofrir que els meus es queden feliços.
0: I quant temps vas treballar a la construcció?
1: Més o menys fa 10 o 12 anys, més o menys. Fiava de pintor, de pior, d'ajudant de palites, de paliteria també, bueno, maquinàries, però era molt dur, eh? Passava fred, passava calor, treballava sota pluja, era molt dur. El problema no és l'esforç que estic fent per treballar, el problema era el sofriment mental. T'imagines que tu vines d'una terra amb una carrera, amb una mentalitat d'una, diguem, una intel·ligència o una cultural, i et trobes amb una realitat negra, una realitat amarga, que tens que prestar els teus esforços físics per poder veure.
0: I quines estratègies feies servir per suportar tot això? Perquè ha de ser molt dur.
1: Sí, clar que sí, que era molt dur, però gràcies a Déu jo he arribat a conèixer molta gent al voltant de la meva residència a Esplugues. No sé si coneixes la Maria Teresa Masot, aquesta dona m'ha ajudat molt, m'ha donat molt de suport. Ella és d'esquerra, bueno, és la d'alcalde també, i em dona sempre aquest suport psicològic que em faltava per sempre guardar aquesta esperança que algun dia les coses s'estan canviant de pitjor al millor. Aleshores, tuve contacte amb molta gent cap allà, cap aquí, i bueno, i ara estic una mica més feliç. I tinc una nota, notificació que m'ha comentat al treball ara, que és molt bona, que estic bé, que estic al buc a mi, i a les coses estan canviant a poc a poc, de pitjor a millor.
0: I quina feina fas ara? I des de quan?
1: Ara fa un any que hi ha aconsegut una feina amb una fundació que es diu Iduvic, SCL, i la meva feina, la primera feina, era traductor, com parlo moltes idiomes, llengües, que jo dono suport a uns menors, aquests menors que venen de fora no acompanyat. I ara, de cara al gener aquest, m'han canviat de contracte, m'han ficat educador social també. I aleshores, ara em sento que estic trobant la meva persona que estic buscant fa temps, perquè aquesta feina m'encanta, i treballar amb els nens, prestar suport o ajuda a la gent que necessiten, i el sector social m'encanta molt.

0: I en què consisteix en concret la teva feina de suport als menors?
1: Bueno, això soc un membre o soc una peça d'un equip educatiu o d'un equip tècnic que estan treballant per ajudar els menors. Consiste primer de donar-li suport, bueno, menjar, roba, un llet, uns cursos també de castellà i de català, i ajudar-los perquè aquests nanos vinen de fora sense pares, sense mares, estan aquí perduts. Aleshores nosaltres intentem orientar-los, educar-los una mica, ensenyar-los com es diu els concepts o els principis de la integració amb la ciutat catalana o la ciutat d'aquesta ciutat on estem ara, i per tenir una cohesió i una homogeneïtat d'aquests nanos amb la ciutat catalana. Aleshores, que aquests nanos no puguin ser un peligro, diguem-ne, a la ciutat. Intentem una mica fer-los una mica d'allò de límits i educar-los que s'hi porten bé, i també intentem fer tramitar documentació pels nanos també, el permís de la residència, perquè la majoria vinen de fora sense documentació. Tramitem també el passaport i la carta d'identitat nacional. Bueno, però aquests nanos vinen de tot arreu, vinen del Marroc, vinen d'Algèria, vinen del Pakistan, vinen d'Àfrica, i aleshores cada nen és un món. Això et costarà molt, perquè cada nen vine amb una cultura diferent. Per exemple, els nanos que vinen del nord del Marroc són diferents dels nanos que vinen de la meva terra, per exemple, del sud, i dels subsaharians que vinen d'Àfrica o de Pakistan o d'Índia, no sé. Bueno, n'hi ha molts, i com ha dit abans, cada nen és un món. Has de tenir les tècniques o les eines per fer arribar aquest missatge de que estem un altre món, estem a Europa, és un món de civilització, és un món de normatives. Bueno, és molt, una mica molt, molt dur, però estic molt content fer aquesta tasca. Em sento més, no sé com es diu això,
0: realitzat,
1: no, però que estic, no, que jo no sé com es diu això, com fer que és la mantequilla al foc, que estic dins de la meva feina.
0: Me n'alegro moltíssim, eh? I aquests nois aquí tenen garantida la vida acadèmica? Perquè quines edats tenen?
1: La majoria d'ells són entre 14, 15 i 18 anys. Aleshores, jo treballo en un centre d'emergència. En un centre d'emergència no podem fer moltes coses, no. Nosaltres, quan els nanos vinen arriben aquí, vinen usats de les comissàries dels cursos o de la fiscalia o de la Creu Roja. Aleshores, aquests nanos, nosaltres fem el que podem, i depèn dels recursos que té la fundació nostra. M'entens? Aleshores, però fem cursos de castellà, de català. N'hi ha nois que estan fent cursos d'allò que es diu de formació professional també, però quan van a complir els anys han de sortir del centre, que perquè les places no poden estar ocupades per un noi major en el mateix moment que n'hi ha nois a les comissàries i esperen una plaça. M'entens?
0: I quan tinguin 18 anys, això s'acaba?
1: Normalment sí, perquè això, bueno, no és cosa nostra, també són polítiques de dalt, sí. I nosaltres no podem fer res més segons les nostres possibilitats. Mm-hmm. I si n'hi ha casos, si n'hi ha nois que han completat els anys i han sortit fora al carrer, sí, sí. I em sap greu que vagi als nanos així sense domicili, sense treball, però nosaltres, aunque estem un centre d'emergència, estem buscant sempre recursos a aquests nanos. N'hi ha nanos que han sigut un pis de l'àrea, això ho fa la DGAIA. Nanos que aprofiten i ja tenen un pis, una professió, un treball. Aleshores, fem el que puguin. Sí, sí. Però les coses de quan complin els anys, allà no puc avançar més sense comentaris.
0: No, ho entenc, i entenc que no és responsabilitat de la teva fundació per la que treballes, però personalment em sembla que abocar-hi tants esforços que s'ha de fer, i estic molt d'acord amb que es faci, no? Però després que d'alguna manera tot això s'abandoni de cop i com que es pugui perdre tot el que s'hi ha dedicat, em sembla que com a societat o bueno, com a administració no està ben plantejat. Encara que als 18 anys es tingui la majoria d'edat, ells segueixen en una situació de fragilitat, trobo jo, i que se'ls hauria de seguir donant suport d'alguna manera. No sé.
1: Sí, perquè els nanos estan acostumats amb el nostre carinyo, amb la nostra ajuda, i sempre quan surtin a fora es queden sense res. Bueno, la majoria, estic parlant de la majoria. És una làstima.
0: I tant. Has tornat al teu lloc d'origen i tens família allà?
1: Sí, la família soc casat, bueno, soc pare, tinc 3 fills. Oh. La meva dona i els meus fills viuen amb la meva mare al Marroc, al desert, i bueno, no és el desert, és un oasis. I bueno, i cada esteu, cada vacances, quan em toca les vacances baixo, i bueno, sempre, i la última vegada que em vaig baixar al Marroc era el setembre passat. Bueno, era curtet, sempre ja ho saps, les vacances passen més ràpid, però bueno, ja bueno, algo és algo, no?
0: I bueno,
1: això mateix. I ara estic, bueno, a l'espera a veure si puc aportar-vos aquí tots. Oh, i okay. Estaré quatre catalans més aquí.
0: Serà un plaer. Ja m'ho imagino que és el teu projecte de futur més potent, no? Ara que has aconseguit el de la feina, d'alguna manera.
1: Sí, és l'única preocupació que tinc ara, és aportar la dona i els fills aquí, i que estudien català i que tindran tant de bo una carrera universitària aquí a l'UB, a la Universitat de Barcelona, i em sofreré jo, el meu sacrifici es fa per als meus fills, que aconsiguin alguna cosa que no podia aconseguir a la meva terra jo, m'entens?
0: Quines edats tenen?
1: El Josep té 12, l'Ibrahim té 8, i la Fàtima, la misma que la meva reina, té 6 anys ara.
0: Doncs, bé, a la ràdio el temps va molt ajustat i passa volant i ja l'hem exhaurit. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, que ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies infinament. Moltes gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant
5: amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges a les 9 del matí
4: i a la teva ràdio.
7: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
8: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
9: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: ¿Sabes? Algo me preocupa.
10: ¿Te preocupa?
5: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
10: No, no, no, no, no, para nada.
5: ¿Entonces?
10: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
11: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Lilian Busquets, que viu a São Paulo, al Brasil. Ella és filla de família catalana exiliada després de la Guerra Civil Espanyola. Com us podeu imaginar, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma digital. Hola Lilian, com estàs?
1: Hola, bon dia. Almenys aquí, al Brasil encara és el matí, aleshores, mira, bon dia per a vosaltres i molt de plaer de ser-hi aquí amb vosaltres.
0: Gràcies. Els teus avis van emigrar cap a São Paulo després d'haver-se exiliat a França al final de la Guerra Civil. Varen triar ells anar al Brasil o va ser circumstancial?
1: Mira, va ser circumstancial, perquè en aquell temps, en realitat, no és que tenies opcions de triar tu les coses, no? Així que els asilats al sud de França tenien la Creu Roja per ajudar-los a sortir d'aquelles condicions que estaven i poder anar o migrar a un país que els donés condicions de vida, no? Perquè pensa que Europa estava devastada per la Segona Guerra també i no hi havia molt per on anar-hi. No? I aleshores, primer de tot, ells tenien intenció o volien, estaven fent tractes per anar a Mèxic, però va arribar un moment que el govern mexicà doncs, va tancar les fronteres perquè ja tenien molta gent allà i, és clar, doncs, van dir, mira, ja no podem més. No? I aleshores el Brasil era una opció, no era la primera opció que tothom tenia, perquè aquí es parlava portuguès, aleshores els que hi arribaven tenien aquest problema d'aprendre una llengua, no? Entre tants problemes que ja tenien. Doncs, però, mira, en aquell moment el Brasil necessitava de gent per treballar, no? I les persones que aquí arribaven, si tenien ganes, l'endemà ja estaven treballant. O sigui, això era un facilitador, no?
0: I tant.
1: I al final, doncs, van ingressar, doncs, amb un vaixell, no? Per la Creu Roja, i ells i tants altres, no? Doncs van arribar aquí a mitjans de la dècada de 40, diguéssim, no? I es van instal·lar i van fer la seva vida, no? I, és clar, van abrigar també després altres persones que van sortir de Catalunya, de l'asili, però de Catalunya, que volien, doncs, diguéssim, un lloc millor, que tingués més horitzó per treballar, no?, i fer la seva vida. Perquè dins de Catalunya el postguerra també va ser molt difícil.
0: La teva mare només tenia 6 anys, llavors.
1: Sí, la mare, mira, la mare quan van anar tots cap a l'exili, ella tenia 6 anys, no?, s'hi va estar un temps allà, després ella va tornar cap a Catalunya, no? Amb una senyora que tornava junt amb una nena també, i a Catalunya s'hi va estar fins que es va casar, no? I quan es va casar amb el pare, no? Quan van començar a festejar, la mare ja li va dir, escolta, jo em caso i marxo d'aquí, no? Perquè la mare volia conèixer altres llocs, no? La mare volia caminar. Saps aquella música de xarango?
0: Sí.
1: Que diu, camina fins que et trenquis, no?
0: Sí.
1: Camina per saber-ho tot, per aprendre-ho tot, no?
0: Sí. Doncs
1: aquesta és la mare, no? Ella volia el món, no? I, és clar, Valls, doncs la seva ciutat d'origen era molt petita per ella, no? I tot el context del postguerra i les dificultats, doncs allò li va ser molt marcant i ella volia sortir de tot allò, no? I al final, doncs, va començar a festejar amb el pare i ja li va dir, mira, jo em caso i marxo, si vets bé, si no, mira, no cal dir que comencem res, no?
0: Ja ho tenia claríssim.
1: Era molt decidida la mare.
0: Ja ho veig.
1: I el pare li va dir, no, jo hi vaig, on hi vagis tu, jo aniré també. I així, mira, doncs, mira, es van casar, no?, i van migrar cap aquí, al Brasil. Van arribar aquí l'any 54 i és això que dic, l'endemà ja estaven treballant.
0: Clar, i els avis encara hi eren aquí al Brasil o no? O se'n van tornar a Valls?
1: No, els avis se'n van tornar. Els que hi eren aquí eren els padrins de la mare, que eren els seus tiets. Aquests no podien tornar perquè eren milicians, i de fet per ells era impossible.
0: Clar, devien estar fitxats.
1: Sí, aquests tiets els van rebre, com una altra parella també de Valls que volia començar la vida aquí. I durant els dos primers anys van viure tots junts i després, és clar, com que cadascú ja va tenir el seu treball i les seves economies, aleshores els pares van sortir, van llogar un petit pis al centre de la ciutat i van començar a fer la seva vida aquí. I després de molts anys vaig néixer jo, vaig néixer ja a la dècada de 60, I quan estava, diguéssim, per néixer, doncs la mare va escriure i l'àvia i l'avi van venir.
0: Mira.
1: Podien estar-se a prop i acompanyar els primers anys. I van ser anys que jo penso que per a mi van ser molt feliços els 3-4 primers anys, perquè estava dins d'una casa on... Era la casa catalana, diguéssim.
0: Sí, clar.
1: El meu bressol va ser el català, tothom parlava català, la mare treballava a casa, cosia a casa, no? El pare sortia per treballar, però jo, mira, dins de casa amb la mare, amb l'àvia, l'avi, doncs mira, un paradís, no?
0: Sí, com en una masia, no?, de les de Valls, sí.
1: Sí, això semblava, no? I és clar, doncs mira, era una petita Catalunya, no?, dins casa meva, i aquí va ser el meu bressol, com vaig.
0: I ara com és ara la teva vida a São Paulo? Què valores de la teva ciutat?
1: Mira, São Paulo és una ciutat grandiosa, si fem una comparació amb les ciutats europees, és enorme, no? Doncs São Paulo avui dia, només perquè et facis una idea, és una ciutat que té 12 milions d'habitants, no? Només la ciutat de São Paulo, dins de les seves fronteres municipals. Però si mires São Paulo com la gran São Paulo, les ciutats al rededor de São Paulo, que surts d'una i entres a l'altra sense adonar-te, perquè tot ha crescut i una toca a l'altra, diguéssim, no? Mm-hmm. Doncs si mires tot aquest complex de ciutats, parlem de 22 milions d'habitants. O sigui, és un món, i és una ciutat extremament dinàmica, és el centre financer del Brasil, el que passa aquí és un reflexe de tot el país, diguéssim, i és una ciutat on en realitat no cal que hi surtis per res, perquè aquí ho trobes. Trobes els millors restaurants d'arreu del món, trobes tots els espectacles que vulguis, no sempre que una exposició ve de fora ha de passar per São Paulo, és impossible que vingui, no hi passi, no? Els grans concerts, doncs culturalment és la ciutat més completa del país. Ara, és clar, és una ciutat molt gran, no? I això a vegades, mira, té la part bona i té la part que no és tan bona. Per exemple, a desplaçar-te dins de la ciutat és un rotllo, perquè tardes hores i hores, segons el dia, no? I també hi ha, per exemple, el nostre sistema de transport no comporta tanta gent, la veritat és aquesta, no? I doncs tenim aquestes coses, però a mi m'encanta, m'encanta São Paulo, he crescut aquí, he vist la ciutat com ha crescut també, no? I m'encanta.
0: Que bé.
1: Sí. Vols viure en un altre lloc? Sí, també, perquè, és clar, et fas gran i a vegades una ciutat tan gran també et pesa, no?
0: Sí, doncs
1: jo diria que avui dia l'ideal seria, mira, viure 6 mesos a Catalunya i 6 mesos aquí al Brasil, no?
0: Tu em vas explicar... No, que em vas explicar que a l'escolaritzar-te, que vas perdre el català, no?, perquè estaves moltes hores immersa amb la llengua acadèmica, diguéssim, i això, amb el portuguès, i que vas perdre el català. I el vas recuperar?
1: Mira, quan era petita, doncs, dins de casa, fantàstic, amb el català, molt feliç. Quan jo vaig fer més o menys 4 anys, no, de 3 a 4 anys, els avis van voler tornar a Catalunya perquè l'avi no es va adaptar aquí, no li va agradar, i ell ja era un home gran i volia tornar a Catalunya perquè volia passar els últims anys de la seva vida allà. No? Doncs van tornar i la mare, doncs, va posar en marxa un projecte que tenia d'anar a treballar a la indústria de la moda, no? Que sempre li agradava tant. I aleshores, és clar, no hi havia ningú que es quedés amb mi a casa mentre ella treballava, i el pare també, i em van portar amb un col·legi, no? Amb un col·legi de nens petits, i perquè aleshores jo em quedaria allà tota la setmana, no? Tota la setmana no, tots els dies, i ells m'agafarien al final del dia, no? Mm-hmm. I així va ser, però el primer dia de ser-hi, la senyora de l'escola, la directora, quan la mare va passar per agafar-me, doncs li va dir, escolta, no se la podem quedar. I la mare, oh, per què? Què ha passat? No? Oh, és que no entenem el que diu i ella no ens entén. Ah, no? I aleshores la mare va dir, ostres, és veritat, és que no parlo portuguès, perquè a casa sempre parlem el català. Doncs, mira, entre una i l'altra es van posar d'acord que jo m'hi estaria com a 2 setmanes, diguéssim, no? Per fer un diguéssim, una immersió, no? I a veure si al final s'entendríem, no? I així va passar. Després de 2 setmanes, pràcticament ja estava parlant una mica de portuguès, doncs, mira, m'hi vaig quedar. I aleshores va passar un fenomen que crec que passa a tots els fills de la diàspora, que és que quan inicies l'escolarització acabes deixant una mica de costat la teva llengua materna, no? La llengua de la teva família, perquè passes hores i hores, a vegades tot el dia a l'escola, com era el meu cas, mm-hmm. i per anar parlant el portuguès i començant a aprendre a escriure el portuguès, no? I totes les amigues i amiguets que fas i els veïns, doncs són persones natives del país. Doncs és clar que comences a jugar i comences a fer tota una integració amb aquests nous amics en portuguès. S'entén. I deixes d'exercitar la teva llengua materna. I això em va passar a mi. Doncs jo vaig continuar amb la, diguéssim, la comprensió del català, perquè els pares em parlaven en català, jo entenia tot, però vaig començar a contestar en portuguès perquè m'era més fàcil a mi, no? I vaig deixar de parlar el català.
0: Clar, i com que també interessava que fessis una bona escolaritat, no?
1: Sí, sí, tot això. I aleshores va arribar un punt, quan vaig fer 10 anys, no? Que vam anar per primera vegada a Catalunya. I la mare em va dir, mira, anirem a Catalunya, coneixeràs, doncs, tots els teus cosins, que jo no coneixia, els meus tiets, i els avis, que eren els pares del pare, no? Que tampoc els coneixia.
0: Clar.
1: I jo, mira, una criatura de 10 anys, està bé, doncs anem, perquè, ostres, amb 10 anys, als anys 70, no tenies cap referència del que era Catalunya. No? No és com avui, per exemple, que dius a un fill teu, mira, anirem a Suïssa, i ell doncs posa al Google Suïssa i en 3 minuts ja té tota la descripció del que és, ja veu, i fins i tot ja fa la seva, diguéssim, el seu passeig dins de Suïssa.
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: El projecte, sí.
1: Sí, doncs nosaltres no teníem referència, no teníem res, no teníem internet, pràcticament no teníem telèfon, no, mòbils, res d'això. No? Doncs mira, està bé, i vaig arribar a Catalunya sense saber res del que trobaria, no? Perquè també no tenien gaires fotos. Les fotos que havien portat eren més fotos de família, de dins de casa, m'entens? No hi havia així fotos de la ciutat, del paisatge. Doncs tot allò va ser molt, molt diferent per a mi, no?
0: M'imagino.
1: I vaig arribar, i aleshores una cosa molt curiosa em va passar. Que vaig arribar a Valls, no? Vam anar primer a Madrid, de Madrid a Barcelona i de Barcelona a Valls, i vaig arribar i al baixar el passeig a l'estació, no a l'estació, doncs vaig veure aquella ciutat amb el casc antic, els edificis de pedra, no? I vaig veure també després les muralles i les muralles de Montblanc, perquè hi teníem família, i a l'aqueducte romà de Tarragona, doncs hi vaig quedar, ostres, és fascinant. Jo mai havia vist un castell presencial, perquè si pares a pensar, el Brasil té una història molt recent. Nosaltres tenim 500 anys d'història. Vosaltres en teniu, que sé jo, quants milers d'història, no?, d'anys.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I aleshores tot el escenari era diferent, però al mateix temps era tan familiar tot. I això em va sacsejar molt, saps?
0: Ja m'imagino.
1: Això va ser una experiència molt forta, perquè jo mirava les persones i la manera com miraven, la manera, els gestos que feien, la manera de caminar, sembla que jo vegés el pare i la mare a tot arreu, m'entens?
0: Sí, clar.
1: I al mateix temps, les olors que sentia, ostres, allò em va xocar molt. Perquè jo dins de casa sentia les olors del menjar de la mare, que eren els olors catalans. La mare feia servir les mateixes herbes aquí, no? Però quan anava a casa dels meus amics i amigues aquí, el menjar era completament diferent.
0: Clar.
1: Doncs això, allò era com un xoc de cultures, diguéssim, no? Doncs, ostres, les olors que tinc a casa només existeixen aquí. Per què no són igual que les altres, no?, cases? I aleshores, quan arribo allà, tothom, les cases, totes fan la mateixa olor. L'olor de romaní, de farigola. Quan entres a les cuines, jo entrava a les cuines de les tietes i sentia aquell olor de farigola, saps?
0: Sí.
1: De carn amb farigola, de conill amb farigola. I allò, mira, vaig pensar, ostres, això és veritat. Existeix. Yeah. És un món complet. La meva casa a Sant Paulo és només un gra d'arena.
0: Clar.
1: La platja tota està aquí, diguéssim. No? Jo soc d'aquí. Doncs tenia aquest reconeixement, però aquest enteniment que jo feia part d'una cosa molt més gran, molt més intensa del que podia veure dins de la meva casa a Sant Paulo, va ser una experiència molt forta.
0: Doncs mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Fantàstic.

0: I Lilian, després de tornar a descobrir el català a Valls, has fet tota una llarga trajectòria amb la llengua i en contacte amb el país fins a arribar a ser directora d'ensenyament de l'Associació Catalònia aquí a São Paulo. I quins sí, objectius té aquesta associació?
1: Mira, l'associació és el casal català, no, d'aquí al Brasil, l'únic casal català que hi ha al Brasil, aquí a São Paulo. Sí. No? Inclús aquí en aquest casal nosaltres també fem els exàmens oficials del Ramon Llull, no, els exàmens de proficiència. Sí. I ja fa molts anys que aquest casal està instal·lat, no? I ara nosaltres ja no tenim més la seu física, diguéssim, però estem a l'internet. No? Ah. La pandèmia ens ha portat al món virtual i això us he de dir que a mi m'agrada moltíssim perquè tinc condicions d'oferir els cursos de català a gent que està a 3.000 quilòmetres de distància, perquè el nostre país és continental, geogràficament, sí, no? I una vegada a l'internet, doncs, tens aquesta possibilitat de, dins d'una classe virtual, tenir gent d'arreu del país, i això és fantàstic, no? Fins i tot tu aprens sobre el teu país, perquè entres en contacte amb persones de regions que tenen la seva particularitat i que moltes vegades nosaltres no les coneixem, perquè el Brasil és d'una diversitat fantàstica, no? Inclús aquesta música que has posat ara és com si fos un himne, no? De referència, de tota aquesta diversitat i alegria que té el poble, no? I jo, així, el Brasil és un país que ha rebut durant tota la seva història moltes onades migratòries, no? I aquestes persones s'han integrat, no? Es van integrar perquè la gent d'aquí és molt oberta, m'entens? Doncs té molta passió per conèixer coses diferents, cultures diferents, doncs no és una gent tancada, no? I això és fantàstic. Mm-hmm. I aleshores, doncs, amb la meva història, amb 10 anys d'haver sigut sacsejada per les meves arrels, no? Després d'aquest viatge vaig començar a parlar amb la mare només en català per poder aprendre, no? I vaig conquistar altra vegada, diguéssim, l'habilitat de parlar el català, i amb els anys vaig descobrir aquest casal aquí a São Paulo i m'hi vaig posar a aprendre el català. I el professor em va dir, quan vaig arribar, però què fas aquí tu? Si tu el parles, quin problema tens amb el català? I jo li vaig explicar, mira, el problema que tinc és que no el sé escriure. No? I escolta'm, jo parlo amb la meva família en català, però les cartes totes escrites en castellà. Jo vull escriure, jo vull tenir l'habilitat d'escriure en català i poder llegir en català. Perquè pensa que quan van arribar els primers llibres en català aquí, no? Va ser ja després dels anys, quasi als 90, diguéssim, no? Perquè a la dècada de 90, perquè abans vosaltres tampoc els teniu aquí, no? No, ahir, això mateix.
0: Abans de la democràcia tampoc, no.
1: Això, i aquí a nosaltres, menys encara, ens va tardar molt més, m'entens? Mm-hmm. I després, amb la internet, avui dia és fàcil, avui dia pots llegir un llibre sencer per internet.
0: I tant.
1: No cal que el tinguis físicament, però aleshores no era possible, no? Era tot molt difícil. I em vaig posar a aprendre, doncs, i després de quasi 2 anys, no? Allà al curs i tot, un dia el professor es gira i diu, escolta'm, noia, tu aquí ara no, has de canviar el teu lloc. No seràs més un estudiant, seràs una professora. Perquè d'ara endavant, si alguna cosa encara no l'entens, hauràs de córrer al darrere perquè tindràs la responsabilitat d'ensenyar-ho. No? I mira, això em va agafar de sobte. No m'ho pensava i vaig dir, ostres, està bé, ho faré.
0: I tant.
1: No? I vaig començar a donar classes i mira, assumpte fins
0: doncs
1: avui.
0: Has fet una trajectòria magnífica, eh?
1: Sí.
0: I feu una feina molt maca. Doncs algun dia a veure si em connecto amb vosaltres, que em faria il·lusió.
1: Fantàstic.
0: Mira, ara el Roger diu que se'ns acaba el temps del programa, ja, és que passa volant. Sí, sí.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Si ja no et poses l'abric, dóna'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: esteses en un bar vindre.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Adobi Fernández Cortés. L'Adobi va néixer a Catalunya i sempre ha viscut a l'Hospitalet del Llobregat. El motiu d'entrevistar-la és perquè ella és d'ètnia gitana, amb una cultura pròpia que contribueix a enriquir la diversitat de la nostra societat. Hola, Adobi, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Tu parles català, però dius que el Gornal, el barri de l'Hospitalet on vius, no és gaire habitual que se'n parli. Que una cosa són els gitanos catalans d'Hostafrancs i una altra els d'Hospitalet.
2: És que els gitanos que n'hi ha a l'Hospitalet són gitanos del nord, o del nord o del sud. Però els gitanos que parlen català són gitanos d'aquí de sempre.
1: I tu vas aprendre català a l'escola?
2: Bueno, escoltant.
1: La canalla d'ara no el parla després al carrer, perquè ara tothom, els nanos escolaritzats a Catalunya aprenen en català, teòricament.
2: Sí, però després la forma de comunicar-se a casa és el castellà.
1: Yeah.
2: O sigui, parlen el català a l'escola, però quan surten de l'escola és el castellà el que fan.
1: I entre ells tampoc.
2: No. Entre ells tampoc. De fet, jo penso que, si te fixes, segurament als patis tampoc li parlen el català.
1: Ja. Yeah. I vosaltres parleu caló o romaní entre vosaltres?
2: No.
1: No. És el mateix el caló i el romaní?
2: No. El caló és és un dialecte del romano.
1: Uh-huh.
2: Això el caló és només, ho parlen els gitanos d'Espanya. Però el romano és l'idioma oficial o sigui, tots els gitanos es poden comunicar a través del romano.
1: Uh-huh.
2: El caló, aunque tingui rells de moltes paraules que es deriven del romano, s'ha anat distorsionant i al final s'ha acabat fent, doncs,
1: com un dialecte propi.
2: Un dialecte a part.
1: Propi
2: d'aquí. És d'Espanya, sí.
1: Però ara ja no el parleu entre vosaltres.
2: Amb una gramàtica tal qual, no.
1: Mm-hmm.
2: Moltes paraules, moltes frases, mig i mig,
1: sí.
2: Però amb gramàtica com un idioma, no.
1: I quins són els trets característics de la cultura gitana? Bueno, n'hi deu haver molts, però els més significatius, o els que encara...
2: Els que encara estan...
1: Perviuen.
2: I penso que el dia que això canvi, la comunitat gitana començarà a desaparèixer. I és el respecte a la gent gran.
1: Uh-huh.
2: El concepte de família que es té,
1: uh-huh.
2: El concepte de família és un concepte molt més ampli del que normalment es considera amb altres cultures. El respecte a la dona envers el que es creu,
1: uh-huh.
2: A la puresa de la dona fins que no arriba al matrimoni. I de fet, si preguntes a la gent més jove, o sigui, a nenes d'ara,
1: sí.
2: Joves, o sigui, la seva mira, el seu futur, és pensar trobar un home que estigui, que la respecti, que sigui treballador, que la tingui bé i poder fer una boda gitana, tal qual. O sigui, és el que esperen totes les nenes d'ara, o sigui, que cada cop més es pensa que la gent, que les generacions d'ara són més futures, més reivindicatives, que tot està canviat, i no. Al contrari, estem anant enrere.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: No.
1: Quan tu parles de família, et refereixes a família extensa, no? No només al nucli familiar de casa, sinó que és com un clan, no? Que contempla la família molt més enllà.
2: No, jo no diria clan, perquè no m'agrada la paraula clan, no m'agrada.
1: Bueno, és un...
2: Linatge.
1: Ja. Yeah.
2: Nosaltres ens moguem per linatges.
1: Sí.
2: I aquest linatge, cada família té el seu nom.
1: Sí.
2: I per nosaltres, la família nuclear no és la mare, el pare i els fills. Per nosaltres la família nuclear és el pare, la mare, els fills, els oncles, els avis. És molt més àmplia, perquè el concepte de família nuclear és més ampli.
1: I com és una boda gitana, que dius que totes les noies jovenetes hi sospiren?
2: Doncs és perquè, bueno, perquè tenen molt, molt enraigat el fet de poder fer respecte, donar respecte a la seva família, de poder demostrar que ha sigut una gitana que s'ha fet valorar i que s'ha fet de respectar, i el fet de, bueno, com tothom, com fer la comunió, el posar-te el vestit, perquè ara abans n'eren un vestit i ja està, ara es posen el vestit de sortida, el vestit de segon, primer, tercer, o sigui, n'hi ha molts vestits, cada cop més vestits, no sé on anirem a arribar.
1: Sí, sí, sí.
2: Però bueno, tot el que fa el festeig de la boda, el fet de que, bueno, de que després de, bueno, això de les peladilles, de partir-te la camisa, com diu la cançó del Camarón, no?
1: Sí.
2: Tot això, doncs, és una alegria, és un festeig que va més enllà del que es poda veure de darrere.
1: I tots els gitanos professeu la mateixa religió o no?
2: No. Som molt creients, tots, sempre. El gitano és creient de naixement. De sang, penso jo.
1: Però que n'hi ha tant de musulmans com de cristians?
2: No,
1: com
2: no. Cristians.
1: Tots sou cristians.
2: De les diferents rels del cristianisme,
1: sí.
2: Doncs aquí anem parant. Però sempre cristians.
1: Sí, perquè jo aquí a Hostafrancs he observat que la majoria són evangelistes.
2: La majoria, perquè fan... O sigui, l'església evangelista el que ha fet és juntar el que es fa la religió i la cultura. Llavors, te trobes més a prop de la religió, perquè és més a prop de la teva cultura. L'església tan ferma, tan rígida, tan sèria, això no va a nosaltres, no va. Això de quedar-te quieta esperant que, bueno, que el cura te digui aixeca't, seu, calla, els nens molesten, que surtin, tot això no. O sigui, es creu en Déu, però es creu en el festeig d'aquesta creença. I és diferent.
1: Però, bueno, també heu anat evolucionant, no? Perquè tu mateixa, doncs, estàs casada amb un paio, et vas divorciar, et tornes a estar juntada amb un altre, diguéssim. Tu creus que cada vegada hi ha més barreja entre paios i gitanos? I el fet de que s'accepti el divorci, per exemple, jo tinc la sensació que temps enrere era una cosa que no era acceptada, no?, per la vostra comunitat.
2: Sí, però jo no diria que estem evolucionant.
1: Ja.
2: Yeah. No diria la paraula evolucionar. Jo diria que estem vivim en llocs on estem... doncs vivim amb més gent. Abans érem nuclis molt tancats, perquè, bueno, la rigidez de la política feien que nosaltres estiguéssim més tancats. I la relació era amb nosaltres, però això va canviar, això sí que va canviar, i va fer que nosaltres també ens vam obrir a la cultura, a altres cultures, a altres persones. Clar, el fet de que tu coneixes a altres persones, a altres cultures, doncs també fa que, bueno, que no estés vivint i veient només el que hi ha al teu costat. I llavors això fa que sí, que coneixes a altres persones i, clar, l'amor és com és.
1: Clar, sí, sí, sí, sí. Irrefrenable. I, per exemple, amb el teu company i tu, o amb el teu marit i tu, amb què tu has hagut de renunciar segons què per adaptar-te a la seva cultura, o ell a tu? O ha sigut així tant l'un com l'altre, o no, cadascú segueix amb les seves, amb els seus costums?
2: Jo, a veure, n'hi ha una cosa que sempre dic amb, respecte a aquesta pregunta que sempre m'ho fan.
1: Sí.
2: I és una cosa, quan jo me vaig casar als 17 anys, el meu marit era espanyol, però la seva mare ha viscut sempre entre gitanos. I bueno, ja coneixia les costums de nosaltres. El que passa és que el seu pare no. Ens van casar perquè, bueno, perquè nosaltres ens estimàvem i volíem casar-nos, però va tindre més problemes ell davant la seva família que no jo amb la meva. O sigui, sempre és, i tu família no tuvo problemes de que te casaras con un paio? Pues no, fue mi marido quien tuvo problemas de que se casara con una gitana.
1: Ja, ja, ja. Mira, ara posarem el Jalem Jalem, que és l'himne del poble gitano.
2: Sí, és molt bonic, molt sentimental.
1: Sí, és molt emotiu.

0: La inclusió de la gent jove i no tan jove al mercat laboral, la inserció també a les escoles, tant per acostar els pares a l'escola com l'escola fora de lo que és conèixer la cultura gitana. A més fan reforç escolar també, fan projectes d'inserció laboral també. Jo estic amb un tema de promoció de la salut amb dones. Ara, de fet, hem tret conjuntament tota l'associació, totes les entitats gitanes d'aquí de Catalunya, conjuntament amb l'Institut de Salut. Hem fet un material per la de la vacunació del Covid, que, bueno, que ja està fet, ja en serà el divendres.
1: Que bé.
0: Amb les rents, o sigui, es fan moltes coses.
1: I per què creus que el poble gitano ha sigut tan invisible? Fins i tot a l'Holocaust es parla molt del genocidi del poble jueu i no tant del gitano, o molt poc.
0: Pues perquè no ha interessat, jo penso que no ha interessat. La cultura gitana no és un problema econòmic per la política. Jo penso que quan ets un problema econòmic, la política, els polítics, se fan càrrec de tot. Però quan no fas cap problema econòmic ni que no suposes un perill, sí, però no per la part que es pensa. Quan no és un problema econòmic, la cultura gitana, que no ho és, doncs políticament no interessa i per tant es fa al costat.
1: I no us heu plantejat vosaltres poder accedir a llocs de poder o prendre part en la política?
0: N'hi ha molts. Sí. De fet, n'hi ha un partit polític gitano, el que pensa que, bueno, que costa molt, perquè si hi ha un partit amb persones que tenen
1: barrejat,
0: ja costa. Doncs un partit d'una minoria ètnica que no fa soroll, que no fa soroll
1: d'incomodar
0: massa, doncs el que fan és que, bueno, n'hi ha molts gitanos que sí que estan en partits, ficats en diferents partits, i que estan allà però en puestos molt, molt a baix, que no arriben.
1: Ja. Tu creus que encara hi ha molta desconfiança entre paios i gitanos?
0: Sí que la hi ha.
1: Sí. I per què et sembla que passa?
0: Desconeixement. Bàsicament desconeixement. Mai la gent no es para a pensar a la persona que és diferent. Passa, i si no tens cap problema, doncs passa si ni te n'adones. Que t'has creuat amb una persona diferent. Si n'hi ha un... I a més el fet de que sempre la mania que té la gent de generalitzar, quan es fa un problema d'una persona, d'un gitano només, la mania que té la gent de generalitzar, de ficar sempre els gitanos, a posar la paraula plural, a posar la S al final, doncs això sempre és un problema. És un problema perquè, de fet, no es fa quan ho fa una altra persona.
1: Ja. Sí, però teniu molta fama, per exemple, doncs, d'això de ser com estafadors, no?
0: Sí. Però no portem molts diners.
1: Vull dir que inclús es diu, bueno, aquest és un gitano d'una persona paia que ho fa, que estafa o que intenta, jo què sé, emportar-se...
0: Me n'alegres molt d'això, sí, perquè tots els polítics són gitanos.
1: Ja, sí.
0: Aquesta pregunta que has fet abans...
1: Sí, ja ho sé. Vull dir que jo estic per condemnar, diguéssim, tota la qüestió aquesta que es fa de generalitzar, no? Amb què això, perquè una persona que no forma part de la cultura imperant, diguéssim, o doncs fa una cosa mal feta,

0: sembla que tot el col·lectiu hagi de ser igual, no? Perquè ara també es fa amb la immigració, vull dir que ha sortit fins i tot entitats que es diuen antirumors per combatre els rumors que corren en relació a la immigració, perquè hi ha qui li interessa
1: mantenir-ho.
0: Sí, mantenir-ho i que se sentin discriminats en lloc de fer-ho amb les persones que tenen poder realment i que roben a mans plenes, a lo millor, no? Doncs es fa amb els més vulnerables, no?
1: No, i a més que es té la mania de... a veure com ho dic, de confondre la marginalitat amb la pobresa.
0: Sí.
1: O sigui, tot el que és pobre és gitano, tot el que és gitano és un estafador, és un lladre, és, bueno, tot el que es pot ocorrir. Però perquè se té aquest costum d'ajuntar el que és i de confondre pobresa amb marginalitat.
0: Sí. El dia 8 d'abril és el Dia Internacional del Poble Gitano. Com ho celebreu i què reivindiqueu?
1: Ho celebrem doncs llançant pètals al riu i veles. Els pètals són per tota la gent morta a l'Holocausto, per tota la gent que ha mort per la cultura, per barallant-se amb la cultura, sent discriminada, assassinada cruelment i sense sentit. I les espelmes són per donar llum a aquestes persones.
0: Uh-huh.
1: I es llancen al riu,
0: que
1: va per tots els puestos, o sigui, acaba al mar i va per tot arreu. I el que es reivindica, doncs, precisament que la cultura gitana sigui una cultura que es conegui, que la gent es pari a pensar, a querer conocer la cultura gitana. Que es pari a pensar que n'hi ha una cultura que porta molts segles aquí, que de fet n'hi ha gitanos que són més espanyols que molts espanyols que es creuen molt catalans. O sigui, portem molts anys aquí i sempre amb les mateixes problemàtiques i les mateixes etiquetes, i això és el que es intenta reivindicar, intenta canviar, però per molt que ho fem, sempre som molt bons a la hora de quan la gent fa eleccions i vol que els gitanos, que són molts,
0: els voteu.
1: Votem, perquè són molts vots, però després...
0: Una cosa molt estesa de la població gitana també és que els alumnes a les escoles, diguessin, que són absentistes.
1: Sí.
0: I això és veritat?
1: N'hi ha molt nens que són absentistes, moltíssims.
0: Perquè no es valora prou l'educació?
1: Perquè l'educació tal qual... el sentit que se té de l'educació tal qual, sempre tenint en compte que no es pot generalitzar, eh?
0: Sí,
1: sempre.
0: Sí,
1: això per davant.
0: Sí.
1: A les famílies que són menys, que tenen menys facilitats i tenen més problemes, tenen menys recursos.
0: Sí.
1: O sigui, amb les nenes i els nens sàpiguen llegir, escriure, fer contes, ja saben més que els pares.
0: Yeah.
1: Per la tant, ja és...
0: Ja consideren ja saben, que
1: ja
0: saben.
1: Ja es considera que saben molt. A més, jo penso que l'ESO ha fet un gran mal a la continuïtat de l'escola dels nens gitanos.
0: A l'haver de canviar de centre, no?
1: Sí. Sí, perquè tu fiques el nen petit a l'escola P3 i surt amb la EGB.
0: Mm-hmm.
1: I el tens sempre al mateix... Bueno, sempre al mateix lloc, la mateixa escola,
0: sí.
1: coneixes el professorat, coneixes com funciona, coneixes a la gent que hi va, a les famílies.
0: Sí.
1: però ara què passa? Que el sisè es talla i comença amb un altre cicle, un altre professorat, un altre centre, que la majoria de les vegades ni està a prop de casa.
0: Clar, clar, clar.
1: Està lluny. Mm-hmm. Per això...
0: Ai, em diuen que se'ns acaba,
1: sí, sí, sí.
0: Se'ns acaba el temps.
1: Sí.
0: Ja veus que passa molt de pressa això.
1: Sí.
0: No sé, et vols acomiadar amb calor?
1: S'estipem-te-li.
0: Molt bé. Què ens has dit així com adéu?
1: Salut i llibertat.
0: Molt bé, jo ho comparteixo, Salut i llibertat, doncs. Fins una altra, moltíssimes gràcies, que ha sigut molt interessant el teu testimoni.
1: A vosaltres.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

música continua a través del Club del Country i amb aquest programa que us portem en el dia d'avui, l'edició ja número 2007 del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Avui comencem amb aquesta preciosa cançó d'en Kenny Chesney que ens condueix a continuar recordant aquests números 1 d'ençà que el Club del Country va començar els seus enregistraments el 1987 i estem ara mateix al 2008. És el nostre programa especial número 34. Kenny Chesney amb Better as a Memory, aquesta cançó que acabeu d'escoltar i que és un dels temes que dues setmanes ocupava en la primera posició, una cançó escrita per Scooter Carus i Lady Godman, realitzada com a quart i darrer senzill del seu àlbum Just Who I Am, Poets and Pirates. Va ser substituïda aquesta cançó al número 1 només una setmana, estem al mes de juliol d'aquell 2008, per la cançó Back When I Knew It All, una cançó del duo Montgomery Gentry. Era el senzill d'avançament de l'àlbum del mateix nom, una cançó escrita per Trent Wilmon, Gary Hanna i Phil O'Donnell. Rafael Corbí, amor.

Així escoltàvem a Montgomery Gentry amb Back When I Knew It All, i així escoltarem una cançó de Michael Bublé, però, atenció, no cantada per ell, sinó és la cançó Home, que després va versionar i va portar també el número 1 amb Blake Shelton. També ho havia fet la formació anomenada Westlife en el seu moment. Blake Shelton la va enregistrar aquesta cançó a través del seu àlbum Poor BS i també després amb una edició de col·leccionista i amb un EP que només va estar disponible a Walmart. Miranda Lambert l'acompanya amb aquesta cançó, amb les veus d'acompanyament. La peça original d'en Michael Bublé, escrita per ell mateix, amb Alan Chang i Amy Foster Gillis.

Excel·lent la versió de Blake Shelton d'aquest Home, dues setmanes al número 1. Encetàvem el mes d'agost del 2008 amb una cançó que en versió senzilla durava 3 minuts i poc i en versió àlbum més de 5 minuts. És el tema de Alan Jackson, segon senzill del seu àlbum anomenat exactament igual, aquest Good Time, escrita per ell mateix. Va ser el seu 48è èxit a les llistes americanes i el seu 24è número 1.

escoltat aquesta All I Want To Do, que és una cançó coescrita per Bobby Pinson, Jennifer Nettles i Christian Bosch, interpretada per Sugarland, primer senzill del seu àlbum Love on the Inside. Els dos membres de la banda van escriure aquesta cançó, que també ho va fer-ho a través del seu senzill Want To del 2006. Em va ser un dels bons temes de Sugarland, d'aquesta cançó, que també va ser un èxit a les llistes de música pop. Taylor Swift, Sure Has Said No. Hauria d'haver dit que no. Aquesta és la cançó del seu àlbum de debut, el Taylor Swift, i va ser realitzada com a cinquè i final senzill d'aquest

Així arribava el número 1, la Taylor Swift, amb aquesta cançó, dues setmanes amb aquesta posició. El mes de setembre va tenir cada setmana un número diferent. Ara ho explicarem també. You Look Good in My Shirt va ser la primera, una cançó escrita per Mark Knopfler, Tom Shapiro i Tony Martin, que van registrar Keith Urban originalment per al seu àlbum del 2002, Golden Road. Aquella versió va arribar al número 60 de les llistes del 2004. Però després va tornar-la a gravar per un àlbum que va publicar el 2007, grans èxits, 18 Kids. I aquesta cançó sí que va arribar al número 1. Va ser el seu vuitè número 2 de la música country.

La següent cançó arriba a la primera posició després d'aquest tema d'en Keith Urban va ser el tema escrit per Tim Johnson, Joe West i Dave Pahanish, que va incloure en Jimmy Wayne el seu àlbum del mateix nom. Do You Believe Me Now va ser el primer senzill d'aquesta cançó. Va ser el tercer senzill de la seva carrera d'arribar entre les 10 millors i el seu únic número 1 a les llistes de música country. En Jimmy Wayne, aquest artista de música country de Kings Mountain, de Carolina del Nord.

0: En Do You Believe Me Now, i el següent protagonista és Brad Paisley. Aquell mes de setembre també aconseguia col·locar una cançó al número 1 d'aquell 2008, una cançó escrita per Don Sampson i Wynne Barbrell i que va interpretar ell a través del seu àlbum Time Well Wasted del 2005. Tres anys més tard va tornar a enregistrar la cançó com a cinquè senzill final del seu disc Fifth Gear. Va esdevenir el seu 21è èxit a les llistes i el seu 12è número 1, el 8è consecutiu que arribava amb aquesta posició. Amb el seu display hi havia una versió amb participació de Andy Griffith.
1: Sitting on a bench at West Town Mall, he sat down in his overalls and asked me

número 1 la setmana del 20 de setembre de 2008 amb aquest Waiting on a Woman. La setmana del 27 va retornar al número 1 per segona setmana consecutiva, no consecutiva, el tema de Jimmy Wayne, Do You Believe Me Now. Dues setmanes per encetar el mes d'octubre al número 1, un senzill de Darius Rucker, el vocalista solista de la banda Hootie and the Blowfish. La cançó escrita per el mateix Darius i Clay Mills va ser realitzada com a primer senzill del seu àlbum Learn to Live. Va ser el primer artista de color a arribar al número 1 des de que ho faria Charlie Pride amb el Night Games el 1983. Don't think I don't think about it.

impossible recordar totes les cançons que hem anat coneixent al llarg de tots aquests anys, però una d'elles encara ens arriba a capturar una vegada amb la seva màgia, i és Toby Keith, que ho fa amb aquest She Never Cried In Front Of Me. Dues setmanes al número 1, ja anem gairebé tancant l'any per al senzill de Carrie Underwood des del seu segon àlbum d'estudi Carnival Ride. Gordy Sampson, Steve McEwan i Hillary Lindsay van participar a la composició d'aquesta cançó anomenada Just a Dream. Tal sons, un sol.

meravellosa la Carrie Underwood amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. I també seguia fent la seva màgia durant dues setmanes més al número 1, la Taylor Swift, una composició pròpia, magnífica ella, aquest Love Story, que va ser el senzill d'avançament del seu segon àlbum d'estudi, el disc es deia Fearless. Taylor Swift. We

Love Story, Taylor Swift. Ens quedarà una cançó del 2008 penjada perquè gairebé arribarem a final d'any. Les dues, la penúltima, la van penúltima setmana, va arribar al número 1, una cançó de Zac Brown, escrita per ell mateix al costat de Wyatt Durrett. Zac Brown Band va portar aquest Chicken Fried al número 1 a finals de 2008. Una cançó que havia estat originalment gravada el 2003, 5 anys abans, per al seu disc del 2005, Homegrown, The Lost Trailers. Un altre grup de música country també va fer la seva versió en senzill el 2006. I finalment, Zac Brown va reeditar aquesta cançó, la va tornar a gravar per l'àlbum The Foundation. Amb aquest tema acabem el programa d'avui. Serà fins la setmana que ve el Club del Country. Adéu-siau.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: entre les mans.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugas FM.
2: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
3: Bon dia.
2: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
3: Això mateix.
2: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
3: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
2: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
3: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
2: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
3: 100%, sí, sí.
2: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt de la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
3: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
2: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
3: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
2: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
3: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
2: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
3: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
2: més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació, també toqueu aquesta vessant?
3: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència, per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? de millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió. No? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments, tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
2: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt hora, depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
3: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no? Tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim. No? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No? Doncs hi ha aplicacions digitals, no? Diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
2: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
3: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
2: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
3: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana. No? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no?, que representa el canvi de model, no?, de passar d'un model centralitzat d'energia, no?, en el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny del nostre, de la nostra casa, no?, del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat, on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlant d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot en base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
2: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
3: Gràcies, Isabel.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Avui tenim amb nosaltres a l'associació ARE de Canvi de LED. És l'associació d'alcohòlics rehabilitats d'Esplugues de Llobregat. Per parlar-ne, per parlar d'aquesta associació, tenim el seu president, que és l'Antonio Sánchez. Benvingut.
6: Gràcies.
2: I a la secretària, que és la Charo Romero. Benvinguda.
7: Gràcies.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: presentats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Bona nit i benvinguts de nou a Sònica. Avui amb el guitarrista Jordi Bonell. I per encetar aquest programa que li dediquem, aquest músic tan apreciat per tots els que han treballat amb ell i amb motiu, l'escoltarem amb una de les seves facetes característiques, que és aquesta capacitat de fer versions úniques de cançons conegudes o estàndards i a la guitarra sola. Ara l'escoltarem fent Moon River.

0: Bona nit, Jordi Bonell.
1: Bona nit.
0: Aquesta cançó té uns quants anyets, la gravació.
1: Sí, sí, sí.
0: Que va ser gravada per un event especial, també, un event important. Era el de Palabra de Guitarra.
1: Va ser la primera trobada així de guitarristes espanyols, organitzada pel Joan Bibiloni, no sé si seria l'any 90 pocs, 93, i que vam fer un disc que tots versionàvem temes així coneguts, i després vam fer com una petita gira.
0: Que hi havia el Raimundo Amador,
1: bueno, van haver dos discos i dos gires diferents. En aquesta primera hi havia el Marc Grau, recordo el Manuel Díaz d'Eivissa, el Raimundo Amador, bueno, ara mateix no ho sé, però anem una bona pila de...
0: Però aquí toques la guitarra de manera com orquestral, no? O sigui, amb un so molt, molt ple, molt ample, amb els dits, no? És...
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, estava investigant una mica també, perquè per mi va ser una cosa nova fer aquest tipus de versions, no?
0: Eres més un guitarrista de grup.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. De grup i de groove.
0: I de groove, sí. Necessitaves la bateria i el baix.
1: Sí, però vaig a obrir una mica camí amb aquesta línia així de guitarra sola, no? De core melody, que li diuen.
0: Core melody, sí. Que és molt important també el so que es aconsegueix.
1: Sí, i bueno, vaig tenir la sort de gravar-ho amb la Telecaster, una Fender Telecaster que tinc dels anys 60, i vam posar molta cura en amplificar-la amb micros i va quedar molt bé el so.
0: Sí, és una versió molt bonica del Moonriver. Doncs, a partir d'aquí, el 2006, si no estic errat, vas treure el disc Àngel, en solitari.
1: A quin any has dit?
0: Jo he dit 2006, però
1: no,
0: puc estar equivocat.
1: No. Sí, sí, sí. Més bé seria això, el 93, 94.
0: Ah, val. Mm. Que va ser produït pel Bibiloni, també.
1: Exactament, sí, sí, sí, sí.
0: I perquè jo sé, va ser fet d'una manera una mica...
1: Sí, recordo que em va trucar... Hola, Jordi, què fas? Bé, bé. T'agradaria fer un disc de guitarra sola, només tu tocant temes? Dic, home, sí, no estaria mal. Vale, quedem dijous aquí a Palma de Mallorca. Llavors, clar, recopilar el repertori i composar es va fer tot en 4 o 5 dies. I gravar-ho en un. I està tot fet a pressió, no?
0: Ah, sí, a correcuita, que hi ha recordings, hi ha alguns temes que hi ha diverses pistes.
1: Sí, no gaires, hi ha un o dos temes que hi ha diverses pistes, sí.
0: Sí.
1: I recordo també que tenia febre quan ho vaig gravar, sí.
0: No, no es nota.
1: Per colmo de tot, vaig anar a gravar amb febre, però bueno.
0: Sí, doncs d'aquest disc escoltarem Suenen Campanes.

0: un tema preciós, on es veu molt bé aquesta característica lírica que té el Jordi Bonell amb la guitarra, tocant les melodies, i ens comentava que té una altra versió d'aquest tema gravat a Amèrica.
1: Sí, de l'època que vaig estudiar a The New School, vaig tenia un combo que el profe era el Bernard Pardi, baterista famós.
0: El mític baterista, sí, de funk i de soul, sí.
1: I vam triar aquest tema per gravar-lo, vam anar a un estudi a gravar-lo, li vaig escriure arranjaments per metalls, i ell mateix va gravar la bateria. No tinc la cinta aquesta.
0: Caldria recuperar-la. Bueno, és incomptable la quantitat de grups que han comptat amb la guitarra del Jordi Bonell, perquè hi he fet un llistat i bueno, no acaba, se m'anava de la pàgina. Però un dels músics en què has col·laborat bastant és el Víctor de Diego, el saxofonista. Sí. Mm-hmm. I en un dels discos del Víctor de Diego hi ha un tema teu que es diu Cambios.

0: Una que era el Jordi Bonell amb el seu, amb la seva faceta més jazzera.
1: Sí.
0: Amb quartet, amb saxo, baix, bateria, contrabaix, bateria i guitarra solista.
1: Sí. És un, bueno, és un tema que vam gravar, no sé si el disc és el Amaya, potser de Víctor de Diego.
0: Sí.
1: Pues un tema que vaig composar per Azúcar Imaginario i està també inclòs en el disc d'Azúcar Imaginario. Recordo el Rai Ferrer en el contrabaix i el baterista, ara mateix, el David Gómez, crec que va ser, sí.
0: Ara no et prodigues tant en aquests settings de grup de jazz relativament tradicional, no?
1: No tant, sí, és veritat.
0: Perquè, bueno, hi ha hagut molt... Han passat moltes coses mentrestant, no?
1: Clar, i també és... Sí, hi ha tanta... És el que tu dius, hi ha tanta diversitat musical, no? Que és difícil...
0: I bueno, perquè tu vas començar com a guitarrista de blues rock.
1: Exacte, sí.
0: Que de tant en tant et surt el rampell, no?
1: Sí, allò ja queda per tota la vida.
0: Sí, és una marca.
1: A foc, sí. El que és el blues i el rock queden ja sempre.
0: Sí. I aleshores, bueno, és que amb els anys estic una mica despistat perquè he buscat unes fonts que potser no són molt fiables, però va ser un disc molt ambiciós, que el disc Agua Madre, amb un munt de col·laboracions, la Carme Canela, Miguel Poveda, Ceci Duquende, Chicuelo, Luis Salinas...
1: Bueno, molta gent, sí.
0: Aquest va ser un projecte ambiciós que va trigar temps a elaborar.
1: Sí. Va ser, bueno, amb l'ajuda del Bruno Figueres, que va ser el productor. Ens ho vam prendre en calma, llavors anàvem a gravar quan teníem un rato a l'estudi, al KS Studios, i es va prolongar la gravació durant mesos, però bueno, tampoc... no és que estiguéssim sempre allà, fiquets a l'estudi, no? De tant en quant fèiem coses, no?
0: No, però sí que és un disc que no és ni de guitarra sola ni de quartet, és un disc...
1: Està molt més produït, sí. Més de disseny, no, diguéssim?
0: Sí. Sí, pensant per mostrar diferents maneres de,
1: exacte, sí.
0: De fer música.
1: Sí, no és allò d'entrar a l'estudi amb un quartet i dir, vinga, un, dos, tres, i toquem, sinó que era més elaborat, anar veient a veure aquí què farem i què no farem. No?
0: Bueno, doncs d'aquest disc hi ha un tema que a mi m'agrada molt, que es diu JSB, dedicat, imagino, a Bach,
1: sí.
0: I el sentim.

0: Bé, hem sentit a l'Olaf Sabater, una introducció de piano, ara fent un sol, i Luis Salinas.
1: Sí, senyor. Sí.
0: Luis Salinas és amic de la casa.
1: Sí. De casa...
0: De casa teva.
1: Sí. Ens vam conèixer fa molts anys, però jo havia sentit molt parlar d'ell quan anava a Argentina, i finalment ens vam conèixer just... Ah, clar, en el disc del Bibiloni estava ell també.
0: Ah, el disco de paraules de guitarra.
1: Sí. I ens vam fer molt amics de seguida, de primeres.
0: És un músic natural, escoltant,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Autodidacta 100%?
1: Al màxim, i és un fenomen. D'aquests, va aprendre ell de nen, tocant en els assadores, no? Allà als restaurants, cantant i tocant música popular, que és el seu, realment, el que millor toca és...
0: La música argentina.
1: Música argentina, sí.
0: Sí. Home, aquest és un tema molt elaborat dedicat a Bach, no? Que al principi hi ha tota una melodia molt...
1: Sí.
0: Que vol ser clàssica, o...
1: Sí.
0: I després passar a Latin.
1: Sí, exacte, sí, com un ballao d'aquests brasilenys, sí. Sí, bueno, això va ser l'època que vaig descobrir l'ordinador i tot allò. Llavors, per fer melodies va molt bé, no? Segons com... Et pots imaginar com sonarien...
0: Melodies llargues.
1: Llargues, exactament, sí. I, bueno, posats a experimentar, doncs em va donar per aquí. Sí.
0: I en aquest mateix disc hi ha un tema que a mi m'agrada molt, que hi canta la Carme Canela, i es diu Rumba i Rhythm and Blues.
1: Sí.
0: Que, bueno, el de la rumba, si et ve del Gato Pérez, o perquè la rumba és una cosa molt catalana, i barrejat amb el Rhythm and Blues, o és només un títol?
1: Bueno, és, el ritme de la cançó és rumba. Bé, jo vaig tocar molts anys amb el Gato, i, bueno, com sabràs, i el ventilador, més o menys, l'he fet bastant, no? I llavors, l'estructura del tema és Rhythm Changes, estructura A-B-A amb 32 compassos, i els ponts és un blues, o sigui que té les tres coses, no? Per això li vaig posar rumba, rhythm, blues.
0: És fusió.
1: Sí.
0: Doncs escoltem aquest tema fantàstic, Rumba, Rhythm and Blues.

0: Això era Rumba, Rhythm and Blues, amb el gran Chano Domínguez al sol de piano.
1: Exactament, sí, sí, sí.
0: Un músic amb el que has col·laborat. No hem posat aquí, a part de cap altre, un tema que hi havia un grup de flamenco jazz que, dirigit per Chano, que tu hi vas participar.
1: Ah, sí, el New Flamenco Sound.
0: Sí, sí, que, sí. Que hi ha un disco, no l'hem posat, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Molt interessant, també, sí.
0: Tu t'has barrejat molt amb els flamencs i amb els jazzeros flamencs i...
1: Sí, des de fa uns anys cap aquí, amb el món del flamenc, he tingut molts contactes. No sé quin és el motiu. Certament ha vingut així i...
0: Bueno, ho tens a prop i suposo que t'agrada i...
1: A mi m'agrada molt, sí, però també em fa molta vergonya perquè no coneixo el gènere com ells, no? Ni molt menys. Però, com que funciona, lo d'ells i lo meu barrejat, no? Crec que funciona.
0: Home, ells admiren el jazz i el blues, l'admiren els flamencos. Sí. Sempre els ha interessat, també, perquè sí. És una manera d'enriquir.
1: Sí, sí, sí, sí. I en aquest sentit, com que hi ha molts músics de flamenc a Barcelona d'un nivell, vamos, altíssim, estan molt preparats, no? És un gust, sempre s'aprenen coses, no?
0: Sí. I tu, que has col·laborat amb tants músics i tal, hi ha gent que t'ha impressionat més que altre, que has pensat, aquest músic em posa en la onda, vull col·laborar, vull participar. Qui són els músics que més t'han impressionat?
1: Per tocar amb ells?
0: Sí. Sí, quan has tocat, sí. Que has sentit afinitat, que has sentit admiració...
1: Bueno, segurament, si te'ls digués, no els coneixeries. Sí. No els coneixeria ningú. Bueno, sí. Però, sí, una vegada vaig tenir l'honor i la sort de tocar, per casualitat, amb un pianista de Nova York, que ja és mort, que es deia... Larry Willis.
0: Ah, Larry Willis, de Blood, Sweat and Tears i...
1: Bueno, Fort Apache tenia amb el...
0: Ah, sí.
1: Eddie Gomez i companyia.
0: Sí, Larry Willis és un pianista molt conegut, sí.
1: I recordo que jo estava tocant molt malament, però sonava glòria perquè el que ell tocava darrere meu era tan guai.
0: T'ho arreglava.
1: M'ho arreglava i dic, hòstia, no, això sí que és sabidoria, saps? Maestria, no? Fer que algú xungo de repente soni a glòria, s'ha de ser molt bo per fer això.
0: I qui més?
1: Bueno, a part del Chet Baker...
0: Chet Baker, que és una anècdota famosa, que et van cridar d'ara per demà o d'ara per la nit per tocar amb el Chet Baker.
1: Sí. Jim Hall, també, tocar amb ell és com una cosa molt, molt, molt especial. Pels nivells que ell té de creació musical...
0: En el moment,
1: real, no?
0: En el moment, sí.
1: I això t'exigeix molt, estar molt pendent i... I, bueno, i tants altres, no? Jo què sé, el Jorge Pardo, el Carles Benavent, el Chano, tants músics aquí, no?
0: Sí. Doncs justament amb el Carles Benavent, que has col·laborat molt sovint, heu fet un quartet i participes en diversos dels seus discos, tenim, jo he triat Blustorius, baix i guitarra,
1: sí.
0: Carles Benavent i Jordi Bonell.

0: Sara Brustorius, un tema dedicat a Jaco Pastorius, que crec que és una de les grans influències del Carles Benavent.
1: Exactament, sí, sí, sí. Bueno, ell... ens coneixem des de que érem, jo tenia 15 anys, pràcticament, bueno, 17 anys o per ahí, no? I sempre ha sigut un dels músics que jo he admirat més. Així com abans et comentava que el Luis Salinas també... Bueno, són d'aquesta gent que tenen algo especial, no? Un altre de seguida, quan amb la seva manera de tocar l'instrument, no? És com si se'l mengessin, l'instrument. Sí. El masteguen, no?
0: El masteguen, sí.
1: Sí, sí. O a Jorge Pardo també té això, i... I clar, quan ens ho pegues amb algú així, és un gustàs, no? I vaig aprendre, i aprenc molt d'ell. Ell després va créixer molt amb tota la història del Chick Corea i, i Paco de Lucía. I, bueno, i s'ha convertit en el que és.
0: Sí, bueno, una figura del baix elèctric, sí, i del jazz llatí, del jazz espanyol.
1: Sí, sí, una veu dins de... Sí. Del món aquest, no? I té una forma de tocar que és inconfusible, no?
0: Sí, que en el flamenc ha influït molt, també.
1: Molt. Hi ha molts que
0: l'imiten. Igual.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, igual que va fer el Pastorius, no? En el seu moment. I és un gustasso, sempre. Sí, sí.
0: Un altre company de ruta, en qui va ser moltes coses, era Roger Blàvia.
1: Ah, exactament, sí.
0: Roger Blàvia, baterista, sí, que ens va deixar fa un parell d'anys. O...
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: I amb ell havies fet diversos discos, havies fet diverses col·laboracions.
1: Sí, sí, diguéssim que des de que va tornar ell de Suïssa, que vivia allà fins a finals dels 80, principis dels 90, vam estar col·laborant amb tots els projectes pràcticament que jo feia, ell estava, no? Érem com germanets, com qui diu, no?
0: Perquè un bateria sempre és una font d'energia important, no?, per un músic.
1: Exacte,
0: un baterista,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Sí, com el guitarrista pot ser més líric, més intel·lectual, més introvertit,
1: sí,
0: però el bateria sempre et dona...
1: Et pot pujar a dalt o et pot enfonsar, està en les seves mans, no? I quan trobes un que et puja cap a dalt, doncs clar... És...
0: I com era ell treballant?
1: Era, bueno, com, igual que el Luis Salinas també era molt intuïtiu, no? I no llegia música tampoc, llavors recordava molt les coses... Tocava molt de memòria i d'orella, i això està molt bé, perquè el cervell treballa més, no?
0: Sí.
1: I les coses les toques amb més seguretat. I a part també tenia un component molt de cantant i d'humorístic.
0: Ah, sí?
1: Que es notava molt en la seva forma de tocar, no? Tenia molt de xiste tocant.
0: Ja. Yeah.
1: I tímbricament, molta riquesa també, saps? Molt original, molt original.
0: Roger Blàvia, de qui escoltarem el tema L'Urbanauta. Mm.

0: Bueno, aquest era un tema molt boig amb el Roger Blàvia, urbanauta, que ens explicava el Jordi que va anar allà i et va dir, toca.
1: Sí, sí, sí, perquè com ja m'havia passat anteriorment amb l'Àngel Celada també, ell havia gravat la bateria ja de dalt a baix del tema, tot, a la seva manera, no? I jo havia de gravar el resta i no sabia per on començar.
0: Bueno,
1: no?
0: És una manera d'entendre la música, no?
1: Clar, clar,
0: per
1: clar.
0: Ells. Que sí, no sí, volen sí. Estructures, ni volen...
1: Sí, sí, sí, és una mica... Sí, sí.
0: És un surf free, no? Free rock.
1: Va ser un repte per mi, sí, certament.
0: Bueno, ara anirem cap a aigües més tranquil·les del darrer disc del Coral Pools. Un tema molt, molt bonic, jazzístic, que es diu Breakfast at Meles, amb Matthew Simon a la trompeta.
1: Ah, sí. I... A veure, hi havia Roger Gutiérrez a la bateria, Pedro Campos al contrabaix, que són gent que vaig tenir d'alumnes al Liceu.
0: Ah.
1: I...
0: Qui més? Aquest disc té 2 o 3 anys, o...?
1: Sí. I Iñaki Sandoval al piano. Sí, va sortir el 2017, si no recordo malament.

0: Això era Breakfast at Meles amb Matthew Simon i aquest pianista.
1: Sí, Iñaki Sandoval.
0: Sí, Iñaki Sandoval.
1: Pedro Campos i Roger Gutiérrez.
0: Bueno, un tema llarg, amb solos llargs,
1: sí,
0: una cosa...
1: Sí.
0: Latin jazz, una mica.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, com hauràs comprovat, el disc aquest és molt eclèctic, hi ha coses molt diferents. I aquest és una mica més així, en la línia... jazzística, però tirant-lo a Henry Mancini, més bé.
0: Sí. Sí. Bueno, perquè hi ha aquella Breakfast at Tiffany's o...
1: Clar. Sí, no, i bueno, la música del Mancini és una mica d'aquesta.
0: Sí. Bueno, ja vas fer el Moon River, no?
1: Sí. I bé, un gust tornar a col·laborar amb el Mateu des de temps de música urbana. Molt bé, molt bé.
0: I en aquest mateix disc, Coral Pulse, que recordem que és l'últim que ha tret el Jordi Bonell, que és el disc en solitari, sí, hi ha una versió molt especial, molt bonica, molt ben trobada, d'un clàssic de la música brasilera,
1: sí,
0: que és Wave, de Jobim, que sí, està reharmonitzat i reinterpretat.
1: Sí, sí. La història d'aquest arranjament, en realitat, és perquè tinc un col·lega meu que viu a Menorca, que és un aficionat a la guitarra de jazz i tal, I pel seu aniversari a ell li agrada molt aquesta cançó del Wave, i molts guitarristes d'allà de Silla, de Menorca,
0: la toquen,
1: li van fer un arranjament, i jo també em vaig apuntar, no? Li vaig fer. O sigui que està feta, diguéssim, per l'aniversari del Josep Maria Guibernau.
0: O sigui que al Jordi Bonell se li poden demanar regals musicals pels aniversaris.
1: Sí.
0: Bueno, el meu a veure quan és, perquè ja et demanaré un tema.
1: A vegades he tocat jo de regal a aniversaris,
0: sí,
1: de gent, eh?
0: Sí, ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, claro, claro, jo recordo. Doncs ara escoltarem Wave amb una versió deliciosa del Jordi Bonell.

0: una versió un xic esotèrica de Wave.
1: Esotèrica, bueno, sí.
0: Bueno, li has donat una volta a les harmonies i...
1: Sí.
0: Perquè és un tema que s'ha interpretat molt i volies donar-li un gir.
1: Exactament, sí. I un gir així una mica... com que vaig fer un disc tot de temàtica marina, diguéssim, el vaig incloure...
0: Wave. Vale, molt bé. I ara sentirem el Jordi Bonell, podríem dir el Jordi Bonell més comercial, més melòdic, més cantant, fent una cançó que jo no sé si és dels anys 50, Strangers in Paradise.
1: Strangers in Paradise, sí. Això ho cantava, t'ho diré, ostres, igual m'has d'ajudar. Un cantant així, Tony Bennett.
0: Tony Bennett,
1: que encara viu, per cert.
0: Sí, Tony Bennett.
1: I està inspirat en una música de Borodín, realment. La melodia del tema és de Borodín, d'una música molt famosa.
0: I per què la vas triar?
1: Va ser una... Quan jo era nen, petit, la posava per la ràdio.
0: És un record.
1: I em va venir a la memòria aquest tema i el vaig voler gravar, simplement això. No?
0: Doncs escoltarem una versió molt amable de Jordi Bonell, Strangers in Paradise.

0: Era la cara més nostàlgica i més romàntica del Jordi Bonell, mm-hmm. recordant un tema que havia escoltat quan era petit.
1: Sí, sí, quan jo era un bebè i ma mare estava fent neteja de la casa i posava la ràdio, sonava aquesta música, no?
0: Un homenatge a uns temps...
1: Sí, anys 60 seria això. Sí. Però bueno, sempre el que sents a la ràdio quan ets petit se't queda gravat.
0: Per sempre.
1: Per sempre, sí.
0: Sí. Doncs ens ha passat l'hora volant amb el Jordi. Esperem haver pogut fer un perfil i un retrat de les músiques que ell ha fet, amb qui ha col·laborat durant aquests anys, i que els nostres oients tinguin una idea aproximada de les coses que has fet. Mm. És difícil perquè en una hora no dona molt de temps.
1: No.
0: Si convé, un altre dia tornarem a convidar.
1: Molt bé.
0: Doncs bona nit, moltes gràcies per venir i ens despedirem amb la sintonia de sortida, que és una peça teva del Coral Pulse, on hi ha aquest cantant hindú o cantanta.
1: És una noia que es diu... carai, com estic...
0: És un nom hindú, no?
1: Ganavia Doraswami, sí, és una mica complicat. Ganavia Doraswami, que canta molt bé, és un prodigi, una nena molt joveneta que canta molt bé, molt bé, molt bé.
0: Doncs estem de ple en World Music.
1: Total, sí.
0: Sí.
1: Gràcies per convidar-me, Víctor.
0: Bueno, doncs a la propera.
1: Vinga.

0: Són les 12.
1: Hola, una salutació a tots. Els parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis d'Alcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Espluga City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
1: Sí, moltes.
2: Després menjarem pasta.
1: Sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Espluga City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
3: Sí, bé, perquè aquest és el segon, ja, quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar. Però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit, quan sortíem, ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges. Anàvem una colla, el meu cunyat, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors, i no gaire, perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que, d'on vens?
1: Sí, una hora perillosa ja.
3: Sí. I bueno, i anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I bueno, i recordo pues, això, bé, vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs vaig, amb motiu del 50 aniversari, vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò, i la vaig fer, i així vaig repassar tota la història. I bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, no? Sempre recolzada amb imatges.
1: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
3: Sí.
1: Perquè en aquella època, em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
3: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
2: Alfredo Sánchez Vella,
3: Alfredo,
2: el ministre
3: Sánchez,
2: sí.
3: Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no sé, esto qué es, esto que se ve por aquí, li van dir, pues esto es un poblado de l'oeste y tal, excelencia li deuria dir. y va dir, ah, pues esto
1: no
3: da muy, muy mala imagen esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
2: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar a sortir el Nodo al poblat d'Esplugues.
3: Sí.
2: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
4: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero, silencio, se rueda.

0: Parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el nodo i després fos un ministre també que digués això fora.
2: Sí.
3: Verdaderament, el del nodo, només escoltar les paraules que utilitzen et recorda i et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè verdaderament el vocabulari era especial, eh? El vocabulari era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula amb el nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família, i hi ha un que amb el làtigo li tira, li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia El Rancho de los Implacables, es deia originalment. I bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre i el de debò de la pel·lícula tal com va quedar amb colors, i faig el contrast aquest que expliquen que hi ha el que tira el llàtic, era un del circ.
3: Ah, bueno, per saber utilitzar bé.
2: Sí, perquè se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer Westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament al poblat del Western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, és que va venir el Robert Taylor, sí. És veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'Oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, és com també hi ha la creença que s'hi va venir el Clint Eastwood, que s'hi va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona, es gravava a Candasnos, em sembla, que a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per los Bonegros, allò.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... M'he trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren Esplugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, veure, i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: Bé, aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una
0: sí, pel·lícula. Sí, no, jo l'he vist, l'he sí, visionat la, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, vull dir...
2: La qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fetes, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull dir que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí. És el que explicava el productor Ercoli, que de perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, pues ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer les pel·lícules, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, Itàlia i Espanya.
0: Coproducido por italo-francesa, alemana, unes barreges.
2: Sí. Tenia, com bé deia el productor, tenia la part, la vessant de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia a dos o tres països, clar. Amb el qual s'asseguraven...
0: Tenies una millor distribució.
2: Una millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
1: Sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Ercoli,
2: la dona, no?
1: Era la dona del productor,
2: I et sembla que també es van conèixer a Esplugues City.
1: Sí.
2: Vull dir que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
1: Sí,
2: i les que no sabem, i les que no sabem, les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
2: se la va quedar el
1: Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
1: Estaven la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, I després en italià i en alemany.
0: No tenien res a veure una amb l'altra, això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí. Va jo a caure a sobre amb la càmera aquí poc més
2: té ulleres, les ulleres se li van clavar,
1: les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà allà, llavors eren de vidre i es va tallar l'altre
2: bueno,
0: és que va ser una professió nova que va sortir, que és el Progress City, la d'extres, que no n'hi havia.
1: Sí.
0: No hi havia, bueno, escola aquí.
2: Explicaven no. En un dels interviews explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí,
2: i que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: Que els deien, bueno, tira-te, i es tiraven.
1: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè ja té segur que també ja té, ja té, ja,
2: si sí, li passa alguna cosa, què passarà?
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats
2: aquí en entonces, va, no passa nada, tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema, és curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis, anuncis per la tele.
2: Ah, he vist el del Lois, molt interessant, el del Lois molt xulo, a més amb el ball, el vaig recordar, el vaig recordar quan era petit, sí, el vaig recordar, sí.
1: Bueno, comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia
1: el
2: tenia.
1: El ball és tipus West Side Story.
2: Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lois rodat d'Espluga City, que veuràs que, que està treballat i és força xulo. És força xulo.
1: I també vam fer el tocadiscos Koniger, llavors també el vam fer aquí, el lavador Steady, també les noies del Can-Can rentaven els Can-Cans amb lavadora Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, potser per això...
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, amb... No, més, sí, més tenia com... Sí. Tenia aquest punt de substància, no? De pols, de brutícia... De...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una baralla, estava...
1: Sí. Impecable.
2: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, en aquest aspecte.
1: Sí. Ja, ho tenien molt en compte. Després, d'això, execucions a la forca i tal, que,
0: no, i, que també, ja... I també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles
0: sí,
2: més...
0: Sí, no, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: Bueno contra el malo, el xèrif contra... Sí. Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una grande i libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era. Sí. I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda, sí, és el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
1: La torna.
2: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
0: Sí, sí. Però el bo és que si la bona t'agradava molt, et podies tornar a quedar a veure-la perquè ho queres així continuar, el veies dues vegades.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies al començament,
1: sí,
2: i quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final, que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
1: Sí.
2: I et quedaves a veure el començament.
1: Jo a aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
2: en una
1: dos tarda. Nodos i...
2: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo, perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te'l.
0: A vegades anaves al cap d'un mes al cine de veure d'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, sí, els anaven canviant cada aquests temps,
1: sí.
2: Rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugura empreses de...
2: Sí. Era tot això, la gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència-ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones, vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
1: Això és el més enyoro.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat
1: del cinema Urgell o de l'Aribau.
0: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón a la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el tiburón fotíem uns bots de pànic perquè ens sortia allò a la segona fila que ens mengés de veritat.
1: És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
0: no, hi ha gent per tot.
1: Sí.
0: És que potser com que no han conegut l'altre,
1: clar,
0: ja s'adapten a el que hem vist de petits. Una pel·lícula és diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula en una pantalla com vam veure nosaltres, tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Sí, tots són multisales i pantalles petites.
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tindrien a cobrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no,
1: clar,
2: és que no,
1: sí,
2: jo em nego. De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El Fenòmena, queda el Fenòmena, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Saps què passa? Que també lo del... Tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans, amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria, sí. Ja vam parlar del tema, sí, vull dir, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
1: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
2: Sí.
0: Bueno, però era, sí. Maco, era maco. Maco. Era maco.
2: Però al final tu vas assumir.
1: Era com una postal. Bueno,
2: però tu vas assumir. Tu vas al cinema a somiar.
0: Vistarama en tecnicolor, ja deia, ho veies tot
2: allà. Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, és així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia,
1: sí.
2: I als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni, i sí. Jo ho reivindico, m'agradaria que continués siguent un somni.
1: Sí, sí,
2: de totes
1: sí.
2: Maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
1: sí.
2: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
1: Sí, però bueno...
2: Som uns nostàlgics.
1: Sí,
0: per això estem parlant d'Espluga City.
2: Per això. Ja ens anem del tema, perquè comencem a parlar de cine, jo sóc el primer.
0: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
1: Sí, es veu que...
0: Si no...
2: No, hi havia traductors també, hi havia gent que també es traduïa.
0: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
1: Sí, però es veu que hi havia bona...
0: Home, bona sintonia. Si van fer 70 i pico pel·lícules amb por.
1: Sí,
0: la cosa devia...
1: I parlen de dues a tres a l'hora.
2: Bueno, que parlaven...
1: Roden aquí, l'altre roden allà.
2: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos,
1: sí.
2: El no sé què, de 12 a 4 els italians, no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït per horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateixos, amb el mateix decorat i 6 o 7 productores diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
1: Sí.
2: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
0: El tema extras està clar que els sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules.
2: Sí.
0: Això...
2: Bueno, el Ministeri marcava, en el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona.
1: Sí.
2: Hi havia unes llistes de mínims. El sindicato. Sí, cinematográfico espanyol marcava...
1: Després ja tinc trobat un tràiler, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I aquí, i amb aquesta va venir l'Anita Ekberg.
0: Hombre.
2: Guapíssima, guapíssima.
1: Sí.
2: Preciosa.
1: La pel·lícula amb el Tomàs.
2: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, sí. És preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor xiflado del
0: Jerry Lewis.
2: Jerry Lewis, també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
1: Sí, sí, la Dolce Vita era...
2: No, la Dolce Vita no era ella. No, el que passa que la Anita Webber era sueca, em sembla recordar, no?
1: Sí,
2: i clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
1: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Efflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
0: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
1: Sí, sí, bueno,
0: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
1: El Van Efflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, el, a veure, les, bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
0: No sé, que era autèntic.
1: Es veu que era autèntic. Que
2: li agradava...
1: Sí, bueno, explicat per un altre, bueno, director de fotografia.
2: Sí, però explicava que hi havia algun que era...
1: Paco Marín.
2: Sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
1: Veure...
0: El problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
2: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar, no, perquè ja se'n tenien que anar a dormir perquè estava allà, sí, sí, ja no podia ni parlar.
1: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen, doncs, que s'ha de tirar amb un riu, que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
2: Es va tirar i... Com un professional.
1: Sí, exacte.
2: Bueno,
1: sí.
2: Bueno, no, ja, almenys ja que bevia, doncs almenys que complís la feina.
1: Sí.
0: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola para Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, Una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Esplugues City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western, Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: És que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també en van, no en un rodatge, però que allà fan unes actuacions,
0: un espectacle, sí,
1: fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire. I clar, allò és un altre, allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre, aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte, i si no hi ha un desert i ja no. En canvi aquí havien d'ajuntar les cases, les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i sí, casa, es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir, perquè era una bòveda així que donava...
0: Donava joc.
1: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble mexicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, el desierto d'Arizona i el desierto d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el car aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica't, els edificis era solament la façana.
1: Sí.
0: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lite, que diu.
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint amb els estudis, sí, sí.
0: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
1: No.
0: I era...
2: Bueno, era trecho,
1: sí, sí,
2: trecho.
1: Sí, sí, no, les portes del vaivent del
0: salon, sí, això sí.
1: Era, entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, sí, clar.
0: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, sí, bueno, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
2: Bueno, hi havia... Sí.
1: Però tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corcelles,
0: sí,
1: de la Glòria Roig, sents veus...
2: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorda el trist doblatge de la Disney, quan van a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà que era horrorós. Com, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets a la veu del Bambi, de la Cenicienta, Blancanieves, en tot aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional. I des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ja també recordo Los largos días de la venganza, va ser una pel·lícula que sortia bueno, penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar una noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i bueno, he trobat la pel·lícula, l'escena aquesta, que que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un cinemascope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè i amb molta llum, molt... no podien fer la noche americana, no podien perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí.
1: Es veu res molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era paisatge natural, no sé, bé. Van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar... Aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles, em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar en digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres, però que bé, molt bé, va ser una pel·lícula que queda... La segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
0: I explica...
2: Deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap el que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35,
1: sí, sí.
2: Amb la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat super, perquè no es podia veure millor del que es veu.
1: Ja, sí. Ja que tot és herba, veies a la perfecció.
2: Veies, sí, la margarita que estava sobre l'herba.
0: Sí. I mira, jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè estaven a menjar els vidres del salon.
1: Els vidres trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien
1: sí.
0: Baralles. De qui estaven fets aquests
1: sí,
0: vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb i a més... són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau a sobre.
0: Sí, de l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups o les piruletes aquestes, i el sortir...
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o els colaven ells? O...
1: Bé, segurament algú es colava, però sí, com que si rodaven l'escena 3 o 4 vegades, es trencava 3 o 4 vegades la vidriera, pues no vegis, a base de... el repartien els trossets.
0: Caramelos de sucre.
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no?, sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? Però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, diu que es trencaven molt i que... em feien quantitats industrials.
2: Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per el que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer, no es podria fer les pel·lícules.
0: Mm. Home, i els seus primers estudis era primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, havia una...
2: No, diuen que portaven cavalls de Madrid, també, perquè no hi havia prou cavalls aquí.
1: No, potser no n'hi havia prou, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
2: Encara porta cavalls.
1: Carruatges i cavalls, els pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat, hi havia una de les casetes, aquestes... cases, era una que no era només la façana,
0: que era tot un establo ben fet,
1: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, millor que acabaven a les 5 del matí del rodatge.
0: Els cavalls no els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils,
1: i els tenien preparats per l'endemà. Sí, sí, els guarda... o sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes, sí.
2: I l'altre era tot
1: petits, de petits, coses, petits decorats, que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, perquè no sempre rodaven de nit, també per fer el d'això, els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia. Pues què fem? No podem rodar. No podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un paston, vull dir, que es perdia, no? I a part que potser venia un altre equip a darrere a rodar.
2: I no podien perdre ni el segon. Doncs
1: pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu... I mira, rodaven aquella escena que tenia,
2: que no tocaves al cap de 3 dies, però que, bueno, per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
1: Sí, sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots està allà, bueno, clar.
1: Ah, clar. Després hi havia també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans, i a la una de la nit, i aigua, sobretot, perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per allà. I es quedaven allà, doncs, a veure-ho fins a les 4 o les 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina. Però, bueno, són vivències de la gent que he anat trobant, i que bueno, en aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien... Ves-hi tu, que no.
2: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
1: Sí.
2: I en canvi, aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, i per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
1: Jo estic encara, he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
0: No tot està.
1: Ni a YouTube, ni a... N'hi han que no...
0: N'hi hauran de descatalogades, i que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
1: Exacte. Però jo busco, perquè el meu avi matern m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
0: i l'estàs buscant.
1: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això fa que m'hagi de veure...
2: Això és com buscar a Wall-E, però sí, amb més dificultat.
0: Escolta una cosa, si has de veure pel·lícules de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
2: No, l'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
0: jo
2: número 1.
0: Jo me les trego totes.
1: Pues, bé, una de les coses perquè estic...
0: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
1: No. Bueno, jo l'estic buscant per si de cas... el trobés, pues mira, seria...
0: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
1: A veure,
2: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i perquè aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes es van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
0: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
1: No sé, còpies de 16 no he vist cap.
2: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, així, jo me'n recordo l'escola, feien pel·lícules d'aquestes,
0: els salesians
2: i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en 16 i eren aquestes
1: aquells de San Pablo Films,
2: feien produccions de tot això, en tenien, vull dir que ells còpies en van fer de 16.
1: Ara,
2: quedarà, no quedarà, ha anat a mans del trapaire, això no ho sabem.
0: Jo, una pregunta, a veure si la saps, quan, per exemple, feien pel·lícules on hi havia explosions, grans explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues les explosions que se... La gent de què és això, no? Els que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que déu-n'hi-do les explosions,
1: sí,
0: que havien, els efectes que...
1: Almenys el fum feia
0: molt.
1: Sí,
0: i molts efectes de l'oest especials d'aquests així,
1: sí,
0: que es van inventar en aquell moment.
1: Bé, jo no sé, perquè en aquella època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es devia sentir,
0: sí.
1: Clar, evidentment.
2: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
1: sí.
2: I van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
1: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
0: Sí, a l'any 73.
1: Sí. Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar, o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així a l'alçada de Pla General, i aquest el Jaume Deucas va dir, jo agafo un a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta, la... però que bueno, entre que hi havia una colla de, allò semblava un circ, aquests protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren som saltimbanquis per allà, amb les, entre explosió i explosió, sí, feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, a què ve tot això, no?
0: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan tres segundos. Suerte, chicos.

0: Tequila, sal corriendo.
1: Le llamaban Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posaven molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula sí. aquesta, podrem vendre exacte. Aquestes escenes sí. a qualsevol pel·lícula que necessitin cremar un poblado sí, sí. d'aquest de l'oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí que sí. em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí.
3: No, d'una desgràcia treure profit.
2: Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot, aquests Balcázar. Va ser... Tenien una visió que ell diu, jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: Bueno, en aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic,
2: sí.
1: que no els hi van deixar, explica
2: sí.
1: això.
2: Sí, sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, això que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment...
3: Ben pensat.
2: Clar, i no sé qui és que va tenir... van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno, perquè... en l'època franquista gaire visió de futur, no...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, on ens va fer.
2: Vella,
1: Sánchez Vella. Vella, perdona, Vella,
2: sí.
1: exacte.
2: Sí, sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris. Així
1: pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part
1: i com a fans, del Far West
2: sí.
1: I del Far West català encara més.
3: Hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer com sempre tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor.

0: Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.
3: Oh, I'm pretty sure there was a show, no?

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: arriben al port de Barcelona desmuntats, el que es fa aquí a Martorell simplement és tornar-los a muntar. Això passa igualment amb el whisky. Hi ha whisky que es comercialitza a Catalunya, però no es fabrica aquí. Què entenem per fabricar? Doncs l'ingredient principal per fer whisky és la malta. La malta és l'ordi germinat i assecat. Nosaltres som els únics que agafem ordi català, que té diversos orígens, llavors doncs, el fem germinar, l'assequem i obtenim la malta d'ordi. Després, aquesta malta d'ordi s'ha de coure amb unes olles diverses vegades per dissoldre els sucres que hi ha. Posteriorment, doncs, aquests sucs d'ordi els posem en uns tancs amb uns llevats. Val? És un llevat, és el mateix llevat del pa. Llavors, aquests llevats el que fan és transformar els sucres presents en aquest suc d'ordi en alcohol. Quan acaba la fermentació, que en el nostre cas és uns 15 dies, ve la doble destil·lació. A la primera destil·lació obtenim un alcohol de 22 graus que se'n diuen vins baixos. Llavors, aquests vins baixos els posem a l'alambic de segona destil·lació, que es diu alambic d'esperit. I amb això, doncs, obtenim un aiguardent de cereals, un aiguardent d'ordi de malta, que és l'alcohol que entra en els barrils. Nosaltres fem servir barrils de roure del Montseny. Llavors, aquest nosaltres és el primer i únic whisky que es fabrica a Catalunya.
1: I l'envien a l'estranger, a Puerto Rico, per exemple?
0: Per la pàgina web no fem enviaments a Puerto Rico. Per què? Doncs perquè ens és impossible calcular els costos d'enviament de forma automàtica. Si ell doncs estigués interessat a que li enviéssim el primer i únic whisky català que n'hem enviat a Nova Zelanda, n'hem enviat a Argentina, n'hem enviat a Estats Units, que ens contacti, jo pues, miraré en diverses agències, aviam amb l'agència pues, que és més econòmic, doncs, a fer-li arribar doncs, una ampolla o dues les que vulgui.
1: Per al Juanjo i per als oients interessats podeu entrar a quevall.cat.

0: Acabem el resum, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. La d'avui ens la feia l'Helena des de Sabadell i està relacionada amb localitzar una persona del passat.
1: La meva mare farà 90 anys a l'octubre, sí? I estem buscant una persona que va treballar amb ella quan era molt joveneta. En aquelles èpoques es treballava amb 11, 12 anys. I estem buscant una persona, no tan... Primer per saber si encara hi és o sí. No. I era el fill de la botiga, era una botiga de modes al carrer Nou de la Rambla. Llavors, jo estic buscant per internet, per tot arreu, i no sé com trobar-ho. No sé si existeix un registre de barri, una cosa així. El noi aquest deu tenir ara un any menys que ma mare, potser uns 87-88.
0: Sí.
1: I es deia Jordi, o es diu, Jordi Miquel Torres.
0: Jordi Miquel Torres.
1: Sí, va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa. Mentre ma mare era modista, hi ha la botiga que es deia La Mascota al carrer Nou de la Rambla. Aquesta botiga, per suposat, va desaparèixer.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: Doncs va, que aquest programa fa miracles. És una mica una gran xarxa social. Us imagineu que trobem aquesta persona i li poden portar l'aniversari l'octubre d'aquesta senyora? Seria tan meravellós, tan meravellós. Va, ignorants, feu-ho possible. Ara, més preguntes contestades. Parlem de mobilitat reduïda perquè el mes de març la Maria Josep des de Torrelles de Llobregat ens va escriure un missatge. Per què en la majoria de restaurants el lavabo per persones amb mobilitat reduïda és el de dones? També hi ha homes amb discapacitat, oi? Una pregunta que setmanes després també ens va fer la Mercè des de Moja.
1: Per què els lavabos de dones també són els que serveixen pels paralítics i en canvi no es fan servir els de homes pels paralítics? És que m'he donat que quan vas als bars, generalment, quan vas amb el de dones, és també pels paralítics.
0: Sí.
1: I en canvi, els homes no.
0: Aquella mateixa nit va trucar la Roser des del Guinardó per donar resposta.
2: Mira, acabo de sentir aquesta senyora que pregunta per allò dels lavabos.
0: Sí.
2: Tinc entès que fan la part de senyores, igual que pels canviar els nadons, és perquè el dels senyors tenen els urinaris enganxats a la paret. I clar, si un minusvàlid va amb cadira, no pot fer-ho, no arriba.
0: Està clar.
2: I llavors, per això el passen a la part de les senyores, perquè allà tenim els vàters
0: per
2: sentar-te.
0: Per seure.
2: Mm-hmm. Això mateix.
0: Doncs per acabar de rondinir-ho, li hem demanat a la degana electa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya si hi ha una resposta que tenen ells com a Col·legi d'Arquitectes, és la Sandra Bestrateny.
3: Els lavabos accessibles són importants per a garantir realment doncs, que totes les persones amb les seves doncs, diferents capacitats puguin fer ús, i el que tocaria doncs, és tant que n'hi hagués el lavabo d'homes com de dones, i a vegades què passa? Doncs, com que només es fan com dos lavabos, home i dones, la normativa exigeix que n'hi hagi com a mínim un accessible, es fa el de dones, i això doncs no és del tot correcte, perquè hauria de ser un lavabo accessible tant al d'homes com de dones, però com que s'associa que les dones són les cuidadores, les que cuiden, acaba sent el lavabo on es van amb els fills o es va amb la persona que d'alguna manera acaba cuidant. Però això no és del tot correcte. El seu seria que hi hagués aquest lavabo d'homes i dones dels dos sexes, o, si més no, que tant, perquè a vegades sí que és veritat que hi ha parelles que reivindiquen que estiguin fora aquest lavabo accessible, perquè pot ser una parella que la dona necessiti ajuda, que vagi amb cadira de rodes i que l'home l'ajudi, amb la qual és bo que no estigui tan vinculat, hagis d'entrar en un lavabo d'homes o de dones, sinó que estigui previ. Però aquesta visió de que el lavabo estigui separat, el lavabo accessible, i no s'identifiqui si és home o dona, a vegades hi ha hagut alguns comentaris, no?, en contra de que semblaria que sigui un tercer sexe. No? Crec que és un tema complex. L'ideal seria que tu tinguessis lavabos d'homes, lavabos de dones, i que abans d'entrar poguessis incorporar aquests lavabos accessibles un i l'altre, però evidentment el debat també ara doncs, cada vegada es va ampliant, perquè hi ha tot el tema a nivell de gènere que també fins i tot s'està doncs, plantejant la possibilitat doncs, inclús de treure aquest concepte tant d'homes i dones, i el que s'ha de buscar sobretot és que els lavabos estiguin doncs, ben cuidats i amb bones condicions d'higiene, no?, i que realment donin resposta a nivell d'accessibilitat.
0: Doncs moltes gràcies a la Sandra Bestrateny, degana electa del CUAC, per la resposta.

0: anar a dormir.
1: Aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que tanquem el programa amb els contes del llibre El que pensen els altres, Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. L'autora és Clara Caraltó, filòloga, professora de llengua i literatura catalanes en un institut. Són històries protagonitzades per perdedors. I el conte d'avui es titula Dia 1. La seva dona sempre li diu que potser hauria de canviar de feina. Que no passa res.

de força major i no com una demanda d'ell mateix. Tot i que és com esperar que s'alineïn els astres, i això no pot passar mai. Potser d'aquí 15 o 20 anys, vés a saber. L'oficial de la seva unitat el coneix i sap que no hi està bé, però tampoc fa res per ajudar-lo perquè pensa que tard o d'hora s'hi haurà d'acostumar. Té el físic, però no el caràcter. I si una cosa no va amb l'altra, no serveix de res. De fet, va ser ell mateix que va decidir optar a la unitat d'intervenció policial. Va pensar que seria la manera que el seu pare veiés que podia fer-ho. Allò de voler-ho demostrar al món per haver-t'hi d'obligar, perquè penses que si no hi tens altre remei, al final ho faràs. A ell, però, no li ha sortit bé. S'ho ha proposat i ho ha intentat, però no pot. I cada vegada que ha fet un servei, no ha complert l'obligació que li tocava. L'oficial, de tant en tant, vol fer-li una mena de teràpia, perquè li veu la cara abans de sortir de la furgoneta. Miguel, a ti lo que te sobra es sensibilidad. Que estamos para esto, joder, que no pasa nada, que nadie te va a reprochar nada. Es nuestra función. Es como si a un médico le diera miedo operar, o a un pollero cortarle el cuello a un pollo. Es un trabajo, punto y final. Ell va fent que sí, i en algun moment s'ho creu una mica. Però després sempre flaqueja, encara que l'insultin. De fet, ho demana crits a vegades, que l'insultin molt perquè pugui sentir una mica de ràbia i colpejar fort sense haver de tancar els ulls, que li diguin alguna barbaritat i que pugui justificar-se i semblar que nota un raig d'odi al pit i als braços. El seu pare li hauria dit igual, demasiado sensible. I això que, quan veia com s'estirava i es tornava fort, li colpejava l'esquena orgullosa. Estàs hecho un toro, Miguel, así me gusta. I ell se sentia reconfortat i es mirava els músculs al mirall. En té molta de força, n'és del tot conscient, i no li calen gaires hores de gimnàs, també segurament perquè és jove. Alguns dels seus companys li porten 10 anys i li admiren els músculs dels braços i l'amplada de l'esquena, però ell el que no té és la seva mala llet. No té aquella ràbia ni aquell convenciment, i això no sap com fer per entrenar-s'ho. A més, només li va caldre entrar al cos per saber que el lloc que havia estudiat i que li havia semblat mig lògic, intervenció mínima de la força o sol·licitud verbal de dissolució, no s'aplica mai, sigui quina sigui la circumstància, mai. Per sort, no fa actuacions cada dia. És que de cert temps, a vegades protegeix personalitats importants i no passa res, a vegades ha fet controls en situacions de tensió i possible perill ciutadà i no ha hagut de carregar contra ningú. El problema és quan té ordre de dissoldre grups de gent en manifestacions. I van avisats i preparats, no és cap sorpresa per ningú, però ell no és com els altres i no se suporta quan es veu acovardit per la situació. Mai ho ha explicat a ningú, però enveja aquella mirada dels seus companys quan li sembla que hi gaudeixen. No diu que en tinguin ganes sempre, però els veu la cara en el moment just d'entrar a una concentració i posar-se a repartir cops, que li sembla que aquella adrenalina els dona plaer. El plaer de guanyar una batalla, de la cosa al moment just i al punt just per fer que el que es defensa s'enfonsi. Com aquells segons de combat de boxa en què el vençut ja no lluita perquè no pot. És el gust de matar una mosca d'un cop sec, a ple vol. Després hi ha d'haver la sensació de victòria i la força augmentada, però ell no. Massa sensible, massa pensar. Després es fa tanta ràbia que pensa que només li serviria que un company el fes sentir com es mereix a base de cops. Forts i secs, per no pensar. I com altres vegades a la vida, hi ha un moment límit i et toca canviar. A ell, després, li sembla que fa més temps que ho porta dintre i que ho ha decidit, però la revelació s'ha produït en segons, sentint de lluny mitges frases d'una conversa i les rialles dels seus companys al voltant de la màquina de cafè. Ni quan s'imaginava què devien pensar o dir d'ell, hauria concebut una conversa com aquella. Ha estat el cop definitiu directe a un punt vital, el fracàs que l'inunda i l'humilia i que té la mirada del seu pare. Dins seu alguna cosa ha canviat i ell sembla que ja és un altre punt. Sense aquella merda de por i de sensibilitat, a la propera tornarà a començar. Serà un altre primer dia i ell sabrà destruir la feblesa i no haver-la de tornar a sentir.
s'ho ha proposat i s'ho ha jurat.

0: per la seva dona, per la seva mare. Si no ho aconsegueix, es colpejarà el cap contra l'armari fins a fer-se mal. Es tallarà les cuixes amb la fulla d'afaitar. Seran talls petits, que faran sang espessa i enganxosa. Seran molt junts i aniran fent saltar tiretes de pell. Serà sentido dolor de ràbia i d'odiar-se per encara odiar-se més. Aquest nou primer dia ha de ser en una operació de pes, i ho serà. S'han concentrat en una altra ciutat i tenen ordres de sortir a esclafar. Ell s'està moltes hores silenciós, no parla perquè està concentrat en aquest nou pensament. Són al port i han de sortir quan se'ls doni l'ordre. L'oficial fa estona que li veu la cara i vol parlar. Miguel, esto que vamos a hacer hoy es importante, tienes que estar a la altura. Yo creo que van a ser muchos, vamos a asustarlos y que se enteren de dónde están los límites. Aquí, los que se creen más listos reciben rápido, ¿me entiendes? El Miguel no fa que sí ni que no, perquè alguna cosa en ell ja no és on era. Quan puja el furgó tremola i les dents li peten. Quan baixa té la respiració agitada. Quan corre cap a l'edifici, on hi ha concentrat el grup de gent que ha de dissoldre, té la sensació que gairebé no pesa gens, és com si fos un altre. I arriba dels primers i no s'ho pensa. No li calen els crits d'odi per justificar-se, perquè no hi són i no hi seran. Pega amb la porra, empenta, crida. No és important que no toqui els punts vitals, toca fronts i orelles. Estira persones pels braços per desfer les piles humanes, les fa caure i les arrossega amb tota la força que té. Quan són a terra, si s'hi resisteixen, els clava puntades de peu i els passa per sobre i les aixafa perquè li és igual. Porta la cara tapada i se sent respirar ell mateix. Hi ha molt de soroll i molta gent. Crits que qüestionen el que fan i mans en l'aire, en senyal de pau. No sent gaire què li comuniquen els seus companys i actua per intuïció seguint la massa dels seus. El que ha de fer és apartar aquella gentada, apilada, per entrar dins l'edifici. No vol parar i no pensa ja. Clava un cop de porra fort a l'espatlla d'un home que està en un grup de gent obstinada que li impedeix arribar a la porta de l'edifici. Com a reacció del cop, l'home es tapa la cara, però no recula ni fa cap gest per tornar-s'hi o de marxar. Ell se sorprèn. No li ha semblat veure mai aquella determinació en ningú abans. Potser l'home tampoc sent res. El torna a colpejar a la part del cap que queda una mica desprotegida dels braços. Un cop fort i sec, com quan mates una mosca al vol. Veu la sang que raja al cap, brillant i calenta. L'home se'l mira amb ulls d'incrèdul i ell no se sap reconèixer en aquella mirada. Ja no. L'agafa pel coll i l'estira cap a la fora. La sang de la ferida li cau al dors de la mà i quan se l'aixuga amb els pantalons de l'uniforme li queda enganxosa. Torna dintre i segueix carregant sense mesura contra tothom que suposa la seva missió d'entrar dins. No hi ha més que això, no hi ha cap mena de por ni es qüestiona res. Se n'ha buidat i no pensa. Actua perquè hi ha un objectiu i ha de complir-lo, però actua sobretot perquè l'ha vençut l'evidència del seu propi fracàs. Tot en ell és visceral i descarnat, alguna cosa primitiva i desmesurada, perquè sent, amenaçant, l'olor de la humiliació i la veu d'aquelles rialles i d'aquella conversa que ha recreat tantes vegades dins el seu cap. No vol recordar com era abans perquè ara és un altre. Nota una vergonya dins l'estómac que el faria vomitar i que li faria cremar les galtes si pensa en com era abans. Ara mateix ja no sent i no pensa, com si ja no fos humà, com una màquina que destrueix o una bèstia que devora. Dia 1, es diu el conte, eh? I això va ser el 2017. No sé si us sona aquesta història. Bona, aquesta història de la Clara Caraltó, el que pensen els altres. Va, que arribem a les 2 de la matinada, les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia de la situació, sobretot de l'incendi de Lleida, i nosaltres tornarem demà a les 12 en directe des de Montserrat. Us espero a tots i a totes. Farem preguntes, respostes i moltes converses. Fins demà, bona nit.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 2.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès també